0: Inversió fixat per llei des de fa 17 anys.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
0: Ara mateix aquest objectiu del 6% queda molt lluny, ja que la inversió actual del primer pressupost d'Illa està al voltant del 4% del PIB.
2: Gràcies, Xavi. Asier Chavez, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
2: I l'oposició denuncia el caos del govern coincidint amb aquest equador de legislatura.
3: Retreuen a Illa que faci bandera del lema Unir i Servir, tenint en compte les crisis d'educació, salut i rodalies, a més de la desena de dimissions que s'acumulen en el sotogoverno.
4: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
2: I els Mossos d'Esquadra busquen el violador d'una noia de 22 anys que dissabte havia sortit a córrer a Vidreres.
3: Va passar en una zona forestal de Vidreres, prop de l'urbanització Aigua Viva Park. L'agressor la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment.
2: I Barcelona ampliarà els detectors d'armes blanques de la Guàrdia Urbana a tots els nous cotxes patrulla.
3: Així ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalament.
5: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals.
3: La mesura es va impulsar l'any passat a petició del grup municipal de Junts per reduir els incidents amb armes blanques. Aquest últim semestre s'han reduït un 20%, segons dades de la Junta de Seguretat Local.
2: I nou rècord d'alumnes matriculats a l'AFP. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat. I ha crescut també la xifra dels interessats a fer cicles amb molta demanda de professionals, com ara l'electricitat, l'electrònica o la fabricació mecànica. Soledad Domínguez.
6: Si el curs passat a aquestes alçades, en els cicles d'aquestes famílies hi havia prop d'un 20% de places vacants, ara el percentatge de cadires buides s'ha baixat al 12%. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que les dades confirmen que els estudiants i també les famílies aposten cada cop més per la formació professional.
7: Segueix creixent, no ha tocat sostre, una nova xifra rècord de matriculats en aquest primer curs que ens valida l'estratègia i ens dona la força necessària per seguir empenyent aquesta locomotora que són els ensenyaments professionalitzats.
6: De moment hi ha 76.000 alumnes matriculats a primer, però la xifra pot anar més perquè queden places vacants a molts cicles. Prop de 10.000 alumnes que van demanar i a qui se'ls va assignar una plaça finalment no l'han ocupat.
2: I nou moviment important al panorama empresarial català. El gegant de la perfumeria i la cosmètica Puig ha comprat a la farmacèutica catalana Esteve el 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros.
3: D'aquesta manera, Puig passarà a controlar el 100% de l'empresa especialitzada en productes dermatològics, que durant 50 anys ha compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder.
2: I la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació del Prat escalfa motors.
3: S'hi han adherit més de 200 entitats i organitzacions.
8: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: S'han organitzat 10 columnes per anar a peu, amb bici i en metro des de diferents barris de la capital catalana i l'àrea metropolitana.
2: I la denominació d'origen Tarragona està recuperant una varietat autòctona de raïm negre que resisteix millor les altes temperatures provocades pel canvi climàtic. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
9: És el tarragoní. L'ADO la va replantar fa 4 anys i ara es faran les primeres elaboracions de vi al laboratori per comprovar les propietats d'aquest producte final i poder-lo comercialitzar en un futur. Maria Rosa Blanc, presidenta.
10: Per veure quin tipus de vi ens dona aquesta varietat negra i veure si pogués ser d'interès per tornar-la doncs, com a posar dins de l'ADO Tarragona i a treballar-la.
9: La tendència és posar en valor varietats pròpies i anar minvant la presència de les importades que aguanten pitjor als escenaris amb climes extrems.
2: Són les 6:56. El jugador del Barça, Eric García, demana un podi blaugrana a la pilota d'or, on el guanyador sigui Lamine Yamal. Ana Palet.
11: Bon dia, ho va fer en una entrevista al Què t'hi jugues, on Eric García es va mullar i molt sobre la qüestió de la pilota d'or.
12: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi, crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine, després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algú que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van.
11: Un Eric García que va posar la Champions com a l'objectiu de la temporada. El Barça entrena per última vegada aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. A la 1 del migdia parlarà Hansi Flick en roda de premsa. L'escoltarem en directe al Què t'hi jugues. Qui juga avui és l'Espanyol. Visita el Rayo Vallecano, però no a casa seva, a l'estadi de Butarque del Leganés. Els pericos volen sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga.

0: I una cita marcada en vermell per als fans d'Oasis, perquè els germans Gallagher tornaran a Barcelona l'estiu que ve.
1: Oasis ha anunciat una nova gira mundial per al 2027, que farà parada a Barcelona amb dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. Serà el retorn de la banda a la ciutat després de la seva reunió l'any passat. Per poder optar a comprar entrades, els fans s'hauran de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda.
0: Tu seràs un d'aquests que es registraran?
1: Ho provarem.
0: Ho provaràs,
1: si hi ha sort.
0: Faria gràcia anar a veure els Oasis.
1: Sí.
0: Molt bé. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon
0: tu
2: dia.
0: Tu també ets de les que li faria gràcia anar a veure els Oasis?
2: Home, sí. I no. Com a mínim, ja està bé això de que no hagis de ser el primer per aconseguir una entrada,
0: no?
2: Perquè hi ha gent que treballa i no està bé que tothom estigui penjat a un ordinador quan estem fent feina, escolta.
0: És veritat.
2: D'això en parlarem demà, justament, amb el Miqui Puig
0: i amb
2: experts en la matèria, amb promotors de concerts, perquè ens expliquin aquests canvis que, de fet, ja anaven anticipant des de fa temps. Però això serà demà. Avui ve el conseller de Drets, que de fet és de qui penja bona part dels anuncis que va fer el president Illa ahir, amb una població que progressivament es va envellint, cada vegada això, vivim més, que això està bé, però vol dir que tensiona més. L'educació està malament, però què passa, no?, també amb la gent gran, amb l'acollida. Catalunya està preparada per acollir menors que vinguin de Ceuta, tot això li demanarem. Després tindrem la Mariola, que Pedro Sánchez l'hem tingut a l'Intermedio, al delegat del govern de Ceuta l'hem tingut a...
0: amb aquella pantalla gegant, no?, que ha instal·lat perquè el seguissin.
2: A l'Hormiguero, doncs això, demanarem que ens valori una mica també aquesta guerra política en què s'han convertit les televisions. I el racó de pensa, el Gerard Quintana i la Charlie P, i per tancar el Merlos, que ens ve d'estripar una mica el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Ayuso.
0: Molt bé, doncs estarem ben atents al programa, que vagi la mar de bé.
2: Gràcies.
0: I a partir d'aquesta hora, doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya, a la cadena SER amb l'Oi per Oi.
3: ¿Imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Son las 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Avui és dimarts 15 de setembre. Avui toca destriar en la lletra petita dels anuncis del president Illa sobre els seus plans pels propers anys. Va dibuixar tres reptes al president, tres reptes a afrontar: el canvi climàtic, el tecnològic i el demogràfic. Un dels més cridaners, dels anuncis més cridaners, és que desplegarà un pla per climatitzar escoles i geriàtrics perquè nens i avis no se'ns fregeixin de l'endemà. Un pla a 5 anys, això sí que requerirà que els ajuntaments també rasquin la butxaca. Això i arremangar-se ha promès des de ja mateix per treure l'educació del pou.
1: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: En l'última dècada, de mitjana, Catalunya ha guanyat 100.000 nous habitants cada any i, clar, governar aquest augment de població amb uns serveis públics que no han crescut al mateix ritme, doncs és un desafiament evident per qualsevol que vulgui posar-s'hi. L'educació, la salut, també els serveis socials, la gestió de la immigració, com garantir la igualtat d'oportunitats quan el risc de pobresa i exclusió social afecta una quarta part dels catalans i com, a més, som solidaris i mirem d'acollir els que arriben amb les mans buides. Tot això depèn en bona part de la Conselleria de Drets Socials i d'aquí a una hora i mitja conversarem amb el seu conseller, amb el Raül Moreno, que serà en aquest estudi, aquí a Ràdio Barcelona. Li demanarem, entre d'altres, si Catalunya està preparada per acollir menors que arribin de Ceuta, que sobre aquesta crisi migratòria el més nou són les paraules de Pedro Sánchez, que s'ha donat fins a final d'any per resoldre la situació. I després tenim el terratrèmol que ha provocat a les borses el pronòstic apocalíptic dels jafassos de les grans tecnològiques de la intel·ligència artificial.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: El més immediat a aquesta hora, com sempre, el temps que ens espera. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Dilluns a primera hora ens deies, queden 2 dies de calorada, això vol dir que avui s'acaba?
3: Avui la tindrem encara, demà canviarem temperatures molt altes per marcada sensació d'aixafogor, baixaran de les temperatures de manera més apreciable dijous per tornar a pujar a finals de setmana. Dit d'una altra manera, com la setmana passada, tindrem una interrupció de 2-3 dies, Val. Però la línia que portem mesos es manté, de calor per defecte. I déu-n'hi-do, ahir vam superar els 35 graus a molts punts de les comarques de Girona, Barcelona i sobretot de Lleida i Tarragona, i avui baixaran una mica les comarques de Girona i Barcelona, però pujaran a Ponent. En definitiva, serà un dia molt semblant al d'ahir, sol des de que surti fins que s'amaqui, amb bona visibilitat, humitat baixa. Ara amb 24 graus de mitjana a Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. A la tarda, en el conjunt de Catalunya, màximes de 30-35 graus, superant els 35 a moltes poblacions de l'interior, sobretot cap a la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, on algunes màximes arribaran als 37-38 graus. Durant la tarda, marinada que aguantarà fins que arribi la nit, estones moderada, i demà canvi de temps. De fet, demà haurem d'estar molt atents a partir de migdia i a mesura que avanci la tarda, perquè tindrem una situació semblant a la de la setmana passada, és a dir, tempestes que poden anar acompanyades de fenòmens violents.
0: Vaja, doncs sí, demà ho explicarem bé també on ha de caure perquè tothom ho tingui en compte. Carbó, gràcies, fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Adéu. Ara passen 4 minuts a les 7 del matí.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.537 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
0: Aquest és l'anunci del president Salvador Illa en la seva conferència de meitat de legislatura, la va fer ahir al vespre. S'ha compromès a climatitzar tots els centres educatius públics, també els geriàtrics, en 5 anys. I alhora, una altra promesa, obrir un debat amb el sector educatiu per superar la crisi que tenim al damunt de les escoles. Sergi López, Judit Casellas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
5: Bon dia.
0: Comencem pel primer punt, un dels més cridaners, que és el que té a veure amb aquest pla de climatització.
6: Sí, és un anunci amb lletra petita, perquè per fer-se realitat necessitarà la contribució dels ajuntaments. El govern només aportarà d'entrada 100 milions, que és una part molt, molt petita del total. En tot cas, aquest va ser el principal anunci de la conferència feta aquest dilluns al vespre per afrontar la segona meitat de la legislatura.
0: Clar, ara deia el Sergi, el govern només aportarà 100 milions de moment, una part molt petita del total. Quant ha de costar tot això, tot aquest pla, Xavier Balló?
4: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment, el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres restants a l'any 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant més endavant. Economia calcula pagar-ho tot en un termini de 10 anys. També es preveu climatitzar 51 residències de gent gran de la Generalitat i facilitar 50 milions en préstecs per a residències en places concertades.
0: Un altre dels anuncis té a veure amb la crisi educativa on vivim immersos des de fa temps, i el que ha fet en aquest sentit és prometre obrir un debat imminent amb el sector i plantejar per primera vegada la possibilitat que la inversió en educació assoleixi el que sempre s'havia demanat des de fa molt de temps que ho demanen des del sector, arribar al 6% del PIB. Expliquem ara mateix quan s'està gastant i en què ha de consistir aquest pla.
4: El president vol convocar els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per articular aquest debat sobre el futur de l'educació i arribar a un consens de país. El Consell d'Educació és un organisme que plega a diverses institucions, entitats municipalistes, sindicats, comunitat educativa, i ha reclamat un debat de bona fe que serveixi per generar confiances. S'ha compromès a posar-hi sobre la taula l'objectiu d'inversió fixat per llei des de fa 17 anys.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
4: Ara mateix aquest objectiu del 6% queda molt lluny, ja que la inversió actual del primer pressupost d'Illa està al voltant del 4% del PIB.
0: Que la conferència del president també ha servit perquè tregui pit de la primera meitat del seu mandat, d'aquests dos primers anys, i ell diu, hem deixat enrere les inèrcies del procés.
5: Illa també ha volgut focalitzar la conferència en els reptes de futur, anunciant la creació d'un observatori per avaluar l'impacte de la intel·ligència artificial, especialment en l'àmbit laboral. A la reunió del govern d'avui preveu aprovar un pla que inclourà la creació d'aquest primer observatori per defensar, diu el president, una intel·ligència artificial ètica i responsable.
0: I clar, ja tenim aquí les primeres reaccions en relació a les paraules del president, de la part política i també dels sectors afectats.
6: Sí, per la part política hi ha la reacció de la presidenta del grup de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha dit a la xarxa X que ella ha parlat de la pròxima dècada per amagar el fracàs governant la Catalunya d'avui. Ha afegit que el balanç de l'executiu d'ella és desastrós i la conferència s'ha basat en més anuncis per tapar la mala gestió i més propaganda per maquillar la realitat. També a X, la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha retret a Salvador Illa el triomfalisme i les paraules grandiloquents sense citar qüestions com Rodalies o la pobresa infantil.
0: I els que no ho acaben de veure clar són, per exemple, aquesta plataforma que es diu Aules que cremen, que radiografia com tenim les temperatures a les classes del país. Ells diuen, de moment, seguim amb aquestes altes temperatures. Ens seguim cremant. Ja veurem si arribem a veure aquesta promesa. I a Madrid, Pedro Sánchez diu que el govern espanyol s'ha donat un termini fins a final d'any per resoldre la crisi de Ceuta.
7: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
0: Això Pedro Sánchez ho ha dit a l'Intermedio, a la Sexta, on ha reiterat els seus arguments sobre què va passar en aquella entrada massiva de migrants.
5: Sánchez, que una vegada més torna a treure responsabilitat al Marroc i explica que durant unes hores aquest país va gestionar de manera intel·ligent, diu, l'entrada per produir el menor dany possible als migrants. El president també nega les especulacions sobre si el Marroc sap alguna cosa d'ell per fer-li xantatge després de l'espionatge amb Pegasus.
0: I si veu fer zapping, potser us ho veu trobar. A un canal tenien Pedro Sánchez i en paral·lel a l'Antena 3, a l'Hormiguero, entrevistaven el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, que va demanar d'alguna manera la dimissió del president Sánchez.
8: Yo entiendo que si se hubieran puesto todas las capacidades del Estado en el ámbito de la prevención y en el ámbito de la contención, se podía haber evitado. Por tanto, creo que este es el primer mandato que tiene que cumplir un gobierno. Y si no se cumple este mandato, creo que no se está capacitado para seguir siendo gobierno.
0: Que escolteu, aquesta entrevista la van projectar en una pantalla gegant allà a Ceuta. Això pel que fa a casa, si mirem cap a fora, als Estats Units, el gran tema continuen sent els riscos o no de la intel·ligència artificial i si és el gran tema allà, vol dir que ho és el conjunt del planeta, també.
9: So again, I would push that back on him and say, how are you going to make this safe? And if you don't think you can, you should probably either shut down the company.
0: Aquest que escolteu és l'assessor d'intel·ligència artificial de Donald Trump. Assessor d'intel·ligència artificial. No n'hi té, no?, d'intel·ligència a seques. No.
10: Això seria un altre tema.
0: L'assessor d'intel·ligència artificial de Donald Trump, que aquesta matinada li ha ensenyat la porta de sortida del seu d'Anthropic després que hagi demanat ralentir el desenvolupament dels seus models d'IA.
10: Sí, li ha vingut a dir que si no és capaç de fer el seu producte de manera segura, el millor que pot fer és tancar l'empresa o presentar la dimissió.
0: I, per tant, l'administració Trump ja té dos fronts oberts en aquesta matèria, als Estats Units amb els líders de la intel·ligència artificial i a l'exterior amb la Xina. Amb ells els assenyalen com els principals els beneficiaris d'aquesta crisi.
10: En un missatge a les seves xarxes, Trump ha tornat a carregar contra la Xina i diu que l'única barrera de seguretat que necessita la intel·ligència artificial és un president fort i intel·ligent, o sigui, que no té àvia, podríem dir. Afegeix Trump que s'està gestant una conspiració malaltissa que només beneficia la Xina. Mentrestant, Pequín també ha entrat al debat i ha denunciat una agenda oculta per tractar d'escanyar la seva tecnologia.
0: És gairebé poètic escoltar Donald Trump, l'home que va tirar a la sala al Capitoli parlant de teories de la conspiració, en fi. I a tot això també ha dit la seva Nacions Unides.
11: In my global update to states that I provided on Monday, I called for urgent cast iron guarantees to stop dangerous
0: developments. Ells diuen que estan en risc els drets humans si no es fa res per posar-hi límits. I què pensen els experts? Doncs aquí, en aquest programa, aquí a Catalunya, en van parlar amb un membre del Barcelona Supercomputing Center, expert en la matèria, amb l'Ulisses Cortés. Ens deia ahir que el que estan plantejant els oligarques de la IA és només una estratègia de màrqueting per poder aconseguir més diners de l'administració nord-americana.
12: Ahora esta gente ha como reculado y el otro les ha dicho no, no, adelante, tenemos que ganarle a China. Pues eso significa que habrá más recursos, ya está. Y con más recursos, pues más nos divertiremos y la posible burbuja aquella que tenían, pues inyectarán capital.
0: En fi, tot aquest debat sobre la intel·ligència artificial, la necessitat de frenar-la, ha tingut una ràpida resposta als mercats, ha fet tremolar les borses, ens ho explica el cap d'Economia de la Cera. El Jordi Fàbrega, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Han sigut les empreses vinculades al processament i a la fabricació de microxips les que més han patit les caigudes a borsa aquest dilluns arran del debat obert durant el cap de setmana entre les principals companyies d'intel·ligència artificial sobre la necessitat de frenar el ritme al que s'està desenvolupant la IA. Entre aquestes companyies, la majoria no cotitzen de moment a borsa, no ho fa Anthropic ni OpenAI, que tenien previst sortir al parquet durant els propers mesos. De moment, OpenAI ja ha dit que suspèn la seva sortida a borsa i veurem què passa amb Anthropic, així que el cop l'han pagat empreses com per exemple Intel, que ha caigut pràcticament un 6% aquest dilluns. També altres fabricants de processadors com AMD, que ha caigut un 4,4%, o Nvidia, que s'ha deixat un 3,4%, unes caigudes que s'han produït especialment als Estats Units, on el Nasdaq, que és l'índex que agrupa aquestes companyies, s'ha deixat un 0,8%, però que també s'han produït en alguns casos en empreses tecnològiques d'Europa i Àsia.
0: I atenció a la notícia que publica avui El País sobre l'Hospital Ramón y Cajal, això és a Madrid. Resulta que dos caps mèdics van ordenar rebaixar la prioritat dels malalts per poder maquillar les llistes d'espera.
5: Hi havia 57 pacients, als quals els seus cirurgians els havien posat prioritat preferent per ser operats. De cop i volta van passar a tenir prioritat normal. La diferència entre tenir prioritat preferent o normal és que en el primer cas t'han d'operar en 90 dies i en el segon poden trigar fins a 180 dies. Amb aquest canvi, alterant les prioritats, complien els objectius de productivitat marcats per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
0: Clar, i això ho van fer els caps, els directius. Uns canvis de prioritat que van fer, a més, d'esquenes als metges.
5: Metges que expliquen casos com el d'una nena que no podia esperar, que estava a punt de perdre una cama i a la que van passar de prioritat preferent a prioritat normal. El País també cita correus en els quals uns caps de secció demanava una cirurgiana que evités, en la mesura del possible, notar casos com a preferents.
0: És gros, això, eh? I ara, un dia més, ens toca parlar d'una violació, en aquest cas a Vidreres, a Girona. Els Mossos busquen l'home, el violador, d'una dona que havia sortit a córrer en una urbanització d'aquesta localitat de la selva.
6: L'agressor portava una falsa a la mà. Una de les hipòtesis del motiu pel qual portava aquesta eina és que estaria recol·lectant arbustos com el bruc. Els fets van passar dissabte a migdia a la urbanització Aigua Viva Parc, en una zona forestal on predominen les cases unifamiliars. Víctima i agressor no es coneixien. En aquest cas és el primer d'aquestes característiques que passa a Vidreres en els darrers 15 anys.
0: I ara ens situem a Barcelona perquè l'alcalde, Collboni, ha anunciat que ampliarà els detectors d'armes blanques de la Guàrdia Urbana a tots els nous cotxes patrulla, s'assumant al centenar de dispositius que ja fa uns anys que els agents tenen, això després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalaments. Martí Oliver.
14: Segons ha explicat Collboni, dijous passat l'Ajuntament va aprovar la renovació de 183 vehicles de cara a l'any que ve. Una renovació que preveu que tots els nous cotxes patrulla tinguin aquests detectors de metall, que es fan servir des del 2022 i que ja tenen incorporats 96 vehicles. L'objectiu, diu Collboni, és evitar normalitzar les armes blanques.
15: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar.
14: La mesura la va impulsar al setembre de l'any passat el grup municipal de Junts per reduir els incidents amb armes blanques. Aquest últim semestre, segons dades de la Junta de Seguretat Local, s'han reduït un 20%.
0: I tenim nou rècord d'alumnes matriculats a l'AFP, a la formació professional. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat i ha crescut també la xifra dels que s'interessen a fer cicles amb molta demanda de professionals, com ara l'electricitat, l'electrònica o la fabricació mecànica. Soledad Domínguez.
16: Si el curs passat a aquestes alçades en els cicles d'aquestes famílies hi havia prop d'un 20% de places vacants, ara el percentatge de cadires buides ha baixat al 12%. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que les dades confirmen que els estudiants i també les famílies aposten cada cop més per la formació professional.
17: Segueix creixent, no ha tocat sostre, una nova xifra rècord de matriculats en aquest primer curs que ens valida l'estratègia i ens dona la força necessària per seguir empenyent aquesta locomotora que són els ensenyaments professionalitzats.
16: De moment hi ha 76.000 alumnes matriculats a primer, però la xifra pot anar a més perquè queden places vacants a molts cicles. Prop de 10.000 alumnes que van demanar i a qui se'ls va assignar una plaça, finalment no l'han ocupat.
0: Hi ha hagut sorpresa als Emmy d'aquest any amb la victòria de La Maledicció de Widows Bay.
6: La comèdia d'humor i terror d'APL TV aconsegueix 14 de 19 guardons, entre ells el de millor sèrie. La seva creadora li ha dedicat a la seva mare per fer Halloween sempre tan divertit.
0: El drama, que et recordin per això.
6: El drama mèdic de Pitt triomfa en drama i amb el seu protagonista Noah Wyle, i Jane Smart aconsegueix el de millor actriu amb el seu paper a Hacks.
0: I la notícia de les últimes hores del panorama cultural porta banda sonora, que són els Oasis, que seran a Barcelona l'estiu que ve.

0: La popular banda britànica ha anunciat que actuarà el 10 i l'11 de juliol del 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ho farà la seva gira mundial del 2027, que portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, als Països Baixos, a França, Itàlia, als Estats Units i a Irlanda. La banda convida els qui vulguin una entrada a inscriure's a una llista de correu abans d'aquest dijous. Per tant, si voleu inscriure-s'hi, heu de córrer, Marina, heu de córrer.
1: Bé, vull dir que és un canvi significatiu en aquesta venda de grans concerts, de concerts de gran format, que, com sabeu, sempre col·lapsa quan dius, obren la venda d'entrades i el primer que arribi és el primer que compra. Doncs això es modifica, les entrades surten a la venda entre el 25 i el 27 de setembre, però es fa via sorteig. Abans s'han d'haver registrat els qui vulguin en aquesta web que ara comentava la Judit. L'últim concert dels Oasis a Catalunya va ser el 2009, fa una mica tot allò, va ser a Badalona. Temps pels esports. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
1: Joan Laporta està d'acord amb les paraules de Lamine Yamal sobre la pilota d'or.
2: Recordem que ahir deia, no?, que es mereixia Lamine la pilota d'or. Diu Laporta que el món ha canviat, que són joves desacomplexats i que ho va dir amb una simpatia natural i amb un to que portava un bon sentit. A més, va deixar un missatge a Mbappé.
3: Ens ha fet de guanyar la Lliga amb el Barça, la Supercopa d'Espanya i després guanyar el Mundial. Doncs jo crec que ha fet mèrits col·lectius també, a part del seu gran talent. I això que fan crítiques perquè la Mina d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
2: Clarament era per quan parlava Mbappé. Ho ha dit després de sopar amb l'agent portuguès Jorge Mendes.
1: I ha sopat amb ell per veure si fitxem més o perquè tenen bona relació.
2: És agent d'Alejandro Valde, per exemple, és agent de Lamine Yamal, altres temes.
1: Qui va parlar ahir, el que t'hi jugues, és Eric García.
2: Que considera que el podi de la pilota d'or hauria de ser completament culer.
4: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine. Després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algú que és increïble. Però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van.
2: Lamine, Pedri, Rafinha, en les altres dues posicions seria el podi d'un Eric García que va afirmar que la Champions és el gran objectiu de la temporada.
1: Escolta'm, estem parlant molt de la pilota d'or, l'estem escalfant i de quina manera, quan és?
2: És el 26 d'octubre, per tant encara queda més d'un mes.
1: Un mes llarg, sí. I avui comença la jornada 6 de Lliga, el Madrid visita l'Elx.
2: A 2:15 de la nit, el Martínez Valero, així va acabar la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
5: Muchas gracias.
6: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
2: I va marxar, va demanar paciència amb el projecte i no va voler entrar en les paraules de Lamine.
1: És que si no existís l'hauríem d'inventar, a Mourinho. També juga avui l'Espanyol.
2: A les 7 del vespre contra el Rayo Vallecano amb un Roberto Fernández inspirat. Són 4 gols en 5 partits, així en parlava d'ell ahir Manolo González.
7: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. No és normal que un jugador, un davanter de primera divisió, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament, no?
2: L'Espanyol és 8è amb 7 punts.
1: Que continua sent notícia el racisme al món del futbol. Hi ha hagut insults i amenaces al jugador marroquí Ed Abde. Ell juga al Betis i duia una samarreta en suport a Ceuta.
2: Todos somos caballas, lluïa la samarreta d'abans del partit que es van posar tant els jugadors del Villarreal com els del Betis. Abde, exjugador del Barça, ha rebut insults i amenaces a l'única publicació que tenia a les xarxes, que per cert ja ha esborrat, insults i amenaces per part de gent del Marroc. El Betis es va imposar 1-2 al Villarreal.
1: Així estem encara. I avui la UEFA ha de decidir on es juga la final de la Champions de 2029 i toca de prop al Barcelona. L'organisme sigui una o l'altra.
2: Sí, des del Camp Nou és el principal favorit, un Camp Nou que ja estaria acabat, que lluita amb Wembley, no?
1: Ah, emblemàtic, també.
2: Dos cops que ha guanyat la Champions allà al Barça. El comitè executiu de la UEFA reuneix aquest matí entre les 9 i la 1.
1: I què ha passat a Brizuela?
2: A Brizuela, que és jugador del Barça de bàsquet, tot ha quedat en un ensurt durant la Lliga Catalana, només té un cop i es descarta lesió òssea i articular.
1: Moment d'escoltar la Reina del Mando, que ens porta un nou documental de presons. És a Movistar Plus. Cristina García, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, noi. Sí, us vull recomanar Muros, una sèrie documental que segueix durant 4 mesos les històries de 10 presos i preses comunes, mostrant tant la seva vida dins com la seva connexió amb l'exterior.
8: Nosotros ya no nos podemos permitir entrar presos otra vez, tío.
9: Pero es que tú crees que tenemos otra vida.
5: A un costat dels murs està la llibertat i a l'altre els protagonistes d'aquesta sèrie. Cata, Diego, Culopato, Medi, Marí, Eugenio, Feli, Isidoro, Bàrbara i Iago. Els seus relats parlen de tot el que la vida pot donar i treure a una persona, de les conseqüències de cada petita decisió, de la culpa i de la por. Rodada durant diversos mesos en 400 penitenciaris d'Almeria, d'Alcalá de Henares, de Madrid i de Corunya, Muros s'endinsa on ja només estan ells, un microcosmos amb les seves rutines i les seves regles pròpies, que comença amb un recompte a l'alba i acaba quan es tanquen les cel·les a última hora de la tarda. Muros és un documental de 4 episodis dirigit per David Miralles, que ja teniu disponible a Movistar.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
11: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem, i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: 4 minuts i seran 2 quarts. Arnau, Aitana, vosaltres sou dels que es mireu els passos que feu cada dia a l'app del mòbil?
21: Jo sí.
2: Només quan estic de viatge.
1: Per curiositat.
2: Sí.
1: I tu, Aitana, sí?
21: A mi sí, em posa si he completat l'anell de moviment del dia.
1: I quants passos són, no, aproximadament?
21: Uns 10.000.
1: Uns 10.000, cada dia. Sí. Déu-n'hi-do. Anten Pujol, el nostre endocrinòleg de capçalera. Què tal? Bon dia.
22: Bon dia, Marina. Doncs sí, mireu, sabíeu que el nombre de passos que feu al dia està relacionat amb els anys que vivim? I la dada és espectacular. Un nou estudi diu que 1.000 passos addicionals al dia s'associaven a més de 1,5 anys més d'esperança de vida.
1: Però estàs dient 1.000 passos addicionals, vol dir que no són de sortida, és a dir, que han de ser més de 1.000.
22: Exacte. Mireu, doncs són aproximadament, us explico, són aproximadament uns 10 minuts al dia, aquests 1.000 passos,
1: val?
22: I això, clar, sempre ens han dit això dels 10.000 o 15.000 que comentàveu, passos al dia, però realment en aquest nou estudi es veu que no es necessiten fer tants de passos.
1: Ah,
22: això és interessant.
1: Interessant, perquè sempre ens havien dit això dels 10.000.
22: Sí, mireu, en aquest estudi el que veuen és que quan algú fa menys de 4.000 passos als dies és quan realment hi pot haver un risc per la salut. En canvi, si fem entre 4.000 i 6.000, ja l'esperança de vida augmentava en 7 anys. Si fem entre 6.000 i 8.000, l'esperança de vida augmenta 12,2 anys. I si fem entre 8.000 i 10.000, ja augmenta més de 15 anys.
1: I què passa quan compares els que caminen molt poc amb els que ho fan més?
22: Doncs que viuen més. El número que acaben, és a dir, el número d'anys que viuen més és aproximadament uns 15 anys més. Així que bé, el que ens hauríem de quedar seria aquest nombre màgic de 8.000 passos al dia i que no cal fer aquests 10.000 o 15.000.
1: Clar, perquè 10.000 són uns quants passos. Si deies 1.000 passos són 10 minuts, doncs això, multipliquem-ho per 10, no? I llavors la pregunta del milió, quants passos hauríem de fer per anar bé?
22: Doncs mireu, jo el que us recomano és com a objectiu arribar a aquests 8.000, però el que sí que recomano és que com que tots tenim ja un smartphone o un rellotge que ens compta les passes, mirar quantes en fem de forma habitual i fer l'esforç d'intentar augmentar unes 1.000 passes al dia cada setmana fins arribar a aquestes 8.000, perquè és veritat que hi ha persones que per exemple, ja poden tenir una feina molt dinàmica on és molt fàcil arribar en aquests 8.000 o 10.000 passos, en canvi persones que tenen una feina més sedentària i que a poc ho han d'anar augmentant.
1: Entelm, no sé si et puc demanar que t'allunyis una mica del telèfon, no sé per on ens estàs entrant, però ens entra una mica rebentat de so, així que si et pots allunyar una mica t'entendrem millor. Vale. Per tant, no sempre vol dir proporcionalment millor això dels passos.
22: Això mateix, és a dir, el límit serien aquests 8.000 passos al dia, entesos? I més enllà d'aquests 8.000 semblaria que no hi hauria benefici, així que no cal arribar a extrems per cuidar-nos.
1: Vaja, que avui tenim una recepta bastant senzilla.
22: Molt senzilla.
1: No t'obsessionis.
22: No ens obsessionem i intentar, doncs, això, mirar quants passos tenim al dia i augmentar fins a arribar a 8.000. Que en fem més, cap problema. Però si són menys, treballar per aquests 8.000.
1: Entelm Pujol, endocrinòleg, gràcies, que vagi bé.
22: Gràcies a vosaltres,
1: adeu.
22: Bon dia.
11: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
0: En aquesta part de l'Unya.
10: Amb Marina Fernández.
1: Són 7:45 del matí. Moment de saber quin temps ens espera per avui. Ja us ho anticipo. Calor. Més calor. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Una jornada més, temps propi de l'estiu, algunes comarques amb temperatures fins i tot de canícula. Ara mateix tenim 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. El sol lluirà durant tot el dia, portant les temperatures màximes a valors de 30-35 graus a la major part de poblacions, superant els 35 a Ponent, amb màximes de fins a 37-38 graus cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, marinada una mica forta. Demà, temperatures més baixes i a mesura que avanci la tarda, les tempestes guanyaran protagonisme.
1: I ara fem un cop d'ull a les carreteres. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. De moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, però sí que és cert que hem de tenir paciència un dia més per aquestes retencions habituals que circulen amb intensitat als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del nus de la Trinitat que arriben des del Vallès per la C58 i C33. A la C58 ja hi ha retencions a Sant Quirze del Vallès. Tot plegat deixa retencions de retruc a les dues rondes. També tenim retencions des del Llobregat a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Aitana Romà, què tal?
23: Bon dia.
1: De què es parlarà avui?
23: De la batalla entre els Estats Units i la Xina pel domini de la IA, després que Trump hagi rebutjat la proposta de les grans empreses per ralentir el desenvolupament de la tecnologia. També de les declaracions de Pedro Sánchez sobre la crisi a Ceuta que va fer a nit a l'intermedio i del compromís de Salvador Illa a impulsar un gran pacte educatiu. A més, avui és el Dia Internacional de la Democràcia.
1: Ara parlàvem dels plans de Salvador Illa, doncs justament avui el govern aprova aquest pla per accelerar la climatització a les escoles i geriàtrics.
23: El president Illa promet que climatitzarà tots els centres educatius públics i les residències de gent gran en 5 anys. El govern aprovarà avui un pla per accelerar-ho, però que té lletra petita, perquè per fer-se realitat necessitarà la contribució dels ajuntaments. Va ser el principal anunci de la conferència feta aquest dilluns al vespre per afrontar la segona meitat de la legislatura.
1: Qui té cita avui als tribunals?
23: Aquest matí arriba a judici l'acomiadament dels 2.000 moderadors de contingut de Meta que treballaven des de Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valorarà si se'ls va despatxar il·legalment com a represàlia per haver denunciat una discriminació salarial i, per tant, se'ls ha de tornar a contractar, que suposaria un cost de 92 milions d'euros.
1: En clau cultural arriba la nova temporada d'òpera al Liceu.
23: Avui el Gran Teatre del Liceu presenta la producció d'Aida, l'òpera de Verdi que s'estrenarà el dia 25. Comptarà amb la direcció d'escena de Shirin Neshat i amb les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi alternant-se en el paper d'Aida. La direcció musical anirà a càrrec d'Antonello Maracorda.
1: Que si us fa gràcia anar a la Sagrada Família a visitar-la, sapigueu que des d'avui es pot participar en un sorteig per entrar-hi gratuïtament.
23: Coincidint amb les festes de la Mercè, del 24 al 27 de setembre la Sagrada Família celebrarà les jornades de portes obertes per acostar la basílica a la ciutadania i mostrar l'estat actual de les obres. A més, enguany mostraran tres de les escultures que formaran part de l'exterior de la capella de l'Assumpta. Es sortejaran un total de 20.000 entrades i podeu participar fins al dia 20 de setembre a les 9 de la nit.
1: I avui, aquí felicitem?
23: Leo Cea, un adolescent xilè de 13 anys que s'ha convertit en la persona més jove a completar una via de dificultat 9A més a Osca. El jove va conèixer la via anomenada No Pain No Gain al juny d'enguany i des de llavors ha estat entrenant a Alemanya per poder completar-la.
1: Caminant, eh? O sigui, un excursionista.
23: Sí, sí.
1: Un excursionista top. I tenim nova polèmica protagonitzada per una actriu, es diu Sydney Sweeney, ubiquem-la per qui no la tingui controlada.
23: És la mateixa que va protagonitzar la polèmica dels Texans, aquells d'American Eagle, fa uns estius, i ha protagonitzat també moltes pel·lícules i sèries.
1: I ara actuals. Què ha fet?
23: Pues que ha mostrat... s'ha mostrat seminua mentre promociona diversos elements com pilotes o material de hockey i bàsquet perquè participa com a sòcia de Novink, que és una plataforma esportiva. Grans esportistes l'han criticat perquè diuen que sexualitza la dona per promocionar un producte relacionat amb l'esport i que reforça estereotips que han intentat evitar durant molts anys.
1: I si anem una mica més a prop, a Cunit, resulta que els Mossos d'Esquadra han salvat la celebració d'un casament.
23: Sí, perquè dos ciutadans de Chicago que havien planejat casar-se a Cunit van perdre les aliances i els vestits de nuvi i la núvia, però la patrulla dels Mossos d'Esquadra els va trobar i els ha retornat abans del casament.
1: Me'ls imagino, mira, en lloc de les criatures que porten els anells...
23: Els Mossos d'Esquadra. Sí, sí.
1: I la banda sonora del dia, qui la posa?
23: La posa Oasis. Perquè sabem que estaran a Barcelona el 10 i 11 de juliol. Ho van anunciar ahir en les cites de la seva nova gira.
1: I els seus únics shows a la península seran això, aquí a Barcelona, el Lluís Companys. En seguirem parlant al llarg del matí d'això. Dos minuts i agafem els diaris.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
9: El Poble Nou tanca els dies d'estiu de la millor manera, amb la seva festa major. I al Casino L'Aliança l'activitat no s'atura. El diumenge 13, glamour, picardia i riures amb sarsuela en estàs. I el diumenge 20, sabor de mar i rom cremat amb les habaneres de Portbó, referents de Calella de Palafrugell. Més informació a casinoalianca.cat.
24: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
25: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
26: Que n'aprenguin!
25: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
26: Això és clau.
25: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
27: És tremendo.
28: Aquest dimecres, Barça-Racing.
29: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
28: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
30: Mira que filorruti el parés.
28: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
31: Ganar así no tiene ningún sabor.
25: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
32: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
25: A SER Catalunya.
33: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
34: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
35: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: Ni de ti ni de mi.
1: Ni de ti ni de mi.
0: De què parlen els diaris?
1: De la conferència de mig mandat de Salvador Illa, però sobretot d'intel·ligència artificial, des de la triple perspectiva de les grans empreses que volen frenar-ne el desenvolupament, dels presidents dels Estats Units i de la Xina, de Donald Trump i Xi Jinping, que no en volen saber res de frenar i només els preocupa la cursa, i dels efectes que té tot plegat a la borsa.

0: Intel·ligència artificial enfronta els Estats Units i la Xina, llegim el diari Ara. Pequín reclama més controls, Trump hi veu una conspiració malaltissa i l'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. El periòdico, el fre la intel·ligència artificial xoca amb la carrera pel seu control entre els Estats Units i la Xina, tot i que el titular gros és perquè Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Els Estats Units i la Xina lliuren el primer gran pols pel domini de la IA al país. Trump rebutja la proposta de les grans companyies per ralentir el desenvolupament. Pequín acusa Washington de tornar a la retòrica de la Guerra Freda. El Mundo, en canvi, els posa al mateix vaixell. Xi i Trump contra els caps de la IA. Aneu amb compte, traïdors, entre cometes, el president americà. Els dos grans líders mundials rebutgen posar límits i redoblen el pols per la supremacia tecnològica. I pel que fa als efectes econòmics... La Vanguardia obre la portada amb què les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. La Razón, la IA, s'espanta del seu propi poder i assesta un cop a les tecnològiques a la borsa i val la pena per això repassar els econòmics. 5 dies, tot en un, la crida a frenar la IA sacseja el mercat enfrenta els Estats Units i la Xina. Trump diu que una aturada només beneficiaria Pequín, que veu una agenda oculta contra la seva economia, i les firmes de xips, els fabricants, baixen a tot el món davant d'un temor, del temor d'un descens a les inversions. I a l'expansió, la febre de la IA en revisió, Nvidia i altres fabricants cauen a la borsa per la incertesa.
1: A les pàgines econòmiques, a les pàgines de ciència i també als articles d'opinió a la intel·ligència artificial.
0: L'escriptora Irene Lozano, al País, titula «No ens matarà la intel·ligència artificial, potser els seus amos». Es tracta d'evitar que l'elit tecnològica segueixi utilitzant tota la humanitat com a conillets d'Índies, se'ls ha de lligar les mans. Matías Vallès, al periòdico «Intel·ligència assassina». Confiem que la IA m'escrigui aquest article abans d'exterminar-nos. Comença irònic, perquè l'article ho és. Els tan esbombats beneficis d'una nova tecnologia arribaran després de les seves amenaces, és a dir, protegeixis de la IA fent servir la IA, i remata que quedi pels supervivents la humil constatació que ho saben tot de tu, estàs a les seves mans i no els importes gens ni mica. I la investigadora principal de l'Institut Elcano, Judit Arnal, a Expansión, el dilema del presoner de la IA. Convé evitar que els interessos privats dictin les normes públiques, oferir una autorregulació abans no arribi la llei, és una maniobra intel·ligent per part dels grans magnats.
1: I el Fidel Marreal avui conversa al periòdico amb dos psicòlegs, amb la Mercè Conangle i el Jaume Soler, que diuen no és la intel·ligència artificial la que guanya consciència, som nosaltres que la podem perdre. També és raó, és tema d'alguns editorials.
0: La Vanguardia, els impulsors de la IA admeten els riscos, la rivalitat Estats Units-Xina dificulta els acords que puguin limitar els perills denunciats, no hi ha temps per perdre, és precís unir esforços per conjurar-nos. L'Ara, tota activitat necessita normes i regles, avui tot depèn de la mà de l'home, però sistemes que autoaprenen, si no són ben dirigits, poden acabar fent el mal en lloc del bé. I el Mundo, regular la IA sense prendre la cursa, ofereix avenços extraordinaris, seria absurd paralitzar-los per relats apocalíptics, però el que ha passat obliga a abandonar la ingenuïtat. Estats Units i Xina hauran d'acordar estàndards mínims, verificar la cursa ja no consisteix només a fer la IA més poderosa, sinó a demostrar que seguim sent capaços de controlar-la.
1: I avui a la contra de La Vanguardia, també parlant d'intel·ligència artificial.
0: És una entrevista a Mark Silver, que dirigeix el documental Molly vs. The Machines, sobre la jove que es va suïcidar fruit d'una depressió associada a l'algoritme d'Instagram. La IA era una bola de neu i ara és la llau que la va matar. Els límits imposats, com el pacte de Meta, no afecten l'estructura addictiva que arruïna la vida a milions de nanos, o els oligarques de la tecnologia ens arrabassen la llibertat política, capacitat de decisió, atenció, son, qualitat a les relacions i donen més poder als amos de la IA i als seus aliats de l'ultradreta. Molly és l'alarma, el cas extrem que ens avisa de milions de nens i joves sotmesos a l'addicció i a hàbits indesitjables, són algunes de les frases que deixa.
1: I hi ha més notícies a banda de tot el que té a veure amb la IA. L'altre denominador comú a la majoria de portades, ho dèiem, és la compareixença de Salvador Illa.
0: Amb l'educació al punt de mira, el País, Illa anuncia 2.500 milions per climatitzar les escoles en 5 anys. La Vanguardia, Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. En pàgines interiors, el pla per climatitzar comença amb 100 milions i 100 escoles. L'Ara, l'Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, i el periòdico, Illa compromet el 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu i anuncia un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències. I afegeix a l'avantítol que reclama unitat per frenar l'auge dels extremistes.
1: (Tots) Mentrestant, continua la batalla política a escala estatal amb Ceuta com a escenari.
0: Al país, el PP exprimeix la situació i eleva el conflicte a l'escenari de la Unió Europea. Empresaris ceutins es volquen amb Vives, amb el seu president, amb festes i descomptes, i el PSOE es regira contra Gènova per voler treure profit de la crisi. La Vanguardia, pel mateix camí, Feijó eleva a Europa la crisi de Ceuta i el seu enviat especial allà ja es titula Ceuta té la seva segona Lampedusa. La platja de Benítez, on s'hi multipliquen les barraques, evidencia que hi queden més de 6.000 migrants. També el periòdico agafa aquesta línia, Feijó europeïtza la crisi.
1: I sobre la incertesa per la llei de nets?
0: Al país, l'oficina del Cens desbarata la principal tesi de Puigcerazo de PP i Vox. Descarta que els cònsuls decideixin on voten els nacionalitzats, mentre que el Mundo es queda amb que la junta electoral es trenca en dos. Això és un caos. Entre cometes, 6 dels 13 vocals voten a favor d'enfrontar-se al Suprem.
1: Obrim ara Finestra al Món. Avui, a les pàgines internacionals, encara hi trobem el retrocés de l'extrema dreta a Suècia.
0: L'ultradreta recula, perd terreny a les urnes, una raresa a l'Europa actual, destaca La Vanguardia, la por que entrés al govern i que no sigui l'única que aposta pel no a la immigració, possibles raons. L'ultradreta sueca pateix el primer retrocés des de la seva fundació, diu El País, la caiguda costa la victòria, el bloc de centre-esquerra i l'ara, en la mateixa línia, l'extrema dreta, el partit que més cau a Suècia.
1: Rellevant això que acabeu de llegir, eh? La por que entrés al govern i que no sigui l'única que aposta pel no a la immigració, sobre la mimetització de...
0: Entrar-li pots a l'ultradreta, agafar part del discurs de l'ultradreta.
1: El Regne Unit, una mica menys unit.
0: Nacionalistes d'Irlanda, Gales i Escòcia s'uneixen per impulsar la seva independència. Llegim El País, signen un manifest que reclama a Londres que comenci a preparar les reformes constitucionals que permetin la secessió. Trump dissabte va dir que seria fantàstic veure una Irlanda reunificada. Edimburg, un altre referèndum, reclama un altre referèndum sobiranista. El recolzament a la independència es manté al 47% i Gales reclama una major autonomia, diu La Vanguardia. Els nacionalistes expressen el desig de tornar a la Unió Europea. El periòdico, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord desafien Londres, cooperen per accelerar els plans d'independència.
1: I si ens fixem en històries que ens toquen més de prop... A l'Ara trobem un reportatge sobre la saturació a les presons catalanes.
0: Presons al límit, declaració entre cometes. Hi ha tensió fins i tot a l'hora d'esmorzar, per haver de fer cua, perquè un altre s'ha acabat la llet. Quan són molts, les petites tensions són més difícils de veure i poden desencadenar incidents. Hi ha més picaresca i la ràtio de professionals és la mateixa, explica una educadora penitenciària. El marge de llocs lliures és molt poc i s'acaben barrejant presos de diferents delictes i diferents religions en una sola cel·la. Els interns sense plaça, els tallers, van al pati, que és un espai no educatiu.
1: I fixeu-vos en la paradoxa del canvi climàtic. La calor impedeix acabar refugis climàtics.
0: Un exemple el tenim a Barcelona, al carrer Balmes, el tram entre Mitre i plaça Molina. Un cop s'ha reformat la via pública, s'hi havien d'instal·lar un centenar d'arbres per guanyar zones d'ombra, però les altes temperatures impedirien que, si es fa ara, les acàcies de tres puntes, que són els arbres que han triat perquè aguanten bé la canícula, no arrelarien bé.
1: Ostres.
0: Per tant, s'ha d'esperar que passin aquestes temperatures perquè puguin arrelar aquests arbres que, en principi, l'any que ve, quan torni la calor extrema, ja haurien d'estar instal·lats i donar ombra
1: sí,
0: a la vida.
1: Aquí no ens equivocarem segur amb aquest pronòstic de la calor extrema. I els esportius...
2: Crec que és l'objectiu de tots. Portem 2 anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa.
1: Aquest com... era l'Eric García, ahir al Que t'hi jugues, dient que la Champions és el gran objectiu d'aquesta temporada. És dia d'entrevistes a Can Barça.
3: Sí, perquè, per exemple, em va parlar Gabriel Jesús a l'Esport, diu que el vestuari del Barça és diferent, que estan molt units, que el gol que vol marcar és el que li doni la Champions al club i que un dia d'aquests trucarà el Pep Guardiola, exentrenador seu al City, i el convidarà a esmorzar o dinar. A més, explica que sempre llegeix la Bíblia abans de començar un partit.
1: Mira, Rodri a Mundo Deportivo.
3: El migcampista assegura que ha flipat amb l'afició del Barça i tota l'estima que li han demostrat, que el Barça el va convèncer pel seu futbol, no el va pressionar i el va atreure l'inconformisme de Hansi Flick. Diu que per guanyar la Champions l'equip encara ha de polir algunes coses i a més ha parlat de la conversa amb Mourinho per fitxar pel Madrid. Diu que li va expressar les seves ganes de que vestís de blanc, que el tracte va ser molt bo i que després el va trucar quan es va decantar pel Barça.
1: Mira, que a mi pel Rodri em sap greu tota aquesta campanya per la Lamine Yamal, no? Vull dir que està bé, que tothom defensi la Lamine Yamal pilota d'or, però escolta que Rodri també
3: ell mateix a l'entrevista diu que el club s'ha decantat per Lamine, però vaja, és normal, no?
1: Sí, que sigui normal no vol dir que, escolta'm, que també

0: De la selecció espanyola, creus, campiona del món, acabat de fitxar pel Madrid.
1: Tu creus que no hauria passat això, eh?
0: Tu creus que hauria sortit la imatge dient "son muy malos"?
1: Tu estàs convençut que no.
2: I que probablement seria 100%. Lamin contra Rodri, la lluita pel...
1: Vols dir que Mbappé ja no pintaria res aquí, eh?
2: Jo crec que si Rodri vestís de blanc...
1: Febre d'or.
2: Alas, focujant la pilota d'or, com bé parlàvem ara, i foto per Lamin i Mbappé durant l'Espanya-França del Mundial. I a Gim, els dos ja fan autocampanya i posen en la lluita pel trofeu també a Harry Kane, Rodri, Fabián i Messi.
1: I nen d'or.
2: Així el defineixen el Marca a Xavi Espart. És el blaugrana amb més minuts i el seu gran rendiment provoca que s'hagi posat de ple en la lluita pel Golden Boy, que és la pilota d'or pels menors de 21 anys.
1: Quin titular per en Marc has triat?
2: Està a la portada del Marca. Ara feia dies que no ens sentíem a parlar. El trident Bellingham, Mbappé, Vinícius. Mm-hmm. La BMB.
1: Ah?
2: En castellà sona com BMW.
1: Clar.
2: La portada avui llueix amb un la BMW motor de Mourinho i ho rematen per dins, la BMW no frena.
1: Molt bé.
2: Molt motorístics.
1: Originals.
2: Ja saps, amb el Madrid.
1: Va, que ens toca la carta al director. Monotemàtics avui, Teje.
0: Hem fet massa ja o no? Sí?
1: Vaja, aquesta podria ser la pregunta que ens féssim a la vida. Estem fent servir massa la IA?
0: Sí.
1: Com a mínim avui per la premsa, sí.
0: Avui també. Però és que m'ha agradat molt la carta que escriu el César Carulla de Sabadell al periòdico.
1: Que t'acostis al micròfon, t'estic fent, que ens sentim de lluny.
0: Després de 17 anys a la ràdio.
1: Després de 17 anys a la ràdio. És que jo m'estava movent, li estava dient acosta't i ell em mirava dient què estàs fent, què t'està passant.
0: És l'últim que m'esperava aquest matí. César Carulla de Sabadell al periòdico ens pregunta qui educa la intel·ligència artificial. Imaginem per un moment un nen superdotat d'aquells que aprenen idiomes amb facilitat extraordinària i fan càlculs impossibles. Ara imaginem que li donem tots els instruments necessaris per crear el que se li acudeixi. Té una capacitat enorme, però no disposa d'un marquètic i moral que ofereixi les limitacions necessàries per protegir la seva pròpia supervivència i la dels altres. L'element central no és si el nen ha d'existir o no, sinó com ha de coexistir amb la resta perquè no es faci mal a si mateix ni faci mal als altres. La competència entre els diferents desenvolupadors d'IA no hauria d'impedir que s'estableixin uns principis comuns capaços d'evitar que superintel·ligències acabin atacant-se entre ells o atacant la humanitat. Per aconseguir aquest propòsit, ens hauríem de preguntar quines eines hem creat els humans per impedir que els propis éssers humans matin, que se sotmetin, que abusin els uns dels altres, i quines han resultat eficaces. En efecte, són poques, i en aquest moment, molt poc fiables. El dret internacional ha d'intentar establir límits davant l'exercici arbitrari del poder. S'hauria de reformular, clarament. Coincideixo que un avenç tan ràpid de la IA, en un moment amb les institucions internacionals tan febles, pot desembocar en una catàstrofe, però també constitueix una oportunitat per reformar les eines de control de danys i fomentar una solidaritat que no es basi exclusivament en la competència.
1: Doncs molta raó, eh, al César, perquè al final això passa. Les criatures tenen molt de potencial, però al final no disposen d'aquest marc ètic i moral que és el que els anem ensenyant nosaltres al llarg de la seva vida, no?
0: Ah, però m'agrada que es plantegi també què hem fet a nivell macro amb la pròpia ètica i moral nostra. Yeah.

0: Avui a qui li llegim l'horòscop, Teje?
1: Avui a una de les persones que ha de passar per aquest estudi amb tu.
0: Ahà.
1: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
0: Ah, mira.
1: És del 20 de desembre.
0: Val, sagitari.
1: És sagitari, sí.
0: Com la meva santa mare.
1: Jo de tu li llegiria aquest horòscop. Perquè la seva conselleria avui, economia fluctuant per despeses i riscos. Podria plantejar-se treballar per compte propi mentre els seus amics aclareixen dubtes.
0: Els seus col·legues consellers.
1: Clar, mentre la resta de ta, ell vagi fent. El periòdico. Convé tenir una mica més de cura amb el descans i evitar acumular tensió. No tot s'ha de resoldre en un sol dia.
0: Mira.
1: Procuri fer esport o passar una estona a l'aire lliure per desconnectar. Aquesta sempre està bé. I el Mundo li diu, raonaràs a menor velocidesa. Tot i així, no resolguis res sense sopesar-ho abans, perquè si et precipites, corres el risc d'un gran error.
0: També és veritat, això.
1: Em sembla un gran consell.
0: Sí, sí, per un conseller.
1: Per qualsevol persona, però sobretot per una persona que té una cartera com la de Drets Socials a les mans i aquesta responsabilitat.
0: Sí. Ah, d'aquí a mitja hora llarga, a partir de 9:45 del matí, el Raül Moreno, el conseller de Drets, en directe en aquest estudi, li podem llegir l'horòscop, però també li farem unes quantes preguntes relacionades amb la seva conselleria, que en són moltes. D'ell penja la integració, pengen els geriàtrics, l'acollida... Vaja, tot una carpeta, tot un munt de carpetes al damunt de la taula. Re, 30 segons i arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir

0: casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Aquí Catalunya.
11: Aquí Catalunya.
10: Amb Marina Fernández.
12: Hola, Litus, què tal? Com estàs?
13: Molt bé, molt bon dia.

0: On ens portes avui?
1: Ai, és que m'encanta aquesta cançó. Escoltes el passet aquest que hi ha, no? El
0: tac, a veure, a veure.
1: Tac, tac, tac, tac. Blackbird fly. Això és perquè ho està fent tot alhora. I no era expressament en principi, però per seguir el ritme, ell l'ha fent, no?
0: Tac, ell, tac. ubiquem els oients.
1: Paul McCartney, Paul McCartney. Va fent aquest tac, tac, tac, i es va quedar.
0: O sigui, que és més un tic, que tu també el tens, aquest tic.
1: Tu sempre
0: que toques la guitarra,
1: exactament,
0: vas amb el pauet fent tac, tac, tac, tac, tac, que suposo que us va bé per marcar-vos el vostre propi ritme.
1: Clar, però com que hi ha tan poca cosa en aquesta cançó, el micro el va pillar.
0: Clar.
1: Va pillar. I és una cançó inspirada en moviments musicals de Bach.
0: Oh. Què dius?
1: Sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Però alhora és la primera cançó en contra del racisme que hi havia als Estats Units. És a dir, fa com una metàfora xula de Blackbird.
0: Mm-hmm.
1: Com un ocell que es diu així.
0: Mm-hmm.
1: Però que no,
0: a més
1: no és...
0: l'anem sentint durant la cançó cantar.
1: Exactament. I és de les meves cançons preferides.
0: I de quin any? A quin any surt això, aproximadament? Quina
1: dècada?
0: Jo diria
1: que això és de l'any 67, 68.
0: Mm-hmm.
1: És d'un àlbum que es diu White Album, que per mi és el millor dels Beatles, perquè té una barreja de moltes coses. Era un moment que ja estaven... ja s'havien passat el joc, i llavors feien el que els hi venia de gust. Llavors és un disco que hi passa de tot. De tot.
0: Què vols dir, que és un disco que hi passa de
1: perquè,
0: tot?
1: Perquè hi ha aquestes coses tipus Bach, hi ha rock dur, hi ha l'Obladi Obladà, per exemple... Hi ha coses que podien sonar a Oasis, coses com que...
0: Sí, absolutament eclèctic.
1: És molt eclèctic. M'encanta aquest disc.
0: Doncs res, ens queda que ens la facis tu aquí en directe ara mateix.
1: A quins nervis.
0: Litos, gràcies. L'escoltem fent de Paul McCartney.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i avui us parlem del dret a l'autodeterminació, però no d'un poble, sinó del dret a decidir d'un ésser humà. Un dret que alguns també s'entesten a negar.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Aquesta hora, a Ser Catalunya, us avancem un cas que ens retorna al que va passar fa uns mesos amb la Noèlia. Una altra història de patiment extrem, la del Francesc, que és un veí de Vallirana que té 56 anys i que en porta dos anys, un mes i 8 dies esperant que li apliquin l'eutanàsia que li va autoritzar un tribunal mèdic arran de les greus seqüeles que arrossega de 4 ictus i 2 infarts. Segur que coneixeu algú que, per desgràcia, hi ha passat per algun ictus, per algun infart, i com ha quedat de tocat. Doncs imagineu-vos això per 4 i per 2. Com amb la Noèlia, el dret a l'autodeterminació del Francesc ha ensopegat amb una justícia lenta i sense ànima que li ha anat allargant l'agonia, atorgant al seu pare el poder de decidir en nom seu, per tant, alienant-lo del seu propi dret. La notícia que us expliquem a aquesta hora és que aquest cap de setmana el Francesc ha arribat al límit de la desesperació i ha intentat suïcidar-se, sol, a casa, deixant una nota on comparteix aquesta desesperació, aquesta impotència pel via crucis judicial. No ho ha aconseguit el Francesc.
1: L'únic que aconseguirà la justícia que m'aniré sense despedir-me. I la lluita que tinc jo, que l'eutanàsia, que es brindi l'eutanàsia, perquè si no t'obliguen al suïcidi, llavors.
0: I ell mateix ja ho anticipava així, com heu escoltat en una conversa amb la nostra companya, l'Andrea Villòria, també li deia: el que vull no és morir, el que vull és deixar de patir. És que no estem parlant ja de lluitar per una vida digna, una llar, una mínima seguretat econòmica, accés als serveis bàsics i viure sense por. Del que estem parlant és de poder decidir com a adult que vols marxar d'aquest món amb la dignitat que no has pogut trobar en vida. Estem parlant d'exercir el dret a la pròpia autodeterminació. Ara passen dos minuts llargs de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Salvador Illa, el president, agafa el timó de la crisi d'educació.
3: Em comprometo que la debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
2: En la conferència de mig mandat ha anunciat dues coses: un pacte nacional sobre el sistema educatiu amb la fita d'assolir una despesa del 6% del PIB i un pla per climatitzar tots els centres educatius públics i les residències de gent gran en 5 anys.
0: Que heu de saber que és un pla que té lletra petita.
2: Es volen climatitzar tots els centres públics mobilitzant 2.500 milions d'euros, però de moment només es trauran de la caixa 100 milions per climatitzar 100 centres en els propers 2 anys. La resta de diners l'haurien d'avançar els ajuntaments, a qui acaba recaient la iniciativa.
0: Que ho avancin els ajuntaments i després ja ho trobarem. Això és el que diu el president. L'altre anunci rellevant té a veure amb un observatori català sobre la intel·ligència artificial.
2: Això en plena tempesta en el sector tecnològic davant les crides d'alentir el seu desenvolupament a les borses, les tecnològiques ho han notat amb una caiguda del valor de les accions. Trump, mentrestant, no cedeix, rebutja prem el pedal del fre mentre la Xina acusa Washington d'usar la retòrica de la Guerra Freda.
0: Moviment rellevant a l'empresariat català, Puig es queda Isdin.
2: L'empresa de perfums catalana vol fer-se fort en el sector de la dermatologia. La meitat de l'empresa ja era seva, però l'altra meitat la tenia Esteve, a qui pagarà 1.200 milions.
0: Els Oasis escullen Barcelona.
2: Els concerts del 10 i 11 de juliol del 2027, de l'estiu vinent, seran els únics a la península en la seva gira de retorn als escenaris. Les entrades sortiran a la venda al setembre i caldrà registrar-se a la seva pàgina web.
0: I campanya com mai per la pilota d'or.
4: I això que vaja, que fan crítiques perquè la Mina d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
2: S'ha postulat pel trofeu a millor jugador Lamine Yamal, però també Kylian Mbappé. La porta tanca files amb la seva estrella. Avui torna a haver-hi Lliga. A les 7 l'Espanyol visita el Rayo i a quarts de 10 el Madrid juga al Camp de l'Elx.
0: Tot això avui, que les temperatures han de tocar sostre, però atenció perquè ve un canvi de temps imminent. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Una jornada més, temps de ple estiu, amb temperatures molt altes durant la tarda per les dates. També les actuals. Tenim 23 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Sol tot el dia, amb temperatures màximes de 30-35 graus a la major part de poblacions, superant els 35 a Ponent, fregant els 37-38 de màxima al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, vent fins que arribi la nit. I demà, canvi de temps, temperatures més baixes i compta amb les tempestes de caràcter violent que aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci la tarda.
0: És dimarts. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And El racó de pensar amb el Gerard Quintana i la Charlie P. Parlarem d'aquesta que escolteu, de la Ella Landley. És la cantant d'aquest tema que està a punt de desbancar l'All I Want For Christmas Is You. Ja sabeu quina cançó és, la de la Mariah Carey de cada Nadal. Està a punt de desbancar-la com a cançó amb més setmanes al número 1 dels Estats Units i volem posar-li cara en aquesta Ella. L'Abel Cobos ens explicarà com pot ser que no sigui més coneguda, perquè potser és la primera vegada com servidora que escolteu aquest nom. Després el Merlos ens dirà la veritat del Gran Premi de la Fórmula 1 de Madrid. Ha estat un fiasco, diu Ayuso, que ha estat un èxit. I el Ja som aquí del Jordi Cartanyà conversa amb el director del Palau de la Música Catalana. Ens podeu escoltar, ens podeu seguir en directe des d'ara i fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, sercatalunya.cat.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: I quan són les 8 i gairebé 7 minuts, us avancem en exclusiva una notícia terrible. Una notícia que tant de bo no haguéssim d'explicar perquè és important. Potser el recordeu, el cas del Francesc, us n'hem parlat a vegades, és un home que porta 2 anys esperant l'eutanàsia perquè el seu pare s'hi va oposar en el seu moment. Després ha rectificat, però clar, això no ha impedit que la justícia ho segueixi paralitzant tot. Aquest cap de setmana, després d'aquests 2 anys, després d'aquest viacrucis, després d'aquesta agonia judicial, el Francesc ha ingressat a l'hospital perquè s'ha intentat suïcidar sense èxit. Andrea Villoria, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
0: Repassem el cas per situar-nos perquè, per entendre la seva desesperació, ens hem de remuntar a 2024.
7: Exacte. En aquell moment, en Francesc havia patit 4 ictus i 2 infarts en pocs anys des del 2020 i va decidir que no volia seguir vivint així. Arrossegava seqüeles importants que li afectaven a la parla, com ens va explicar aquí a la SER fa uns mesos.
1: A mi, parlar, és un esforç molt gran. Per mi, és com cridar.
7: També li costava moure's i fer tasques quotidianes.
1: Em costa molt tot. Molt tot. Tinc que pensar... si abans ho feia amb 1 hora, ara em falta tot el dia, o un dia, no en tinc prou per fer-ho.
7: Per això va demanar l'eutanàsia i els metges i experts de la Generalitat li van autoritzar, però el seu pare, que tenia aleshores 93 anys, s'hi va oposar i va presentar un recurs al jutjat per parar el cas. Després hi ha hagut recursos i més recursos fins a arribar al Suprem, que ha mantingut el cas paralitzat 790 dies.
0: I ha arribat el moment en què ja no ha pogut més.
7: No va poder més i va intentar el que fa temps que advertia.
1: L'únic que aconseguirà la justícia que m'aniré sense despedir-me. L'obliguen al suïcidi, llavors.
7: Diumenge, de matinada, sol, va intentar suïcidar-se. El seu entorn, l'endemà, en veure que no responia ningú, va enviar-hi els serveis d'emergències, que el van trobar viu amb una nota de suïcidi on carregava contra la justícia i el van ingressar a l'hospital amb un quadre d'intoxicació vigilat i ara ja l'han traslladat a un centre psiquiàtric per evitar que torni a intentar-ho.
0: Que ja és prou trist tot aquest cas, però hi ha un element més pel còctel en tot això, que és que el paper del pare ha canviat, el pare d'ell, el pare del Francesc. Estem parlant d'una ancià de 96 anys que fa uns mesos que va desistir, que va adonar-se que s'havia equivocat, va entendre que era una decisió del seu fill, això de si volia morir o no, i va dir al seu advocat que ho deixés estar tot, que no suposés més en aquesta eutanàsia, però tot i així el procés mèdic o judicial més aviat no s'ha pogut reactivar.
7: Sí, en Jordi Auger, avui amb 96 anys, va desistir, com ens va explicar fa unes setmanes a la SER, perquè entenia que era cosa del seu fill i no volia allargar més el seu patiment.
8: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir que volia treure-ho tot, perquè tot això ja veia que ell ho volia, ma germana també, veu que està d'acord, doncs que fessin el que ell volia.
7: La seva situació, la d'aquest home, es pot entendre si algú ho intenta. És un ancià de 96 anys, religiós, vidu, que va perdre el seu fill gran en un accident de cotxe i té por de quedar-se sol i sobreviure als seus 2 fills. Ara s'ha mudat a casa de la seva germana, la Clotilde, de 83 anys, que l'està cuidant i que també ha recapacitat. Ella va ser qui va anar a la Ciutat de la Justícia a firmar el recurs contra l'eutanàsia del Francesc, però després...
9: Però llavors, parlant amb el Francesc, jo vaig pensar que era una cosa molt personal d'ell, que si ell ho volia... Tampoc jo era ningú per privar-li. Clar, jo també veia també la dificultat que ell té. Si ell no vol viure d'aquesta manera, penso que té tot el dret.
7: I en aquests últims mesos ha intentat fer entendre al seu germà, el pare del Francesc, això.
9: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
7: Tot i això que ens deia fa unes setmanes a casa seva, la causa judicial porta mesos parada sense cap moviment, pendent de tornar del Suprem a un jutjat de Barcelona per celebrar fins i tot el judici sobre l'eutanàsia del Francesc.
0: Ampliarem tot això en temps d'anàlisi. Andrea, gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.
0: I d'aquí uns minuts li demanarem també al nou conseller de Drets Socials per tota aquesta qüestió. No només per això, amb ell parlarem també dels plans de Salvador Illa pels propers anys, molts dels quals li toquen de prop. Ara ho desgranem.
10: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
0: És el principal anunci, un dels principals de Salvador Illa en la conferència que va fer ahir al vespre, climatitzar tots els centres educatius públics, també els geriàtrics, d'aquí a 5 anys. Ara bé, és un pla que té lletra petita perquè per poder-se fer realitat el que necessita és la contribució dels ajuntaments.
2: El govern només aportarà d'entrada 100 milions, una part molt petita del total. La pilota, doncs, passa. Haurà de passar necessàriament als ajuntaments, els que tinguin romanents, esclar, i vulguin anar més de pressa. Amb el temps, segons el que acordin, el govern reemborsaria els diners avançats pels consistoris.
0: Quins números fa el govern, Xavier Balló?
12: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment, el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres restants a l'any 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant més endavant. Economia calcula pagar-ho tot en un termini de 10 anys. També es preveu climatitzar 51 residències de gent gran de la Generalitat i facilitar 50 milions en préstecs per a residències en places concertades.
0: Clar, una cosa és climatitzar les escoles, l'altra cosa és solucionar el problema majúscul que tenim amb l'educació aquí al país. I en aquest sentit, el que aspira el president és a un pacte de país. Però clar, res fa pensar que pugui ser un pacte ampli.
2: Després de la conferència d'Illa, la presidenta del grup de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha escrit a X que el president català ha parlat de la pròxima dècada per amagar el fracàs governant la Catalunya d'avui, i també a X la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret al president català el triomfalisme i les paraules grandiloquents i que no hagi citat problemes com rodalies o la pobresa infantil.
0: Que el que ha fet també el president és treure pit dels seus dos primers anys, diu que com a mínim s'han superat les inèrcies del procés.
2: Sí, Illa també ha volgut focalitzar la conferència en reptes de futur, anunciant la creació d'un observatori per avaluar l'impacte de la IA, especialment en l'àmbit laboral. A la reunió del govern d'avui preveu aprovar un pla que inclourà la creació d'aquest primer observatori per defensar, diu Illa, una intel·ligència artificial ètica i responsable.
0: I qui també mira de recuperar la iniciativa és Pedro Sánchez.
13: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
0: Aquesta passada nit, el president del govern espanyol s'ha anat a l'Intermedio, amb el Gran Wyoming.
2: On ha tornat a exculpar el Marroc de l'arribada de migrants a Ceuta, on es dona de termini fins a finals del 2026 per restablir-ne la normalitat.
13: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos,
2: també
13: no a bulos.
2: I no a bulos. També ha negat que des de Rabat l'espiessin en Pegasus i obtinguessin informació comprometedora per ell, gràcies a la qual li fan xantatge.
0: Aquesta és la tesi a la qual s'abona el Partit Popular, que el Marroc té algun drap brut de Pedro Sánchez i que per això ell, doncs, no els assenyala. Que a la mateixa hora que ell, que Sánchez, era amb el Wyoming, si fèieu zapping, teníem el president de Ceuta, l'Hormiguero, contraprogramant.
14: Yo entiendo que si se hubieran puesto todas las capacidades del Estado en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la contención, se podía haber evitado. Por tanto, creo que este es el primer mandato que tiene que cumplir un gobierno. Y si no se cumple este mandato, creo que no se está capacitado para seguir siendo gobierno.
2: Amb la boca petita, però el president del PP a Ceuta, Juan Jesús Vives, suggereix que Sánchez hauria de dimitir.
15: Presidente de la ciudad.
2: I semblen, Marina, unes declaracions calculades perquè un grup d'empresaris afins havien col·locat una pantalla gegant al centre de la ciutat autònoma. Avui se celebra a Estrasburg el debat específic sobre Ceuta que el PP ha forçat al Parlament Europeu.
0: Que justament s'ha publicat el primer CIS, la primera enquesta electoral després d'aquesta crisi, i el resultat és que el PSOE cau 2 punts.
2: La lectura que fan des del Partit Popular és que només cau 2 punts. El PP retalla distància i se situa només 5,5 punts. El PP puja en estimació de vot, però puja encara més Vox. Sánchez, per cert, vol guanyar protagonisme també amb agenda internacional i no només en aparicions a la televisió. Properament farà un acte amb l'alcalde de Nova York, Mamdani, i a finals de mes rebrà la visita de Macron a Madrid.
0: Que amb aquesta crisi que refà la Ceuta, la resta queda en segon pla, com per exemple el fet que Zapatero hagi demanat a l'Audiència Nacional que deixi la seva activitat a Bolívia fora del cas Plus Ultra.
2: La defensa de l'expresident lamenta que hi ha línies de la investigació que són prospectives i adverteix que hi ha una patent d'acords del jutge a les seves pesquises.
0: I atenció a la notícia que publica avui El País sobre l'Hospital Ramón y Cajal, això és a Madrid. Resulta que allà van maquillar les llistes d'espera i ho van fer, matusserament.
2: Sense un criteri mèdic exacte, uns canvis que es van fer d'esquenes als metges. Hi havia 57 pacients als que els seus cirurgians els havien posat prioritat preferent per ser operats. De cop i volta van passar a tenir prioritat normal. Amb aquesta modificació es complien els objectius de productivitat marcats per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
0: Clar, és que van passar de prioritari a normal el cas d'una nena que era a punt de perdre una cama, en fi.
16: So again, I would push that back on him and say, how are you going to make this safe? And if you don't think you can, you should probably either shut down the company.
0: Aquest que escolteu és l'assessor d'intel·ligència artificial de Donald Trump ensenyant-li la porta de sortida al CEO d'Anthropic. Aquest dirigent de la companyia que va ser el que va reblar el clau avisant de la necessitat de frenar l'avenç de la intel·ligència artificial.
17: Sí, l'assessor de Trump li ha vingut a dir al CEO d'Anthropic que si no és capaç de fer el seu producte de manera segura, el millor que pot fer és tancar l'empresa o presentar la dimissió.
0: I Donald Trump, a través de la seva xarxa social de Truth Social, ha tornat a carregar contra la Xina, això en paral·lel.
17: I diu que l'única barrera de seguretat que necessita la intel·ligència artificial és un president fort i intel·ligent. Afegeix al president dels Estats Units que s'està gestant una conspiració malaltissa que només beneficia la Xina. Pekín també ha entrat al debat i ha denunciat una agenda oculta per tractar d'escanyar la seva tecnologia.
0: Ho dèiem abans, l'home que va instigar la sala al Capitoli parlant de conspiracions malaltisses, en fi. I després tenim Nacions Unides.
18: In my global update to states that I provided on Monday, I called for urgent cast iron guarantees.
0: Que alerta que estan en risc els drets humans si no es fa res per posar límits en aquesta intel·ligència artificial. Les empreses relacionades amb aquest sector han patit turbulències a les principals borses del món davant del temor d'aquesta frenada anunciada, anticipada. Cap d'Economia de la SER, Jordi Fàbrega, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Han sigut les empreses vinculades al processament i a la fabricació de microxips les que més han patit les caigudes a borsa aquest dilluns arran del debat obert durant el cap de setmana entre les principals companyies d'intel·ligència artificial sobre la necessitat de frenar el ritme al que s'està desenvolupant la IA. Entre aquestes companyies, la majoria no cotitzen de moment a borsa, no ho fa Anthropic ni OpenAI, que tenien previst sortir al parquet durant els propers mesos. De moment, OpenAI ja ha dit que suspèn la seva sortida a borsa i veurem què passa amb Anthropic, així que al cop l'han pagat empreses com, per exemple, Intel, que ha caigut pràcticament un 6% aquest dilluns. També altres fabricants de processadors com AMD, que ha caigut un 4,4%, o Nvidia, que s'ha deixat un 3,4%. Unes caigudes que s'han produït especialment als Estats Units, on el Nasdaq, que és l'índex que agrupa aquestes companyies, s'ha deixat un 0,8%, però que també s'han produït en alguns casos en empreses tecnològiques d'Europa i Àsia.
0: Que nosaltres ho vam estar analitzant ahir, tots aquests anuncis de si efectivament veurem una frenada en això de la intel·ligència artificial. Artificial. En parlàvem amb el catedràtic en Intel·ligència Artificial, membre del Supercomputing Center, Ulisses Cortés.
20: Acabarem veient aquest fre, aquesta frenada que auguren els grans oligarques?
21: No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque al gobierno no le interesa. Si no lo hacen ellos, lo hará el gobierno americano.
0: Vaja, ell el que hi veu és que no veurem aquest fre, que només tot això es tracta d'una maniobra de màrqueting perquè Donald Trump els injecti més diners públics. Això el dia que aquí, aquest matí, arriba a judici l'acomiadament dels 2.000 moderadors de contingut de Meta que treballaven des de Barcelona.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valorarà si se'ls va despatxar il·legalment com a represàlia per haver denunciat una discriminació salarial i, per tant, se'ls ha de tornar a contractar, que els suposaria un cost de 92 milions d'euros.
0: Ens amplia la informació el Martí Oliver.
22: L'empresa demandada Estelus Digital, que subcontractava els serveis a Meta per revisar que cap publicació vulnerés les normes de la plataforma, i els sindicats la van demandar perquè el 70% de la plantilla cobrava de mitjana 6.000 euros bruts menys a l'any que altres companys perquè eren d'origen llatinoamericà. Un jutjat social va obligar l'empresa a rectificar-ho i, com a resposta, a l'abril de l'any passat, Telus va decidir acomiadar pràcticament tots els treballadors, argumentant que Meta els havia plegat de client. En la demanda a la que ha tingut accés Ser Catalunya, els treballadors asseguren que l'ERO va ser una represàlia que no es va fer per motius econòmics i que ara la feina permet agafar la mateixa empresa però des de països com Alemanya i que, per tant, aquest acomiadament vulnera drets fonamentals.
0: Que aquí a Catalunya hi ha hagut també un moviment empresarial important. El gegant de la perfumeria i la cosmètica, que és Puig, resulta que passarà a controlar Isdin.
2: Puig vol fer-se fort en el camp dels productes dermatològics. La meitat de l'empresa ja era seva, però l'altra meitat la tenia Esteve. L'han compartit durant 50 anys. Es preveu que l'operació, per valor de 1.200 milions d'euros, es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder.
0: I si tornem a treure el nas a l'exterior... Us expliquem que els independentistes d'Escòcia, de Gals i d'Irlanda del Nord exhibeixen unitat.
17: Els partits nacionalistes d'aquests tres territoris, és a dir, tots els que conformen el Regne Unit menys Anglaterra, han signat un manifest on es comprometen a coordinar els seus esforços per aconseguir la independència. Els líders d'aquestes formacions polítiques són actualment els ministres principals dels seus governs autònoms. La proposta arriba just després que aquest cap de setmana Donald Trump digués, des de Dublín, que seria fantàstic una Irlanda reunificada.
0: I després hi ha el cas dramàtic d'aquesta jove canària de 21 anys a qui han assassinat a Mèxic durant un intercanvi universitari. Ella era allà d'intercanvi universitari. S'està investigant ja aquest crim com un feminicidi. Ara ha transcendit que és la quarta noia a qui han matat en menys d'un any en aquesta universitat.
17: La universitat en qüestió és la de Morelos. L'autor del crim encara no ha estat localitzat i la Universitat de Granada, que era on estudiava la jove assassinada, ha cancel·lat l'estada d'altres tres estudiants espanyols que hi havia a Mèxic passant uns mesos al mateix estat del país centreamericà.
0: Violència contra les dones a Mèxic, violència contra les dones també a casa nostra. És una notícia que ha avançat al país i que hem confirmat aquí a Ser Catalunya. Els Mossos d'Esquadra busquen el violador d'una dona que havia sortit a córrer a una zona forestal de Vidreres. Això és a la Selva, Girona.
2: Va passar dissabte, al migdia, és a dir, a plena llum del dia, i víctima i agressor no es coneixien de res. Ella, de 22 anys d'edat, va ser traslladada a l'hospital. L'agressor, que encara no ha estat arrestat, duia un objecte tallant, una falç, apunta la informació del País. Els Mossos creuen que la tenia perquè estava recol·lectant arbustos com el bruc o el llentiscle.
0: I quedem-nos a comarques gironines, perquè la Policia Nacional continua estirant el fil després d'haver intervingut a Figueres més de 600 armes. 600 armes són un munt d'armes de foc. Estan proliferant, resulta, els grups criminals gràcies a l'AP7, a que s'han aixecat els peatges a l'AP7 a la frontera, i els turistes també. Ràdio Girona, Carles Couso.
23: I per més d'un motiu, l'AP7 com a corredor, la falta de peatges...
24: Peatges nos daba un plus, sobretot a l'hora d'intervenir.
23: És Enrique Azorín, inspector en cap de la Policia Nacional. També compta la proximitat a la frontera per escapar-se si la policia els segueix la pista o els turistes.
24: Que se infiltran perfectamente con el resto de turistas. Entonces pasan totalmente desapercibidos.
23: Des de la policia també expliquen que la pressió al sud ha fet que criminals pugin cap al nord. I pel que fa a la investigació, ara la policia vol saber si el tipus d'armes intervingudes a Figueres s'han fet servir en els crims més recents a Catalunya.
0: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana tindrà detectors d'armes blanques a tots els nous cotxes patrulles. És un dels anuncis que ha fet Jaume Collboni.
2: Això després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalament, se sumaran al centenar de dispositius que ja fa uns anys que els agents tenen.
1: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals.
2: Ara com ara ja hi ha 96 vehicles que tenen aquestes pales. La mesura es va impulsar l'any passat a petició de Junts per reduir els incidents amb aquestes armes. Aquest últim semestre s'han reduït un 20% segons dades de la Junta de Seguretat Local.
0: Parlant de dades, us ho deia a primera hora del matí, en els últims anys, en l'última dècada aproximadament, Catalunya ha anat guanyant de mitjana 100.000 habitants cada any. I sobre això, que ha provocat també una crisi d'habitatge, a part de, vaja, portar el límit als serveis públics, a la Garrotxa demanen frenar el creixement de població perquè estan al límit.
2: I avisen de problemes d'infrahabitatge. Des del Consell Comarcal lamenten que els joves no poden independitzar-se i es tenen el problema arreu de Catalunya. Ja hi va haver declaracions molt similars de l'alcalde d'Olot fa uns mesos, on deia que era inassumible el creixement anual de població de la comarca. El president del Consell Comarcal assegura ara que no poden tenir uns serveis per 40.000 persones i ser-ne 60.000.
0: Que parlant de serveis que no poden engolir aquest augment de la població perquè no s'ha planificat bé. Rodalies, una altra assignatura perdent dignitat en el servei. El govern espanyol ha executat un 37% del pla previst entre 2020 i 2030. Oriol Soler.
4: Aquesta dècada el Ministeri ha pressupostat 8.000 milions d'euros per Rodalies, dels quals se n'han executat prop de 3.000. Entre les actuacions fetes en el que portem de 2026 hi ha els treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, així com a diverses trinxeres i terraplens. Una part d'aquestes inversions s'han executat per la via d'emergència per reparar els danys provocats pel temporal Harry. Sobre els nous trens, que també concentren gran part del pressupost, s'espera que estiguin operatius durant el segon trimestre de l'any vinent.
0: 3 minuts i seran 2:15. Estem intentant variar una mica de cançons d'Oasis avui per no saturar. Han anunciat nova gira amb parada a Barcelona, l'única que faran en conjunt de l'Estat, el 10 i l'11 de juliol, l'estiu que ve, per tant, Aitana.
5: Serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'encarregat de rebre el grup en els seus únics concerts a Espanya. La notícia d'aquesta nova gira, anomenada Oasis Live 27, ha arribat a través de les xarxes socials del grup amb el missatge que comencin les celebracions.
0: I a partir de Today ja es pot començar a intentar aconseguir entrades i hem d'explicar que canvia el sistema. Això és notícia.
5: Sí, han presentat una nova dinàmica. Primer, heu d'accedir a l'enllaç que ja han publicat a les seues xarxes socials abans de dijous, dia 17, a les 5 de la tarda, hora nostra. Després heu de seleccionar 3 ciutats en ordre de preferència i respondre a la pregunta de quin disc van publicar l'any 1995. Entre els participants se celebrarà un sorteig i els guanyadors rebran un codi amb el qual, teòricament, podran accedir a la compra d'entrades, que es durà a terme per franges horàries en una data compresa entre el 25 i el 26 de setembre.
0: I com cada any, entrar a la Sagrada Família serà gratuït per la Mercè.
5: O serà per les 20.000 persones que guanyen les entrades que sorteja la Basílica per la Festa Major de Barcelona. Podeu participar fins el dia 20 de setembre a les 9 de la nit i els guanyadors podran visitar el temple durant les jornades de portes obertes que es faran des del dijous 24 fins al diumenge 27 de setembre a la tarda.
0: I l'actriu Maria Galiana està penedida d'haver passat 22 anys amb el seu paper a la mítica sèrie Cuéntame.
8: Cuéntame, tú que has vivido.
0: Per aquesta no hi ha alternativa, eh? Pels Oasis sí que en podem trobar
5: aquesta
0: vàries,
5: ja però aquesta és la que hi ha. Als seus 91 anys, l'actriu Maria Galiana confessa una entrevista feta per al País que es penedeix d'haver passat 22 anys amb el seu paper a la sèrie.
9: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada.
5: Uf, no me aportaba nada. Assegura que el paper que encarnava com a àvia era molt aliè a la seva personalitat.
0: Li haurem de demanar per aquestes paraules a la Mariola. Serà aproximadament d'aquí a una hora llarga. Ara és temps pels esports. Avui comença la jornada 6 de Lliga. El Madrid visita a l'Elx a 9:45 de la nit. I fixeu-vos en com va acabar la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
3: Muchas gracias.
6: ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
0: El que dèiem, si no existís l'hauríem d'inventar.
7: Sí, sí, sí. Ara, Mourinho, sí, si no existís l'hauríem d'inventar. El trobàvem a faltar. Hi havia gent que li feia mandra, però...
0: Va demanar paciència, eh?
7: Paciència amb el projecte i no va voler tampoc entrar en les paraules de Lamine Yamal dient que ell es mereix la pilota d'or.
0: Qui sí que ho ha fet, si ha pronunciat, és Joan Laporta. No es podia saber, tampoc.
7: No, diu que el món ha canviat, que són joves desacomplexats i que ho va dir amb una simpatia natural i amb un to que tenia un bon sentit. A més, va deixar un missatget per Mbappé.
10: El fet de guanyar la Lliga amb el Barça, la Supercopa d'Espanya i després guanyar el Mundial, doncs jo crec que ha fet mèrits col·lectius també, a part del seu gran talent. I això que vaja, que fan crítiques, perquè la Mina d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
7: Aquestes paraules de Laporta les va dir ahir després de sopar amb l'agent portuguès Jorge Méndez.
0: Que també n'ha parlat el que t'hi jugues, l'Eric García.
7: Que considera que el podi de la pilota d'or hauria de ser completament culer.
11: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine. Després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algú que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van.
7: Li donaria a Lamine, Pedri i Rafinha, en les altres dues posicions seria el podi d'un Eric García, que va afirmar que la Champions és el gran objectiu de la temporada.
0: Avui continua sent notícia el racisme al món del futbol. Hi ha hagut insults i amenaces a un jugador que és del Marroc, és Ed Abde, juga al Betis, i lluïa una samarreta en suport de Ceuta.
7: Todos somos caballas. Lluïa la samarreta d'abans del partit que es van posar tant els jugadors del Villarreal com els del Betis. Abde, que és exjugador del Barça, ha rebut insults i amenaces a l'única publicació que tenia a les xarxes, que per cert ja l'ha esborrat. El Betis es va imposar 1-2 al Villarreal, avui també juga l'Espanyol a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano.
0: Doncs fins aquí el temps dels esports. Ara passen 2 minuts de 9:15 del matí. S'ha assegut ja a l'estudi el conseller de Drets Socials, conseller Raül Moreno. Què tal? Bon dia.
25: Hola, bon dia, Marina.
0: Sap com és això de la ràdio. Hem de marxar 2 minuts a la publicitat, però vaja, tornem d'aquí a res, a molt poquet. Li demanaré primer un primer anàlisi al Tian Riba i a la Gemma Martínez en relació a les paraules del president i anirem amb tot, també amb el cas que us estem avançant des de les 8 del matí sobre el Francesc, aquest home que fa anys i panys, més de 2 anys que espera l'eutanàsia i que, desesperat de l'agonia, ha intentat suïcidar-se. Res, en 2 minuts.
26: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
27: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
26: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
28: Amb un Barça Racing la història continua.
26: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
28: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
29: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
26: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
28: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
26: Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
28: 50 anys de futbol en català.
30: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
31: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
32: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passant 4 minuts llargs de 9:15 del matí, Tian Riba, Gemma Martínez, què tal, com esteu? Bon dia.
33: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Us demano una primera valoració de la conferència del president de la Generalitat. Ahir va fer diversos anuncis, el més destacat segurament aquest pla per climatitzar escoles, un pla 5 anys, escoles i no només, també geriàtrics, no només els nens, sinó també els nostres avis. Clar, anem a un envelliment progressiu de la població catalana, per tant, també important posar la banya en això. Què us va semblar això, el pla per intentar treure del pou l'educació i els plans també relacionats amb la intel·ligència artificial?
3: Bueno, jo vaig estar allí a la conferència i jo crec que el que vaig veure ho va explicar molt bé. Ell ja es va mostrar optimista, va voler ser inspirador i una mica reivindicar el que han fet amb aquests 2 anys, que de fet els que ens van entregar una revista que es diu així, la tinc aquí davant, i diu 2 anys construint el futur, que bàsicament fa lo que les xifres i els projectes que ells volen posar en valor i que volen ser com el seu llegat aquests 2 primers anys, però òbviament la clau ve ara en el futur, no? El que ve a veure si són capaços de tots aquests anuncis que estem comentant, si els poden fer una realitat i que arriben calant a la ciutadania, no? Nosaltres el que ens deien allí, que és el que està intentant una mica el govern, en tot el que hem explicat d'educació, òbviament, jo crec que ells el que volen és treure el debat de la part sindical de l'educació i pues, quines coses estan fent més per l'educació, i evidentment la climatització és un projecte molt important, el projecte de pactar el model educatiu, ahir es va convocar a la gent, però bueno, s'ha de veure totes aquestes mesures que estem parlant, com es concreten, i després també la gestió de les expectatives. Ha de tenir molt clar si ho promet coses que després què passarà si no les compleix, no? Jo crec que això podria ser un primer anàlisi així del que va passar ahir, no?
29: Sí, avui el Manuel Javois al País, parlant de l'entrevista que li van fer a Pedro Sánchez al Gran Wyoming, diu que va parlar molt de futur perquè en el futur si està molt bé, perquè en el futur encara, com que encara no ha passat res, doncs no poden criticar gaire. Jo crec que en el cas d'Illa, la seva conferència d'ahir, passa una mica el mateix, o sigui, en el futur s'hi viu molt bé. Parlava la Gemma de 2 anys construint el futur, clar, el futur, doncs allà encara no poden criticar gaire. Sobre el present, que és aquest anunci de posar aire condicionat, climatitzar no només les escoles, però bàsicament les escoles, també està molt bé l'anunci, però després si te'n vas a la lletra petita, veus que és un anunci una mica fake, perquè has de...
0: Són 100 milions dels 2.500 ara, i la resta que portin els ajuntaments i ja ho trobarem.
29: El futur, ja ho trobarem en el futur. Tampoc la gent parlava que sí, que pretenia ser inspirador. Bueno, no sé si és molt inspirador que el gran anunci que pugui fer un govern sigui posar aire condicionat a les escoles, però sí, que això va per opinions, diguem-ne.
0: Deixeu-me incorporar a la conversa l'Andrea Villòria, la cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa. Què tal, com estàs? Perquè avui estem parlant d'un cas, estem explicant una notícia terrible que estaria bé que no haguessin d'explicar perquè és important. Segurament recordareu el cas del Francesc, si no ara farem memòria. Us n'hem parlat a vegades, tu hi has conversat amb ell diverses vegades. És una persona que porta 2 anys esperant l'eutanàsia perquè el seu pare s'hi va oposar en el seu dia i la justícia, com va passar amb la Noelia, la va paralitzar, aquesta eutanàsia. Té 56 anys, em deies ahir, el Francesc, que està en aquesta situació, no ha pogut més i ha dit... em prenc la justícia per la meva mà, em suïcido. I ja t'havia anticipat que ell, si la justícia no feia via, doncs acabaria fent això. No ho ha aconseguit, això de suïcidar-se, però el tenim a l'hospital.
12: Sí, fa, com deies, 2 anys i 2 mesos que espera l'eutanàsia, en concret des del 18 de juliol del 2024, que és quan la Comissió de Garanties i Avaluació de la Generalitat, que és el comitè d'experts de l'eutanàsia, li va autoritzar aquesta prestació, perquè ell havia patit 4 ictus i 2 infarts en només 4 anys, 2020, 2021, 2022 i 2024, havia patit en total 4 ictus i 2 infarts que li provocaven seqüeles greus per les quals ell decidia que no volia seguir vivint en aquestes condicions. Per exemple, li provoquen afàsia, li costa molt parlar.
13: A mi parlar és un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
12: Ens deia fa uns mesos que, doncs això, no?, que per ell parlar, el senzill fet de trobar les paraules i expressar-les és un esforç molt gran, com mantenir converses, no pot mantenir tant l'atenció, llegir, treballar, li costa molt moure's o fer tasques quotidianes.
13: Em costa molt tot, molt tot, tinc que pensar si abans ho feia amb una hora, ara em falta tot el dia, o un dia no en tinc prou per fer-ho.
12: Per això va demanar l'eutanàsia i els metges i experts de Generalitat, com et deia, van autoritzar-li, però el seu pare, que aleshores tenia 93 anys, avui en té 96, s'hi va oposar i va presentar un recurs judicial que va aturar la prestació. Des d'aleshores hi ha hagut recursos i recursos fins a arribar al Tribunal Suprem que mantenen paralitzat el seu cas. Ell, en diverses entrevistes i converses, havia avisat que no podia aguantar més, que ell no volia seguir patint, que volia la prestació perquè volia marxar podent-se acomiadar i amb tota la dignitat, però que si la justícia seguia endarrerint-se, al final marxaria pel seu propi compte.
13: L'únic que aconseguirà la justícia que m'aniré sense despedir-me. I la lluita que tinc jo, que l'eutanàsia...
12: Això ens deia en una conversa fa uns mesos, diumenge de matinada, sol a casa seva, va intentar suïcidar-se. L'endemà en veure que ningú responia, que ningú del seu entorn podia aconseguir contactar amb ell i que no hi havia moviment a casa seva, van enviar-hi els serveis d'emergència, que el van trobar viu, amb una nota de suïcidi on carregava contra la justícia i la seva lentitud. Va ingressar a l'hospital amb un quadre d'intoxicació, vigilat, i ara ja ha estat traslladat a un centre psiquiàtric per evitar que torni a intentar suïcidar-se.
0: I per acabar d'afegir-hi més... ingredients al caldo, resulta que el pare de 96 anys, el seu pare, finalment es va adonar que s'havia equivocat amb tota aquesta paràlisi de tot aquest procés, va dir, escolta, li va dir al seu advocat, és igual.
12: Sí, després de dos anys, tant el pare com la tieta, que eren la seva família més directa, van desistir, diguéssim, de la seva oposició, van entendre que si ell seguia mantenint aquesta voluntat i també conscients de les seves dificultats, entenien que l'eutanàsia és una prestació personal i que si, de fet, ens deien directament en una conversa que quan estimes algú, doncs el que vols és el millor, el que ell vol, i si això és el que ell volia, doncs havien decidit respectar-ho. Li van comunicar a l'advocat a la primavera i des d'aleshores fa 4 mesos, però no hi ha hagut cap novetat, tot segueix paralitzat en un cas on, a més, en tractar-se d'un dret fonamental, la tramitació judicial hauria de ser urgent.
0: Conseller, com ho veu? Al final estem parlant del dret a la pròpia autodeterminació paralitzat pels tribunals.
1: Jo crec que és un exemple de com, en alguns casos, sobretot en aquest tipus de procediments que tenen a veure amb drets fonamentals de les persones i amb la decisió de la teva pròpia vida, la justícia hauria d'actuar de manera molt més ràpida. No? És veritat que durant tots aquests anys, i tot i que la Generalitat de Catalunya, en el moment que se li va demanar, doncs, va utilitzar que el senyor Auger doncs, pogués tenir l'eutanàsia, doncs, aquests recursos han fet que el temps es dilatés. No? Jo crec que aquí els poders públics, el poder legislatiu ha de fer el possible per donar-se pressa, perquè estem parlant de persones que en el seu dia a dia tenen dificultats absolutament bàsiques que fan que sigui doncs, un infern viure, no? I respectar la decisió personal de cadascú a l'empara de la llei que els dona aquest dret.
0: El govern té marge per moure fitxa, en aquest cas?
1: Jo crec que aquest és un tema judicial i, per tant, la justícia és la que ha de moure fitxa intentant doncs, que aquest expedient vagi molt més ràpid i que se li pugui reconèixer el dret a l'eutanàsia quan abans millor. No?
0: Mm-hmm. Hem comentat ja el que va donar la conferència del president Salvador Illa, els seus plans de cara als 2 anys que queden de legislatura, els reptes de Catalunya per la propera dècada, els reptes per un país al final que en l'última dècada ha anat guanyant de mitjana 100.000 nous habitants cada any i, clar, governar aquest augment de població amb uns serveis públics que no han crescut al mateix ritme doncs és un desafiament evident per qualsevol que s'hi vulgui posar. L'educació, la salut, també els serveis socials, la gestió de la immigració, com garantir la igualtat d'oportunitats quan el risc de pobresa i exclusió social afecta una quarta part dels catalans. Tot això penja de la seva conselleria, de la Conselleria de Drets Socials. Tenim també aquí l'estudi l'Oriol Soler. Què tal? Bon dia.
14: Què tal, Marina?
0: La Conselleria de Drets, a qui toca comandar bona part dels reptes que ha plantejat el president Illa.
14: Sí, perquè ha de ser una segona part de legislatura on els fronts oberts a drets socials s'han una mica de materialitzar després d'anuncis com la reforma de la DGAIA, l'equiparació salarial per deixar ha de tenir en l'absoluta precarietat els treballadors socials d'empreses subcontractades per la Generalitat, el Pla Cura per reduir les llistes d'espera a dependència o el traspàs, ara sí, d'una vegada per totes, de l'ingrés mínim vital, tot plegat amb la crisi de Ceuta que ha marcat l'estiu el debat sobre la capacitat d'acollida de Catalunya, ara qüestionada fins i tot des de l'esquerra de l'arc parlamentari i sobretot amb unes eleccions municipals l'any vinent que estaran marcades pel marc mental que ha imposat l'extrema dreta on la immigració serà segurament el centre del debat. I en aquest context i amb l'infrahabitatge com un problema creixent, sense cap solució a la vista que pugui ser que no sigui temporal, més enllà de pedaços, aquests dos anys que queden de legislatura, a més, amb un canvi de conseller, Mònica Martínez Bravo per Raúl Moreno, que ja era la seva mà dreta a la conselleria i, a més, ve del món social, doncs seran dos anys clau perquè aquesta conselleria de drets socials faci o no un cop de volant.
0: Que s'han de tenir ganes per posar-se al capdavant d'una conselleria, li deia conseller, en els temps que corren.
1: És un plaer per mi, eh?
0: Molta tela per tallar, ho abordem ara sí, en un parell de minuts.
32: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
4: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
15: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
16: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
17: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
18: que n'aprenguin!
17: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
18: Això és clau.
17: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
19: És tremendo.
20: Aquest dimecres, Barça Racing.
21: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
20: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
22: Mira que filorruti el parés.
20: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
23: Ganar así no tiene ningún sabor.
17: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
24: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
17: A SER Catalunya.
25: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
32: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8:47, seguim amb el conseller Raúl Moreno, el conseller de Drets Socials. Som-hi. 8,2 milions de catalans, un creixement exponencial en l'última dècada, un 25% de la població en risc de pobresa o exclusió. No s'havia planificat bé tot això?
1: Jo crec que hi ha actuacions que s'haurien d'haver fet fa temps i que no es van fer. Jo crec que aquí el president ja hi expressava en la conferència, no? Hem agafat una Catalunya paralitzada i ara tornem a posar els temes que creiem que interessen realment a la ciutadania al centre de la política, no? I, per tant, intentar fer que el país avanci. Són molts reptes, hi ha una sèrie de reptes socials evidents, no? Fruit, probablement, de la manca d'inversió en alguns casos al passat, però també altres fruits de la necessitat d'una societat que evoluciona i que, per tant, nosaltres tenim la responsabilitat ara de fer-los front.
0: Els serveis públics estan al límit?
1: No. Jo crec que això de que estan al límit, jo crec que els serveis públics s'han de poder redimensionar la realitat social del país.
0: Però si s'han de redimensionar, vol dir que no tenen la dimensió suficient, vol dir que sí, que estan al límit.
1: Bueno, depèn quins casos. És a dir, no tots els serveis públics en general estan al límit. Jo crec que hi ha alguns en els quals sí que és veritat que tenim llistes d'espera en l'àmbit de la salut, tenim llistes d'espera en l'àmbit de dependència, tenim algunes llistes d'espera de serveis que s'han de redimensionar, no? I que s'han d'adaptar a la realitat de la Catalunya dels 8 milions i d'aquest envelliment de la població. Per tant, el que hem de fer nosaltres és, més enllà de dir que estan als límits, és redimensionar-los, no? Jo crec que el govern de Catalunya està justament en aquesta línia. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem entomat algunes de les reformes més importants

0: Catalunya, fins i tot a l'Oriol Junqueras l'hem escoltat dir que si seguim al mateix ritme la Catalunya dels 10 milions és inviable. Avui tenim justament l'avís del Consell Comarcal de la Garrotxa, que demana frenar el creixement de la població perquè això ens porta, entre d'altres coses, a l'infrahabitatge. Fa uns quants mesos enrere ja havíem escoltat l'alcalde d'Olot també expressant-se més o menys en la mateixa línia, dient és que no ens hi cap més gent aquí al nostre municipi.
1: Bé, aquest és un debat que també s'ha de veure amb diferents òptiques, no? Efectivament, en aquests moments, amb aquest increment de la població, doncs es donen realitats, no?, que tenen a veure no tant amb la quantitat de persones que venen, sinó amb la situació econòmica i social que ens trobem. Catalunya no és la primera vegada que rep persones migrades d'altres llocs de manera important i es va poder adaptar als anys 70 i als anys 80, no? Tenim per davant una crisi de l'habitatge molt important que fa que moltes d'aquestes persones doncs, no puguin accedir a un sostre, a un habitatge, ni les que venen de fora ni les que estan aquí. La crisi de l'habitatge probablement és l'element que genera més desigualtat en aquests moments a la nostra societat, no? La incapacitat de poder fer un projecte de vida, no? I per tant, jo no crec que Catalunya tingui una limitació com no la té cap país del món. No hi ha una limitació. Jo crec que Catalunya ha fet... ha estat exemple d'integració anys anteriors i que ara hem de redoblar l'esforç perquè tothom que vulgui venir a Catalunya per fer el seu projecte de vida pugui tenir un espai per poder fer-ho. Per tant, no parlaria de limitacions. Quina és la limitació? Fins quan?
0: Fins que no hi hagi espai perquè tothom pugui viure en un habitatge digne, per exemple.
1: Però llavors haurem de fer més habitatge. Jo crec que són des maneres de veure la realitat. D'aquí el projecte dels 50.000 habitatges, no? Que evidentment no es faran demà. Uh-huh. I que necessiten ser construïts i arribar a un 15% d'habitatge social, que és el que vol el govern per intentar marcar la línia i competir amb el preu de l'habitatge privat.
0: Plans de futur, també. Vull dir que no sé si entén que des del món local determinats actors expressin aquesta preocupació i què els hi diria, és a dir, en la immediatesa, en el present, que és on, en el moment en què vivim, què els hi diria a tots aquests que diuen és que de moment aquí al meu municipi jo no vull més gent?
1: Sí, és que això no va així. És que un alcalde, alcaldessa no decideix quanta gent ve al seu municipi. Els alcaldes i alcaldesses, la immensa majoria d'alcaldes i alcaldesses, gestionen la realitat dels seus municipis. I han de saber que tenen la Generalitat de Catalunya al costat i que entre tots haurem de fer que aquelles persones que estan al seu municipi puguin viure amb absoluta dignitat. Jo crec que això és el millor que podem fer pel conjunt del país, perquè no hi haurà elements de limitació d'entrada de persones al nostre país, perquè vivim en un espai global. La immigració no ve justament per Canàries ni per Ceuta, ve per l'aeroport del Prat, i per tant aquesta és una realitat que hem de poder gestionar entre tots i totes. Posar limitacions que no saben bé fins a quin punt de capacitat, jo crec que no és de rebut. Ara, això vol dir que hem de tenir polítiques de control migratori que ens permetin adaptar els serveis a l'arribada de persones de fora.
0: Sí que és veritat que per pressió demogràfica potser es podria estudiar alguna manera de tenir un compte, no? A les zones de Catalunya on estan més tensionades, passa amb l'habitatge, eh? Quan el mercat de l'habitatge està tensionat, limitem els preus. No sé si d'alguna manera es podria plantejar també una cosa així.
1: Jo no ho veig.
0: Pel que fa al padró, eh?
1: No ho veig en aquests moments de limitacions d'empadronament. El padró és una llei que els ajuntaments apliquen i, en tot cas, si els governs consideren oportú modificar aquesta llei d'empadronament, doncs que es faci, no? Però jo crec que són debats que el que intenten una mica és tranquil·litzar el conjunt de la població amb algunes de promeses, possiblement, que a la pràctica no són reals, no es poden portar a terme, no?
0: Té la sensació que la societat està virant cap a la dreta?
1: Sí. Tinc aquesta sensació i, a més, si veiem les enquestes i una mica el debat de bar, te n'adones que hi ha una certa acceptació dels discursos d'extrema dreta i de dreta, no? Que el que fan i el que intenten fer és dividir la nostra societat. Intentar dir que els recursos públics no són per tots, que hi ha limitacions en els accessos als serveis públics, no? I això és una concepció molt de dreta i d'extrema dreta, no? Nosaltres, els serveis públics, nosaltres no els veiem com una espècie de pastís en el que, el moment que s'acaba el pastís, ja no hi ha més per repartir. Els serveis públics s'han d'adaptar a la realitat social. I, per tant, s'han d'incrementar, s'han de potenciar i s'han de fer més eficients. Ara nosaltres, quan tenim, per exemple, el repte de la dependència, no? Nosaltres tenim una bossa de persones que fa molts anys estaven esperant una prestació i hem posat en marxa Placura, no? I el que hem fet és redimensionar aquest sistema per tal de donar resposta a les persones que estaven esperant, canviant la manera de com el Placura i com la dependència s'està gestionant, no? Doncs exactament el mateix amb la resta de serveis. Cal invertir més? Sí.

0: Per invertir més que necessitem? Un millor finançament. Què és el que ha proposat el govern de Salvador Illa? Una millora del finançament, no només per Catalunya, sinó per la resta del país. Hem aprovat uns pressupostos que en l'àmbit, per exemple, de drets socials ens aporten 1.000 milions d'euros més respecte al de l'any 2023. Una proposta de finançament autonòmic que aportaria 4.500 milions d'euros més, recursos que ens servirien per redimensionar els nostres serveis públics.
1: D'alguna manera li està enviant un missatge a Junts de si tant critiqueu, deixeu-nos tenir més recursos i doneu suport al finançament.
0: Bueno, jo crec que a Junts i a tothom que ho vulgui sentir. Si estem exigint que els serveis públics funcionin, si volem redimensionar l'àmbit educatiu, social, de salut, necessitem recursos. I, diguem-ne, fer-ho sense que això sigui possible, doncs és llançar un missatge poc cert al conjunt de la ciutadania, no?
2: Una de les mesures, jo crec que de les estrelles que en cert moment va passar una mica per sota el radar, és la de l'equiparació salarial entre els treballadors de l'àmbit social públics i els privats. Com està això? Perquè des dels sindicats ens diuen que s'està havent de lluitar conveni a conveni, que està havent-hi dificultats. No sé si vostès ja tenen xifrat d'alguna manera en quin percentatge s'ha assolit aquesta equiparació, si encara queda molt camí per recórrer, i com estan gestionant aquests entrebancs que segons els sindicats està havent-hi.
0: L'equiparació salarial es va signar amb totes les patronals, UGT i comissions, al voltant del mes de març, abril, recordo exactament la data. Nosaltres tindrem les dades a finals d'aquest any, principis del trimestre següent, perquè totes aquestes... l'equiparació salarial va junt amb una auditoria que ens permetrà saber si nosaltres hem de pagar més a les empreses que incrementin salaris. Aquí hi ha hagut un canvi. Abans nosaltres incrementàvem les tarifes i esperàvem que les empreses s'incrementessin els salaris. Nosaltres al revés. Quan l'empresa ens demostra que ha incrementat els salaris, nosaltres els incrementem la tarifa. Hi ha empreses que ja han incrementat salaris al voltant d'un 6, un 8% per aquest any 2026. L'any 27 veurem quina és l'evolució d'aquests increments. Sabem que la cosa està funcionant bé. Les dades, per poder comprovar-ho, les tindrem, com deia, a principis del mes de setembre. Però la Generalitat ha fet el que podia fer. Si nosaltres com podem incrementar els salaris? Incrementar les tarifes que paguem pels serveis que s'ofereixen. Quina és la part que han de fer sindicats i patronals? Els convenis laborals és una qüestió que s'han d'encarregar ells dos. Nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, no tenim competències per fer-ho, però hem creat l'espai, hem posat els recursos, 600 milions d'euros en 4 anys, perquè això pugui ser una realitat.
1: Quan els serveis públics no funcionen com hauria, en paraules seves, quan no estan prou ben dimensionats, sovint s'imposa allò tan injust de buscar culpables entre els més vulnerables, d'assenyalar el que acaba d'arribar com a problema. Ho estem veient amb la crisi migratòria de Ceuta, com s'està deshumanitzant aquestes persones que malviuen, que sobreviuen, com poden, com pràcticament ningú se'n recorda dels que van morir en l'intent. Estem parlant de més d'un centenar de persones. I com ara, el debat és qui acabarà acollint els menors que esperen de fa setmanes una sortida mínimament digna. Catalunya n'acollirà?
0: El sistema de protecció a Catalunya és un sistema que en aquests moments està dimensionat a la realitat que tenim, pel que fa a joves migrats sols. Catalunya té al voltant de 2.050 joves migrats sols. És la comunitat autònoma d'Espanya que més joves migrats sols té, no d'ara, des de fa molts anys. I va fer una aposta molt encertada per enfortir aquest sistema, perquè no tenir els nens acollits significa tenir-los al carrer i, per tant, amb totes les conseqüències que això pot tenir. No és que Catalunya hagi de decidir si acollirà o no, és que la competència d'acollida de joves migrats sols és de les comunitats autònomes. De totes, no de Catalunya, de totes. Què és el que diem nosaltres? Home, primer, en aquests moments la tutela dels joves migrats sols és de la ciutat autònoma de Ceuta, que és qui té la tutela. Aquests nens s'han de filiar. Filiar vol dir que s'han de saber qui són, s'ha de contactar amb la família. Això és un procés en el qual també es necessita el govern del Marroc per veure si aquests infants poden retornar. Aquest procés d'afiliació està en marxa i quan acabi aquest procés d'afiliació volem veure, i hem fet reunions amb el Ministeri per veure quina pot ser la proposta de repartiment, no a Catalunya, al conjunt de comunitats autònomes, tenint en compte que Catalunya és la comunitat autònoma que més joves migrats sols té acollits. Són 2.000, estem parlant del 0,03% de la població a Catalunya. Perquè també a alguns sembla que això és una bogeria, el 0,03%. I en aquest sentit, quan es faci el repartiment, tenint en compte que el decret que es va aprovar deixava fora a Catalunya justament perquè ja havien fet un esforç per acollir, mirarem quina és l'opció que a Catalunya si cal o no cal acollir. Però nosaltres el que volem és que la responsabilitat de l'acollida sigui per totes les comunitats autònomes, també per aquelles governades pel Partit Popular, que estan dient que els joves no poden retornar, que, al revés, que els joves han de retornar al Marroc, i que estan torpedejant el fet de que aquests nois i noies doncs, puguin ser repartits per la, pel conjunt de la península.
2: Conseller, per què creu que Catalunya va ser la comunitat autònoma on va haver-hi més sol·licituds durant el procés de regularització extraordinària amb una proporció desequilibrada, si mirem la població d'algunes comunitats autònomes i la nostra? Com és que Catalunya va destacar tant en aquest procés?
0: Perquè ho van fer molt bé. Mentre el procés de regularització en altres comunitats autònomes no tenia la col·laboració del govern autonòmic, aquí a Catalunya ens vam posar al costat d'aquest moment de regularització, que per nosaltres i per l'economia catalana i espanyola és molt important, i no només ens vam posar al costat i en col·laboració amb el govern d'Espanya, sinó que vam fer una diguem, reunió, coordinació, un equip de treball amb els sindicats, amb el tercer sector, amb els agents socials i econòmics del país, perquè tothom hi col·laborés en aquesta regularització. I ha anat força bé, ha anat molt bé, i jo crec que és un moment en el qual hem d'intentar que aquestes persones que han iniciat el seu procés de regularització el puguin mantenir durant els pròxims mesos, sobretot durant aquest primer any, amb una oferta de treball que els permeti renovar aquesta primera possibilitat de quedar-se i de regularitzar la seva situació.
1: Situem-nos als geriàtrics. La patronal del sector va posar xifres a l'envelliment. En els pròxims 10 anys, les persones de més de 60 es doblarà, sí. La població de més de 60 anys a Catalunya. Això implicarà encara més, encara més el dèficit actual de places de residències. Quantes noves places calculen que s'hauran de crear per donar resposta a aquest envelliment de la població? La patronal en el seu moment va dir que 80.000 de noves fins al 2035.
0: Mira, per fer front a l'envelliment de la població necessitarem al voltant d'unes entre 1.500 i 1.800 places anuals de residència.
1: Fins al
0: 2032, 31-32, més o menys, perquè l'envelliment es pot calcular, però mai saps exactament com... Però aquests són els càlculs que tenim, no? Nosaltres ens hem compromès a fer 6.000 places de residències en concert, per tant, públiques, en aquests 4 anys. En portem 3.200, i per tant ja hem passat l'Equador. Tornem a construir residències públiques. Feia 15 anys, que la Generalitat de Catalunya no construïa residències públiques. I que abans feia referència a la paràlisi i amb aquests temes que el govern de Salvador ja ha posat en marxa. No? Construïm residències públiques. I, per tant, també buscarem altres fórmules per intentar incrementar encara més les places de residència. No només és això, les places de residència. Places de centre de dia, places per a persones amb discapacitat, que també tenen una necessitat important de poder tenir recursos residencials, i millorar el servei d'atenció domiciliària, en el qual hem fet una proposta d'increment molt important pel que fa al pagament del preu hora que els ajuntaments estan pagant en aquests moments a les treballadores del SAT perquè puguem combinar una millora de la qualitat salarial, en el seu cas, molt merescuda, amb garantir que es pot donar un servei d'atenció domiciliària.
1: Conseller, la setmana passada vam explicar aquí a la SER que desenes de persones que havien estat expulsades del B9, d'aquell tristament famós institut de Badalona, que va ser desallotjat en el seu moment, ara són en un espai ocupat al Masnou.
2: Sí, a una gran nau industrial. I a més, crec que és un exemple paradigmàtic del problema del sensellarisme a casa nostra, perquè parlem d'una nau industrial amb una cinquantena de persones. Moltes venien de la nau del carrer Progrés, que es va incendiar, causant 3 morts l'any 2020. Després van anar una altra al Gorg, que va ser un macrodesnonament amb 100 persones. Després van anar al B9, el desnonament més gran de la història d'Espanya, 400 persones. Després, sota un pont de la C31, d'on també se'ls va fer fora posant uns blocs de formigó. I ara estan des del febrer a una nau ocupada, un local social autogestionat, de joventut del Masnou, un altre cop amenaçats de desnonament. És aquest, conseller, un dels grans problemes? Aquestes persones convertides en nòmades sense cap possibilitat, moltes d'elles 10-15 anys vivint a Catalunya i encara sense trobar una feina dins del mercat regulat?
0: El relat i la cronologia que has fet és correcta amb una salvetat. No se'ls fa fora del pont inicialment amb New Jersey's, això va ser posteriorment. La Generalitat de Catalunya, davant una emergència climàtica que es va produir a finals del mes de desembre de l'any passat...
1: Amb pluges.
0: I molt de fred. Ens va permetre, perquè la competència en sensellarisme és dels ajuntaments, no és de la Generalitat. Ens va permetre a la Generalitat actuar per una qüestió de risc màxim i poder fer que 230 persones, dic el número de memòria, però 230 persones tinguessin aixopluc durant 6 mesos. I quan ha passat aquests 6 mesos, algunes d'elles han pogut ser reubicades en habitatges, altres han pogut entrar en el circuit de serveis socials i altres no. Algunes han marxat per motu propi, perquè són situacions molt complicades. És a dir, nosaltres no podem tractar les persones sense llar com si fossin paquets d'Amazon que els pots portar d'un lloc a un altre.
1: Però al final és el que està passant. Se'ls va desplaçant d'un lloc a l'altre. A Badalona tenim un problema, els traiem fora d'aquí. Al Masnou no ens agrada que hi siguin, els traiem fora d'aquí. I vinga, que s'ho vagi menjant al municipi del costat, quan al final... I al final acaba passant una mica com amb Ceuta, no? Que s'acaba deshumanitzant tota aquesta gent.
0: No, però jo crec que una qüestió és deshumanitzar que efectivament nosaltres els serveis municipals financem una part, diguem-ne, dels projectes i les accions que ells tenen per poder fer seguiment a les persones sense llar, però a ningú se li escapa que la crisi de l'habitatge és complicada per tothom i especialment per aquelles persones que per una... Mira, hi ha una enquesta que vam fer el grup d'experts sobre els temes sense llarisme. Gairebé la meitat de les persones que estan al carrer treballen i tenen salaris de 1.200, 1.300, 1.400 euros. I per què no lloguen una habitació? Primer, perquè no s'ho poden pagar. Segon, perquè parlen una llengua estranya. I tercer, perquè tenen un altre color de pell. Per tant, això dificulta molt que aquestes persones, tot i tenir un salari, puguin entrar en aquests habitatges. Evidentment, el problema de l'habitatge que tenim en aquests moments no pot donar resposta a totes les situacions que ens agradaria. S'han incrementat el nombre de places de centres perquè aquestes persones, com a mínim, puguin anar a dormir. La ciutat de Barcelona en tenim prop de 5.000 persones que estan dormint en aquests recursos, però és que tenim 2.000 persones al carrer. I aquesta és una realitat que en els darrers anys s'ha incrementat de manera molt exponencial fins un 25% davant la situació de pobresa i de manca d'accés a l'habitatge. Per tant, no hi ha solucions màgiques a una problemàtica que és molt complicada, no? I que no només té la dimensió social, té una dimensió social, una dimensió laboral i també fins i tot de salut mental, d'addiccions, que complica molt el treball amb aquestes persones. Per què? Tot parteix de la seva voluntat també de canvi i de que nosaltres tinguem els recursos necessaris per poder ajudar-los.
2: El 50, al Masnou, el dia que s'executi aquest desallotjament, tindran alguna opció més enllà d'allotjaments temporals? S'està treballant en aquest grup de persones concret que diguéssim que ja porten una acumulació a les seves esquenes?
0: Nosaltres portem mesos, com vam fer amb el Benou, que ens vam posar a treballar des del setembre fins al desembre, que sabíem que es provocaria això. Nosaltres estem en contacte amb l'Ajuntament i donarem tot el suport necessari a l'Ajuntament, que, insisteixo, és qui té les competències. No és la nostra competència, però sí és la nostra incumbència.
1: El seu equip ens ha donat 5 minutets més de coll. Tian, Gemma, us demano brevetat si voleu adreçar-li alguna pregunta.
3: Seré molt breu. Clar, ha parlat de tantes coses que s'han de fer. 50.000 habitatges, milers de places de residències públiques. Llavors ha parlat d'allò que sempre s'atribueix a Josep Pla, i farem veure que sí que ho va dir, però no ho sé, tot això qui ho paga. I parlava del finançament, d'aquests 4.500 milions d'euros més que significaria el nou model de finançament. Jo li pregunto si n'hi ha prou amb aquest augment, aquesta millora de 4.500 milions del model de finançament, tenint en compte que abans parlàvem del tema dels aires condicionats, la meitat se n'aniria amb aire condicionat, si ho paguéssim tot en un any. Si n'hi ha prou amb aquest augment de 4.500 milions, a vostè seria partidari, per exemple, del concert econòmic?
0: Jo sóc partidari de les coses que són possibles i de no fer volar coloms. I, per tant, más vale pájaro en vano, no?, que ciento volando. Si tenim la possibilitat en aquests moments de tenir 4.500 milions d'euros d'una proposta que no només beneficia a Catalunya, sinó al conjunt de comunitats autònomes, que redueix la bretxa de diferència econòmica entre el que s'inverteix en Ciutat de Cantàbria i de Múrcia, però també a nosaltres ens permet per fi posar una solució i una proposta a molts anys de reivindicació de canvi del sistema de finançament, jo crec que com a mínim s'ha de poder estudiar. Perquè en aquests moments tots sabrem que no hi ha una majoria en el Congrés dels Diputats que estigués disposada a fer un concert econòmic. La proposta està molt bé. En tot cas, estaria bé que l'haguessin proposat en el seu dia, no? Potser haguéssim recorregut més camí. Però, de veritat, alguna força política a Catalunya estarà disposada a renunciar a 4.500 milions d'euros? Jo crec que no ens ho podem permetre. Per tant, no a Junts, a tothom demano que ens hi posem en aquest tema, perquè els recursos són necessaris justament per donar solució a aquests problemes que ara mateix estàvem comentant i que necessiten sí o sí d'una inversió pública important.
1: Gemma Martínez.
4: Jo voldria repreguntar una cosa que li deia a la Marina quan estàvem parlant de lo de que no cal posar límits, no es pot decidir que no es creix. Vostè ha dit que potser si calen mesures de control migratori. Quines poden ser, si no és el padró i que té al cap que es pugui fer dintre de les competències que pot tenir un govern autonòmic?
0: No, el govern autonòmic, des del punt de vista del control de la immigració, no té les competències. En aquests moments són competències estatals, però jo sóc partidari de que hi hagi una migració regulada, com tenim en aquests moments, on es puguin controlar quins són els fluxos de migració per poder garantir els serveis. No estic parlant de que hi hagi fronteres obertes que entri tothom, això seria una bogeria. Mireu els problemes que ha creat una ciutat de Ceuta, que evidentment té uns problemes quan de la nit al dia dobla la seva població. Això no és sostenible. Però el que sí que és sostenible és mantenir un control migratori que permeti regular els fluxes, que permeti saber quines són les persones que van aquí, quina és la seva situació social i que nosaltres puguem redimensionar els nostres serveis. No? Jo crec que això és bastant raonable.
1: Pels plans, vaja, les projeccions que tenen, hem fet una projecció de com haurà envellit la població d'aquí a uns quants anys, i d'arribades, tenen algun tipus de projecció, de càlcul, de previsió?
0: No, d'arribades no tenim projecció. Ara, quan parlem d'envelliment de la població i parlem i veiem les piràmides de població, el que sabem és que si Catalunya creix ja en aquests moments és gràcies a la població migrada. I que, per tant, sí, posem, diguem-ne, barreres que permetin la no entrada, això ens generarà un problema social de primer ordre. La immensa majoria de les persones que en aquests moments cuiden a les nostres famílies, a les residències o als serveis d'atenció domiciliària són dones sud-americanes. Les persones que ens atenen, els serveis que ens porten en el taxi, són persones, moltes d'elles, migrades. I necessitem que vinguin a treballar. No mà d'obra, que sembla a treballar. Alguns amb la qualificació que tinguin, d'altres no. Però si nosaltres volem continuar mantenint el nostre estat del benestar i augmentar-lo, necessitem que vingui població perquè el nostre índex de natalitat no dona per sostenir aquest sistema. No? I això passa a Espanya i passa al conjunt d'Europa. I, per tant, per això cal regularitzar col·lectius que porten molt temps en el nostre país i que necessiten tenir tots els drets, perquè, si no els tenen, aquells justament alguns empresaris se n'aprofiten d'aquesta situació d'irregularitat per crear un esclavisme del segle XXI que no ens podem permetre com a societat. Per tant, necessitem persones migrades? Sí, les necessitem, amb els seus drets i amb els seus deures. Regular la migració i crear oportunitats per tots. Catalunya ha estat un país fet de gent que ha vingut de tot arreu. I no podem deixar que això canviï perquè ens va el futur dels nostres serveis públics.
1: Raül Moreno, nou conseller de Drets Socials, nou perquè fa un mes i mig que vostè és conseller. Déu-n'hi-do els canvis que ha fet Salvador Illa en els últims temps. Tot sorprèn que tot són per raons personals, que han canviat el sotogovern, els consellers, tot són motius personals?
0: Hi ha molt de motiu personal, evidentment, en aquests canvis, sí. És veritat, començant per la meva consellera i començant per altres càrrecs.
1: Hi ha molt de motiu personal i una miqueta de què?
0: Bé, jo no conec els motius de tothom, però les persones que han sortit ho han fet per motius personals, i quan un està al govern i veu la intensitat amb què es viu tot això, s'entén perfectament.
1: Conseller, moltíssimes gràcies i ànims, energia, perquè déu-n'hi-do, els reptes que tenim pel davant.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé, gràcies. Oriol Soler, gràcies a tu també.
2: Una abraçada, Marina.
1: Seguim amb temps d'anàlisi, seguim amb el Tian Riba, amb la Gemma Martínez. Vaja, hem talat molta tela amb el conseller. Amb què us quedeu?
4: Bueno, jo, a mi m'hauria volgut agradar una mica més de concreció sobre la Ceuta, que tu li has preguntat, jo també ho he intentat, però en públic no volen dir què volen fer, no? I a mi sí que m'hauria agradat si seran com a les comunitats del PP o si seran, bueno, en aquesta línia de Cadiz, que 2.500 menors ja hi ha, però què faran? Jo crec que és algo que tothom vol saber, no? I a mi m'hauria agradat una mica més de concreció dintre de... I que és difícil, no? Mm-hmm.
1: És que la sensació és que tampoc la tenen, la concreció exacta per part del govern de Pedro Sánchez, que és amb qui deuen estar negociant això, i amb aquest interrogant majúscul per part de les comunitats del Partit Popular, si totes aquelles no acullen, si aquí n'hi acabaran venint més, no?
4: Sí, clar, i més ell ho ha dit, que és veritat, i part que ha explicat, que s'està en un procés molt llarg de l'afiliació, de demostrar-hi que la competència és de Ceuta, o sigui, que hi ha una part que és complexa, però això no vol dir que no s'ha d'afrontar un problema que s'ha de resoldre, no? Pedro Sánchez ho deia ahir a la tele, no? Que és complicat. Entonces, intentar no tenir-ho previst és com complex. Jo crec que sí que comencen a tenir-ho previst, però crec que també ho haurien d'explicar, perquè si no la ciutadania no ho entén, no?
3: Sí, de tota manera, jo crec que en aquest sentit he entès, perquè clar, ho hem d'interpretar així, que està dient que aquí ja hi ha prous menors no acompanyats acollits i que no en volen acollir cap més, i que si n'acullen han de ser molt pocs, tenint en compte això, que Catalunya és la comunitat que n'acull més. Per tant,
1: a mi la sensació que m'ha donat és aquesta. Escolta'm, serem solidaris si els del PP no s'hi posen, però escolta'm, aquí ja n'hi tenim uns quants.
3: Crec que el discurs ha sigut aquest, i després de l'entrevista també crec que va una mica en la línia de tot el discurs del govern de Salvador Illa, que és aquest de... hem tingut, que tenen en part raó, hem estat uns quants anys en el que no s'ha gestionat, anem tard a moltes coses i ara hem arribat a nosaltres per posar-nos-hi. La qual cosa, tot i que és cert, tampoc hauria de ser excusa per totes les coses que no funcionen bé, perquè quan ja portes 2 anys, doncs potser ja has tingut temps d'arreglar cosetes. Però diguem-ne, jo crec que el fons del discurs també és aquest, en l'àmbit del conseller i en l'àmbit de qualsevol dels membres del govern que parla normalment.
1: De fet, avui, perquè els oients ho tingueu clar, hi ha un desplegament de consellers a tots els mitjans de comunicació per apuntalar una mica el discurs del president d'ahir. Us volia demanar també... una mica per l'últim que li preguntava al conseller, per tots aquests canvis que hi ha hagut, d'alguna manera, no sé si creieu que podríem parlar de crisi que ha superat o que està intentant creuar una crisi de mig mandat que ha tingut el president, el govern de Salvador Illa, el govern del PSC.
4: Bueno, jo crec que és complicat, que sí que hi ha una part de lo que he explicat, que és un govern molt intens, han tingut, perdona que avui estic una mica fònica, han tingut una minoria que no és la que ells haguessin volgut. Llavors, això és molt intens. Evidentment, hi ha hagut, com també dèiem abans, diferències dintre de moltes conselleries. L'últim cas de Parlon i el Trapero és el més rellevant, no? Llavors, jo crec que és evident que no és fàcil. Jo no parlaria tant com una crisi, però sí que crec que aduir sols motius personals no s'entén, i crec que no és així, no? Que crec que governar desgasta i que, bueno, ha de veure ara com ho fan per veure si ho poden resoldre, no? I el tema de la seguretat, en el cas de Parlon, que deia de Trapero, a veure com ho fan els nous, i evidentment en un tema tan important com la seguretat social, hi ha una part de pensar com no ho han fet abans, no? Si aquestes diferències han trigat 2 anys, perquè han esperat, no?, estar en aquest punt del mig mandat, no?
3: Subscric el que diu la Gemma i afegiria que Salvador Illa és molt hàbil a l'hora de dissimular aquestes crisis, diguem-ne. Vull dir que fa... Té una cosa una mica pujoliana, Salvador Illa, que és aquesta capacitat de renyar que té a vegades amb aquest to allisonador. Això ja ho feia Jordi Pujol i crec que ella ho fa, i llavors quan hi ha alguna cosa que és una mica incòmoda, doncs utilitza aquest argument del renyar, li funciona i dissimula alguns dels problemes que té.
1: Sobre el cas que estàvem avançant, que estem avançant des de les 8 del matí aquí a Ser Catalunya, el cas del Francesc, aquest home de 56 anys que porta més de dos esperant l'eutanàsia perquè el seu pare va decidir portar-ho als tribunals, dir no, el meu fill no el poden eutanasiar, això porta aquesta llarga agonia de més de 700 dies. Al final resulta que el pare diu potser m'he passat, és igual, al final el dret és seu, aquest dret, no? Jo li deia el dret a l'autodeterminació pròpia, d'alguna manera, però igualment això continua paralitzat i ha arribat al punt de desesperació que ell ha intentat suïcidar-se sense èxit. És una falla més, òbviament, del sistema i de la... Parla molt malament de la poca ànima, no?, que poden tenir els jutges a vegades.
4: Sí, jo crec que costa molt d'entendre tot el que ho ha explicat, just quan lo diguem, que la llei és molt garantista, vull dir, per arribar aquí s'han de passar uns controls i uns processos, no l'aproven l'eutanàsia a qualsevol, i òbviament és una persona que en l'ús de les seves facultats decideix què vol ser la seva vida, no? Entonces, evidentment que està exigint un dret avalat per la legislació vigent, no? Entonces, bueno, jo hi ha coses d'aquest cas concret que no entenc, com és que el Suprem està tardant tant en aquest procés que està paralitzat, i evidentment, com deia també el conseller, crec que s'han d'acurtar els terminis, perquè no pot ser que estiguin ahir sense dirigir i que mentre aquest noi faci el que ha fet, no? Que no deixa de ser un drama i que crec que tampoc s'ha de banalitzar, no?, l'eutanàsia.
3: Sí, és veritat que la justícia ha de ser garantista, que aquesta llei és garantista, que ha de ser així, perquè ho ha de ser, però també la justícia i ha de ser ràpida, perquè després deixa de ser justa, i en aquest cas hauria de ser, no ràpida, no, hauria de ser immediata, és a dir, si el pare i la germana del pare han desistit en posar impediments al desig d'eutanàsia del Francesc.
1: Francesc, sí.
3: Francesc, doncs això hauria de ser una cosa immediata. I també deixem dir, humanament, perquè abans ho heu explicat molt bé, que la postura del pare també... És tan dramàtic tot plegat...
1: Estem parlant d'una persona que va veure com moria el seu fill primogènit i que no volia sobreviure als seus dos fills.
3: Sí, s'ha quedat vidu, va veure morir el seu fill i ara l'altre fill volia l'eutanàsia. I clar, des d'aquest punt de vista, a vegades pots pensar, i el pare per què és tan egoista? Bueno, clar, però és que el pare... Bé, doncs també és una... Té aquesta part dramàtica, no? De patiment també d'un pare per ell mateix, no?
1: Tian, parlaves fa un moment del to a vegades pujolià de Salvador Illa, sí, amb aquest to de bronca en alguns moments. Sí. A tu t'han fet mai alguna de bronca?
3: Salvador Illa? No, mai.
1: Pujol segur que sí.
3: No, tampoc.
1: No?
3: No. No, jo diria que ningú m'ha esbroncat, no.
1: No? Carles Couso, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Marina.
1: El nostre company de Ràdio Girona, director de l'Aquí Girona. A tu sí que t'ha fet alguna bronca, el president de la Generalitat?
5: A mi sí, a més el clip es va fer una mica viral a Twitter durant l'incendi de les Gavarres. Sí, sí, em va dir... No va dir això no toca, però gairebé, sí, sí.
1: Sí, eh? El vas importunar. Escolta, sí, que tenim el Couso aquí per parlar de crim organitzat. Sabeu que hi va haver una operació... gran, la setmana passada a Figueres, que van desmantellar més de 600 armes de foc. Tu vas parlar ahir amb el cap, amb el comissari en cap de la policia d'aquesta operació, i ens va dir coses interessants relacionades amb com està entrant el crim organitzat aquí a casa nostra. Deixa'ns un minut i ho comentem. I tant.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 9 minuts i seran dos quarts. Divendres parlàvem d'un macrooperatiu que hi havia hagut a Figueres contra el crim organitzat, però és que cada detall que hem anat coneixent, Carles Couso, Ràdio Girona, què tal, ens fa flipar una mica més.
5: Sí, sí, d'entrada, Marina, pensant en fred ara, que si no fos per aquesta operació, més de 600 armes de foc, 644 per ser exactes, tindrien camp per córrer arreu dels carrers de casa nostra. I ho podem dir amb seguretat perquè l'organització criminal es dedicava precisament a això.
10: La violencia, el crimen como servicio, pues está a la orden del día, ¿no? Las organizaciones criminales. Entonces estos facilitadores lo que son intermediarios que facilitan pues esos grupos los recursos que necesitan, como en este caso puede ser armas. Tenían una serie de intermediarios que posteriormente pues las hacían llegar a los últimos usuarios, digamos.
5: És l'inspector en cap Enrique Azorín, el policia nacional que ha liderat l'operatiu en declaracions a l'Aquí Catalunya.
1: Clar, heu de saber que el que feien és manipular armes que eren de fogueig, que les convertien en armes de foc i després les venien a intermediaris que les feien arribar a gent de tota mena, segrestadors, a sicaris, i ara, clar, l'objectiu és trobar aquests destinataris finals, aquests sicaris, aquests segrestadors. ordinadors.
5: Sí, ho estan fent els agents de la policia científica comparant les característiques d'aquestes 644 armes intervingudes amb les que s'han trobat en altres tirotejos o crims recents a Catalunya.
10: Les armes ja estan en la Conselleria General de Policia Científica, lo que significa que van a ser, pues bueno, se van a hacer un análisis a nivel identificativo con hechos que se han producido, que están registrados en territorio nacional e incluso, pues ja sabe que incluso...
5: Clar, tampoc descarten, Marina, que tot i que han detingut 7 persones sí. I 2 ja estan entre reixes, entre els quals aquest líder de l'operació, que era un exmilitar rus amb una història una mica de pel·lícula, que no hi hagi, que hi hagi més detinguts a banda d'aquestes 7 persones que ja han estat detingudes.
1: I aquí el que també és significatiu, és rellevant per la història, que explica moltes coses, com i per què acaben a Figueres, i aquí hi té a veure l'AP7.
5: L'AP7 hi té molt a veure perquè al cap d'aquest grup, quan la policia els està investigant a València i ja fan algun operatiu en allà i fan alguna detenció, el cap de l'operatiu, que és el gran líder del grup criminal, l'expert en manipular aquestes armes de fogueig i convertir-les en armes de foc real, aquesta persona desapareix i marxa de l'estat espanyol. La policia no en sap res durant unes setmanes, però ell, quan creu que tot està més calmat, torna a l'estat i tria l'escala per viure y Figueres para instalar el taller.
10: Que se infiltran perfectamente con el resto de turistas, entonces pasan totalmente desapercibidos. Y luego lo que estábamos comentando, bien comunicado con esa AP7, bien comunicados a nivel de barcos, de aviones, tal. Entonces son puestos estratégicos.
5: Per tant, clau, està a prop de la frontera i poder escapar cap a França o cap a algun altre punt d'Europa. De fet, ho va fer aquesta persona. L'AP7, un corredor que els permet connectar-se amb València, que tenia un dels epicentres d'aquesta organització criminal, de forma molt ràpida. Curiós també això dels turistes, es mimetitzen amb la gent que corre per aquí a la Costa Brava, però l'inspector jefe de la Policia Nacional també menciona els peatges.
10: Home, con los peajes nos daba un plus, sobre todo a la hora de intervenir. A la hora de intervenir nos daba un plus, pero bueno, ahora tenemos que recurrir pues, a otro tipo de estrategias.
5: De fet, des del cos Marina admeten que la pressió que estaven els grups criminals al sud, a la Costa del Sol, a Andalusia, sumat a aquestes característiques que explicava l'inspector de l'autopista, de la frontera, dels peatges, està fent que la Costa Valenciana i la Costa Brava siguin ara, des de fa uns mesos, uns anys ja, vistes amb molt bons ulls per criminals importants que estaven abans al sud d'Espanya i ara fan el seu punt base aquí a les comarques de Girona, sobretot.
1: Que quan diu que les daven un plus, els peatges, entenc que era perquè eren uns espais on hi havia càmeres de seguretat, on era més fàcil, per exemple, registrar matrícules, etc.
5: Exacte, hi havia càmeres de seguretat, hi havia registre de matrícules i, a més, també eren llocs on es podien muntar operatius i era molt més fàcil encapsular el criminal perquè hi havia els peatges i tu posaves allà la policia i els era més fàcil marxar, més difícil marxar.
1: Què, això?
3: No,
1: és que el Tian riu.
3: No, ric perquè Aníbal ja ho sabia i els romans amb la Via Augusta i tal, no? Però clar, o sigui, si els traficants d'armes també saben de la importància de la P7. Aleshores, invertim-hi més, sisplau, que des de que no hi ha peatges és una mica dramàtica aquesta autopista. Aleshores, si és tan important que ho saben fins i tot els traficants d'armes, doncs això, invertim-hi diners. No, després em feia gràcia el tema, efectivament, dels peatges, que els anava molt bé, sí, clar. Però, en fi, no sé si els hauríem de fer tornar per poder detenir més fàcilment traficants d'armes.
1: Com ho veus tu, això, que tornin els peatges?
3: Jo crec que no haurien de tornar els peatges. El que haurien de fer és invertir en l'autopista, perquè si no és un xantatge.
1: Però llavors vol dir que ho paguen tots els catalans, també és que no fan servir cotxe.
3: Ara m'has trencat la cintura.
1: No, vull dir-te que també dius, no, també s'inverteix en transport públic, sí, però, sí, home, però bé que l'usuari de Rodalies paga un bitllet.
3: I també moltes vegades paguem impostos i no comptem al final de la nostra vida si la quantitat d'impostos que hem pagat hem fet servir més o menys els serveis públics. Saps? Vull dir, què hem de fer?
1: Però llavors l'usuari de Rodalies et pot dir, escolta'm, a mi que em bonifiquin el bitllet, llavors, també.
3: Sí, no, és un bon debat, és un bon debat. Però si ho centralitzem en el tema de l'autopista, el concessionari ja ha recuperat els diners de sobres, ara s'ha aconseguit que sigui gratuïta, que és una cosa... Gratuïta no, de no pagament, diguem-ne, perquè gratuïta no, perquè paguem impostos, però com els impostos que paguem s'ha de mantenir l'autopista i que no ens facin xantatge dient-nos han de tornar els peatges perquè si no l'autopista no es manté bé.
1: Gemma,
4: Jo ho sento, però amb el que no estic d'acord, crec que s'ha de... Evidentment ningú vol en peatge, o en un món ideal, l'ideal seria que fos gratuïta, però... És evidentment que els diners no surten de bades, com deia, si es mantenen inversió, cal impostos i qui paga els impostos. Jo crec que tindrien que tornar algun tipus de peatges per ús o per contaminació, evidentment no per a tothom i no molt, molt ben definit, i per això crear-ho i estudiar-ho bé, qui tinga les competències i amb els experts, però crec que deixar exigir inversions i diners quan uns diners estan vinculats als impostos han de sortir d'algun lloc, i per com deia Marina, l'han de pagar qui més l'usi, qui més el gasti la peset, té que fer una contribució d'alguna manera distinta, i que part d'aquest aquest usuari és el que està contribuint al desgast de la mateixa peset, no? Entonces és una pescadilla que es mossega a si mateixa, i si no, no... Vull dir, en un món ideal potser sí podria ser gratis, però crec que és inviable, i si no fem alguna cosa acabarem... Ja no és que tindrà forats ni socavons, la peça tindrà, en fi, trossos com caiguts. No?
1: En un món ideal segurament existiria un corredor mediterrani per mercaderies, per on podrien circular,
11: no hi hauria camions.
1: I no hi hauria els camions, i s'acabarien molts dels problemes que patim a la P7. En fi, hem tocat molts pals avui, eh? Déu-n'hi-do, ha estat variadet. Tian Riba, Gemma Martínez, moltíssimes gràcies als dos, us esperem dimarts que ve. I Carles Couso, gràcies a tu
5: una
1: també.
5: Una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu.
4: Adéu.
12: Ser Catalunya, Barcelona. Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
13: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
14: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca de empresas.
15: Vaillant marca la diferència, i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
16: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
17: Després de l'estiu, torna al Cornellà Creació Fòrum. Aquest divendres 18 de setembre, l'actor Abel Folch i la dramaturga Emma Riverola protagonitzaran la conversa El valor de l'escena, una reflexió sobre la cultura, el teatre i la seva capacitat per fomentar el pensament crític, l'empatia i el diàleg. Reserva la teva plaça a cornellacreació.cat.
18: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
19: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
18: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
12: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
7: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a Ser Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Mariola Cubells, et sento respirar. Què tal?
1: Hombre, és que si no respire, molt bé. Bon dia, com estàs?
0: Bon dia.
1: Tot bé?
0: Bé. Abans d'entrar en la secció, que digues, tenim tec avui, hem de saludar l'Iñigo, sí, Espinosa. Iñigo, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Marina. Bon dia, Mariola. És bona senyal que respiris,
1: estàs?
2: És bona senyal.
1: A que sí, no? És que m'ha fet gràcia. Et sento respirar. Dius, ostres, Marina, doncs menys mal, no?
2: Millor,
1: sí. No, com estàs, Iñigo? Com estàs?
2: Bé, molt bé. No, no sé si sentiu de fons una música una mica d'atenció, perquè... Sí, mira, sí. Atenció, ojo avui, perquè tenim un testimoni, una estrella de la tele dels 90, i el que explicarà avui Marina, per primera vegada, a més, en exclusiva aquí a Catalunya, jo crec que avui ens farà virals, Marina. Avui serà estrany que no obri l'hora 14 amb això que escoltarem avui.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Si jo us dic Tinky Winky, vosaltres què dieu?
0: Dipsy.
1: Hombre.
0: La.
2: Teletubbies, Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, la Lapo. Doncs bé, avui Tinky Winky, el de color morat, ha volgut trencar el seu silenci, ha volgut denunciar tota una vida de condicions laborals, segons ell, extremes, i, ojo, una relació amb els seus companys, que no és com imaginem, en una entrevista que vam enregistrar fa uns dies, per seguretat.
0: I, me l'imagino a la barra d'un bar amb un carajillo.
2: Sí, no vas malament.
1: Sí,
0: a
2: veure, ja d'entrada notareu que li ha canviat la veu, és per l'estrès, la mala vida, en fi. Si vols, Marina, escoltem la primera part. Mariola, escoltem la primera part de l'entrevista i a veure què penseu. Vinga, va. El saludem. Hola, Tinky Winky, gràcies per haver accedit a parlar amb nosaltres en exclusiva.
3: No, agradeceros a vosotros, a la aquí Catalunya, la oportunitat que me dais de poder expressar-me.
2: Si m'explicaves que la sèrie de televisió Els Teletubbies projectava una imatge de felicitat, de bon rotllo, que no era ben bé real, no?
3: Bueno, efectivamente, ¿no? En Los Teletubbies no era todo la alegría y el jiji jaja que podíais ver, ¿no? Las condiciones laborales, por ejemplo, eran infames, rodajes de 18 horas y, bueno, para mantenernos contentos tantas horas y dándonos abracitos y flipando con las nubes y con las flores... Pues bueno, la productora no suministraba muchos opiáceos.
2: Ostres, wow. Si anàveu col·locats quan fèieu
3: un poquito,
2: la
3: serie. Un poquito sí, la verdad, ¿no? Tampoco faltaban los roncolas en el camerino, y no te voy a engañar, a veces el ambiente de los camerinos de los Teletubbies era menos sano que una cárcel de Honduras.
2: Molt dur, ¿no?
0: Mare de Déu.
1: Sí, molt dur, ¿eh? Molt dur,
2: sí,
1: eh?
2: Sí. I si vols continuem amb l'entrevista, perquè en aquesta segona part Tinky Winky relata la mala relació que tenia amb els seus companys. Tinky Winky, la relació amb els teus companys era dolenta, no? Winky Tinky?
3: A ver, que es Winky Tinky, no Tinky...
2: Winky Tinky,
3: no,
2: perdó.
3: Es Tinky Winky, no Winky Tinky. És que m'has llamat Winky Tinky i no és lo mismo Tinky Winky que Winky Tinky.
2: Vale.
3: Sí. Bueno, es igual, al principio la convivencia entre nosotros al principio bien, pero bueno, ya sabes, vivíamos todos en el mismo piso y bueno, enseguida Lala se enrolló con Pu y Pu empezaron a salir Pu y Lala. No, Dipsy, primero lo dejaron, Lala y Pu se enrollaron, lo dejaron. Entonces Dipsy estuvieron saliendo con Lala y luego se enrolló conmigo Dipsy. Y bueno, es igual, no me acuerdo muy bien, íbamos un poco fumados, pero sí mal rollo. Al final acabamos las escenas y ni nos hablábamos.
0: Ni gran hermano, Mariola.
2: Sí.
1: No, Íñigo, este testimoni
2: és oro,
1: és un testimoni d'alçada, perquè són els budells de la tele d'un programa mític i que ha format part de la infància de molts.
2: Que era fort. Pues, si et semblava fort tot això que m'ha escoltat, bueno, prepara't pel que ve ara, perquè ja entrem en un terreny fangós. Mira, continuem amb l'entrevista.
3: Bueno, sí, se habló mucho al respectivo. Había rumores que la productora siempre los negaba, pero sí, uno de los Teletubbies, no puedo decir quién, por denuncias, por miedo a denuncias, simpatizaba con políticas neonazis.
0: Wow.
3: Sí,
0: wow.
3: En más de un capítulo, si os fijáis, se le ve con la mano derecha levantada, hacía como que le molestaba el sol, pero no, era un saludo nazi. Todo esto se ocultó, había gente que lo sabía, por ejemplo Mariola Cubells y otra gente, pero prefirieron ocultarlo, esconderlo, por bueno, por intereses, preguntádselo a ella.
1: Bueno, rumors sempre han hagut, però és com lo de la homosexualitat, no? Dels Teletubbies, i era un tema del que no es parlava, ara ja...
2: Deu rebre, suposo, moltes pressions, Mariola, no?
1: Clar, no, era un tema tabú, perquè era molt delicat.
2: Vale, doncs ho deixem aquí, jo crec que és suficient, no? De fet, m'ha dit el Tinky Winky que si algú vol escoltar l'entrevista sencera, li faci un bízum de 500 euros directament a ell.
1: Vale.
0: I com trobem el seu telèfon?
2: El Tinky Winky, bueno, això ja...
0: A la web, d'acord. Íñigo Espinosa, gràcies per aquest testimoni tan valuós.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, Mariola.
0: Abraçada.
1: Un petó, adéu.
2: A tots, adéu.

0: Mariola Cubells, que venim d'una de les primeres grans nits al prime time nocturn, aquelles nits de contrast televisiu, d'agafar el mando, de fer zapping i trobar-te a una banda, a la Sexta, a l'Intermedio, Pedro Sánchez.
1: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I uns canals més enllà, a l'Hormiguero, Juan Jesús Vives, el president de Ceuta.
2: Yo entiendo que si se hubieran puesto todas las capacidades del Estado en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la contención, se podía haber evitado. Por tanto, creo que este es el primer mandato que tiene que cumplir un gobierno. Y si no se cumple este mandato, creo que no se está capacitado para seguir siendo gobierno.
0: Contrastos, Mariola.
3: No, és molt curiós perquè la entrevista, bueno, Pedro Sánchez està de, també està de gira per les teles, sabeu que va estar també a Televisió Espanyola, i he de dir que, bueno, que en audiència va estar prou igualat, perquè l'Intermedio, que no sol tindre aquestes dades, va tindre un 12 amb l'entrevista, i l'Hormiguero va tindre un 13,5 o un 14, de mitjana, dic. Llavors, bueno, són dos models també diferents, però responen a la línia, està bé, no? Responen a la línia de cada... A mi em va sobtar lo de Pedro Sánchez en l'Intermedio, no? Però
0: sí,
3: jo crec
0: què?
3: Que, bueno... No, perquè no és habitual, perquè no és la mira... Lo que fa Pablo Motos en el Hormiguero és sí que és molt habitual d'entrevistar a polítics, en el Intermedio no és tan habitual, i sobretot no és tan habitual amb el president del govern. Jo crec que és una aposta per poder arribar a llocs a los que Pedro Sánchez no pot arribar en programes informatius purs i durs, i no en un programa infoentreteniment com és el de l'Intermedio. Però va estar bé, bueno, a mi em va agradar, a mi em va parecer que estava més solt, no? No sé si vosaltres vareu tindre aquesta sensació, però jo tenia la sensació que en Wyoming estava menys embarat, jo no sé si és per el tipus de format o per la gent que ell sap que està mirant l'Intermedio.
0: Segurament per les dues coses, no?
3: Claro, que espera un desenfado, bueno, més acord amb el to del programa. A mi em sembla bé, que els polítics, la gent s'ha queixat molt de que el Hormiguero, per exemple, porte a polítics. A mi em sembla bé. Jo crec que ese híbrid entre la informació, l'actualitat, l'entreteniment és perfectament possible, i molt més ara en este temps televisiu.
0: Que no cal compartimentar-ho tot, no?
3: En absolut, jo sóc superpartidària de barrejar, no crec que una cosa seria no puga estar en un format d'entreteniment, és a dir, jo crec que si tu tens el to i diguem la estructura i la manera de fer com per a poder arribar a aquest tipus de temes, d'informació, de personatges, em sembla estupendo.
0: Que a més,
3: soc superpartidari, hi ha gent que es queixa moltíssim.
0: Per la part de l'entrevista a l'Hormiguero del president de Ceuta, un grup d'empresaris afins li van muntar una pantalla gegant al centre de la ciutat per veure l'entrevista. Hi havia castells inflables, hi havia descomptes si consumies en bars de la zona...
3: Bueno, això és tindre molt pressupost molta pasta per fer encara més gran la història, no? Jo crec que, bueno, que és una... que sí, que és un to, és a dir, és el que s'espera d'este tipus de l'Hormiguero i de tot el que envolta, en este cas, a l'entrevista.
0: Em sembla que costarà veure...
3: Jo no ho havia vist mai, Jo no ho havia vist mai, això, aquesta espècie de venga, de vamos a por todas, no ho havia vist mai.
0: I creus que veuràs mai a Pedro Sánchez de l'Hormiguero?
3: No.
0: Per Pedro Sánchez o per Pablo Motos?
3: Mira, jo diria, apostaria a que la invitació no ha estat. És a dir, esta és la meua... No tinc dades. Estic parlant per parlar. Jo diria que no, que la invitació no es fa, i que si es fera, no tinc clar que Pedro Sánchez acceptara. I te dic una cosa, crec que faria bé en no acceptar. Perquè el públic de l'Hormiguero és absolutament hostil cap a Pedro Sánchez. No hi ha cap fissura, cap possibilitat, cap escletxa per la que entrar y que algú que estiga veient l'Hormiguero es puga ser amable cap a la figura de Pedro Sánchez. Llavors, és, a veure com ho dic, per a que no ofendre a ningú, anava a dir margaritas a los cerdos, però no vull utilitzar aquesta expressió, però m'ho heu entès, no?
0: Ja ho has fet.
3: És tirar els diners o tirar l'esforç, ja. O saps? Vull dir, no va a servir de res si els que consideren que Pedro Sánchez pot guanyar alguna cosa o pot canviar la imatge que ell pot tindre en determinats contextos, en determinats segments de la població, no va a servir de res. Això ha passat sempre. És que fins i tot va passar amb l'entrevista de... És que la recorde, no? L'entrevista de Marc Giró, que va ser una cosa molt sobtada, no? Que jo em vaig quedar prou al·lucinada de la reacció, no? De la reacció. I era un personatge que, en fi, que no és un president del govern ni res que se li parega, no? I va ser increïble, no? Vaig dir, ostres, però és tan animadversió, no? Entonces, si algú no és completament afí a la línia del programa, jo crec que no té res a fer en el format. La frase de que he dit, no, per favor, que ningú se la prenga en el sentit literal, però és una, en fi, és una frase feta que tot el món entén en el sentit este de que no servís de res, és a dir, que no va a servir, si tu, només va a servir a lo millor per tindre una miqueta més d'audiència, però l'Hormiguero no necessita més audiència. Llavors no, i crec que no està la invitació.
0: Ja.
3: Jo crec que no està la invitació.
0: Escolta'm, parlem de TV3, que fa uns dies van presentar la temporada 26-27, aposta per la ficció, pels esports, pels continguts infantils i sobretot per una expansió digital important. I en la ficció destaca Gènesi.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
5: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
0: Un biòpic sobre el Ferran Adrià i la revolució gastronòmica que ha estat el Bulli, que s'estrena la setmana que ve.
3: Doncs mira, s'estrena el dia 21 de setembre, que també s'estrena a Donosti, jo no puc estar, tinc moltíssimes ganes de veure aquesta sèrie i aquest biòpic, perquè jo crec que del Bulli s'han fet moltíssims documentals, moltíssims reportatges, ho sabem tot, llibres, però mai havíem tingut un biòpic. I contar la història del Bulli i el que ha suposat el Bulli per a l'alta gastronomia i el que va suposar Ferran Adrià, em sembla una aposta de ficció que quan vaig veure que es feia vaig pensar, però com això no se li havia ocorregut a ningú amb la de anys que fa que va néixer el Bulli. Llavors em sembla superinteressant, espero que siga una aposta fetent, és a dir, que siga... Perquè espero que no siga una geografia, espero que estiga ben feta, no espere menys de TV3. I el que tu dius de l'expansió digital, ostres, m'impressiona molt també la capacitat que ha tingut 3CAT de créixer i de consolidar-se, no? Que em recorda un poquet a quan va néixer Radio Televisió Espanyola Play i va aconseguir crear una plataforma que són aquestes apostes de les cadenes públiques que és l'única solució per a que puguen sobreviure, ja. No? Llavors m'impressiona molt que tinga aquesta potència, aquesta capacitat. Sí,
0: també
3: sí.
0: Torna,
3: tinc moltes ganes,
0: torna
3: eh?
0: Cites Barcelona, hi haurà la pel·lícula Cronos, que ara està als cinemes, aquesta dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla, també
3: que
0: es passarà
3: molt bé,
0: pel 3CAT.
3: Està molt bé.
0: Sí, està molt bé, certament. Hi ha un nou programa del Ramon Pellicer, que es dirà Vèrtex, i hi haurà joc de cartes sense el Marc Ribas, aquest també és un canvi significatiu, i sobretot
3: canvi, sí.
0: El retorn de Cracòvia. Retorn sonat 9 anys després.
3: Mira, a mi me passa amb Cracòvia, a mi no m'interessa el futbol, i em passa amb Cracòvia lo que també em va passar amb el mític programa de Canal Plus que es deia El dia després. És a dir, jo no consumís continguts esportius i jo veia Cracòvia i jo veia El dia després.
0: Ah, sí?
3: Perquè em pareix... Sí, és curiosíssim. És a dir, estava, no te dic enganxada, però són programes, sobretot El dia després, sí que en casa es veia i jo acudia. I Cracòvia era un espai que, bueno, m'alegre molt que tornes. Està a Polònia, no sé per què no va estar Cracòvia. Doncs sí, mira. Sí.
0: Segurament també va vinculat als resultats, eh? Als resultats esportius del Barça, que deu fer més gràcia que se'n fotin quan guanya que quan no.
6: Home, hi ha una engrescada, no? Hi ha una engrescada, sobretot de la colorada, no? En els últims anys, sobretot des de l'arribada de Hansi Flick, no crec que fes massa gràcia fer gags del 2-8 o del 4-0 a Liverpool, clar, o d'aquestes... desastres europeus, no?
0: Escolta'm, érem a TV3, ara ens n'anem a Radio Televisió Espanyola. Abans comentàvem l'entrevista de Pedro Sánchez que hi ha hagut a l'Intermedio. Resulta que allà estan catrinant a una part dels treballadors, els treballadors d'informatius, que han protestat contra el que consideren un creixent externalització de la informació i una pèrdua de pes dels informatius propis de Radio Televisió Espanyola.
3: Mira, jo tinc molts dubtes sobre este tema, perquè si juguem tots, és a dir, tu no pots separar, és a dir, una productora que està fent programes informatius en un servei públic està dins del servei públic.
0: Clar, per ubicar-ho, el que critiquen és que fos, és que fos Mañaneros, un programa de productora externa, qui fes l'entrevista al president del govern, Pedro Sánchez.
3: I no els serveis informatius o la hora de la 1, que això és evident que es pacta des de la direcció per el que siga. Es considera que se li vol donar a Mañaneros una en fi, i se regal per el que siga.
0: Sí.
3: Val? Sí, una bandeta. Són dos coses. Una, lo que això em fa reflexionar és la direcció decideix això perquè considera que dins de la casa, que és una casa sòlida, no hi ha gent suficientment potent que està per entrevistar a Pedro Sánchez,

0: yo demane al colectiu de treballadors de Televisió Espanyola que si hem acceptat o bueno, ens hem menjat que aquesta productora aliena està fent productes informatius, hem de confiar en que aquesta productora aliena té el mateix criteri, el mateix comportament i la mateixa obligació i el mateix dret a fer qualsevol cosa que faria el
1: clar,
0: servei
1: però aquí
0: informatiu.
1: La sensació,
0: és a dir, crec que és un error separar.
1: Perquè això
0: separar
1: ha passat també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a TV3, a Catalunya
0: Exacte.
1: Ràdio, en fi, és igual. Una mica la lectura que en fan els professionals que ho critiquen és, escolta, què passa? Que no tenim gent prou bona aquí a la casa com per poder-ho fer, que necessitem anar a buscar fora, no?
0: Esa és la... Bueno, també això és un conflicte perquè hi han coses que fan magazins de la tele pública externalitzats que senzillament no es podrien fer des de dins per una qüestió d'estructures laborals. És a dir, sí, és aixina. És a dir, tu, no, tu a una productora aliena fa el seu contracte a la Txell, li demana una sèrie de coses, té una sèrie de condicions laborals i professionals diferents a la plantilla. Això no estic descobrint res. És aixina, podem canviar això? Bueno, pues si podem canviar això, juguem tots igual. Si no, hem d'acceptar això com una part més de l'audiovisual, és a dir, i és molt complicat perquè arriba un moment en què aquests conflictes interns no es poden resoldre si la direcció no diu no, s'ha acabat l'externalització o així som tots igual, que són les dues úniques possibilitats d'atenció. No hi ha més.
1: Mariola, estic flipant amb les paraules de la iaia de Cuéntame.
0: Bueno,

0: La sèrie que ha fet just ara 25 anys i la Maria Galiana, ella és l'actriu, que té 91 anys, ha dit això als companys de l'agència EFE.
1: L'abuela, vaya un papel. Como yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, el poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí, lo he desperdiciado.
0: Lo he desperdiciado, ella diu, no m'ha portat absolutament res fer el paper de l'àvia de Cuéntame.
2: Bueno, sí, vaig a ser-te completament sincera. A mi em va ferir les seves declaracions. És a dir, no és la primera vegada que l'actriu carrega contra... Bueno, va carregar un dia també contra els guionistes de la sèrie. Jo crec que les seues declaracions han tacat l'aniversari, no? I diguem que, bueno, que és una sèrie mítica de veres, que va suposar moltíssimes coses a banda de ser la més llarga de la història de l'audiovisual. Però el rencor, no sé com es diu rencor en català,
0: la rancúnia
2: que jo veig de les seues paraules no l'entenc molt bé, perquè dius, l'abuela, bueno, ningú l'obligava, és a dir, això és molt important, no? I després, en pareix, fins i tot, esa senyora va provocar moltíssima empatia amb moltíssima gent, és a dir, la gent que veia Cuéntame la estimava, se sentia part de la sèrie, entre altres coses, perquè el seu personatge representava moltes coses de la història d'este país, i jo crec que això és trist, no només per lo que significa en el seu treball, cap als seus companys, etc, sinó fins i tot que això és el que a mi més m'ha ferit, perquè jo recordo a ma mare veient aquesta sèrie i recordo el que pensava quan veia aquesta dona. Aquesta dona va connectar amb una... va transcendir el seu paper, no? Llavors, carregar-se això ara a aquestes altures de partit, i sobretot, insistís, he perdut el temps. No, bueno, ella ha guanyat diners amb Cuéntame, ha consolidat una carrera com a actriu, i si haguera volgut fer altres coses, haguera fet altres coses.
0: Yeah.
2: Bueno, és com si Imanol Arias o Ana Duato o qualsevol, o Ricardo Gómez...
0: Però imagina't com el Príncipe de Bel-Air, imagina't que ens canvien l'àvia a mitja temporada, que la mare... La tieta del Príncipe de Bel-Air...
2: La podrien haver matat si ella haguera dit jo me'n vaig.
0: Home.
2: No sé, de veres que m'ha resultat... No, m'ha resultat supertrist, les aves.

0: Les teves declaracions, perquè a més no, per això que t'estic dient,
1: Ja, ja,
0: per
1: ja, ja.
0: la repercussió, per lo que la gent del carrer l'estimava, per lo que ha suposat aquesta sèrie en construir un imaginari que ningú havia construït en la història de la televisió espanyola, que això és molt important. És de, la gent que diu, no, era una sèrie menor, no, no, perdona, aquesta sèrie ens va contar i està ahí en l'arxiu de televisió per a recórrer, per anar a ella cada vegada que tinguem algun dubte sobre qui som, no? Jo crec que, a més, estava ben contada la història.
1: Ara et demano per la recomanació per tancar, però abans una valoració dels Emmys que acabem de passar. La maldició de Widow's Bay ha sigut la sorpresa. Com ho veus? Perquè pues no hi ha hagut ni Euphoria, ni Stranger Things, ni The Bear.
0: Jo estic contenta de que cap d'aquestes tres sèries que has citat s'hagin portat un Emmy. Però tampoc sóc superfan de la que ha guanyat les 14 estatuilles.
1: Que és una sèrie no... és terror?
0: Bueno, és terror i comèdia. L'heu vist? No l'heu vist encara.
1: No, gent de l'equip sí que l'ha vist. La Cristina García ens la va recomanar no fa gaire.
0: És una sèrie que o t'agrada moltíssim, com el jurat dels Emmys, o no t'agrada gens, o te dis ahí en el mig, que és on jo estic. Jo l'he vist, sí, no puc dir que no m'ha agradat, però, per exemple, jo no la recomanaria, perquè no és per mi. Yeah. I esa barreja entre el terror, perquè és una casa maldita, no far spoilers, una casa maldita en un poble que vol tindre turisme, és de veres que el punt de partida és molt diferent a tot el que veiem habitualment en les narratives de ficció i demés. Però a mi diguem, m'ha paregut buida en aquest sentit, no? No la recomanaria, però no me la carregues, a dir, és una sèrie, preferís esta sèrie que Stranger Things d'ací a...
1: Ai, el que ha dit la Mariola ara.
0: Sí.
1: La Stranger hater Things. De Stranger Things.
0: No, esa sèrie no. Me dona el mateix el que em digueu. En tot cas...
1: No, per què?
0: No, per tot! No, és que això dona per una secció sencera. No. No tenim temps.
1: La setmana que ve m'expliques per què et carregues Stranger Things, perquè em penso que no n'havíem parlat mai d'això.
0: No, a tu t'ha agradat.
1: A mi, jo t'he de dir que ho vaig deixar, que vaig veure la primera sala i no sé si ja vaig frenar. La primera m'ha meravellat, això sí que t'ho he de dir.
0: La primera, vale, la primera te la compre. La primera te la compre perquè era molt sorpresiva, sí, la primera te la compre.
1: I molt norantera, també. Mariola,
0: després, va. Què és això?
1: Ara sí, va. La recomanació de la setmana.
0: Venga.
2: Please can you help me? I've left my phone at home and I need to call.
3: It's all right. You seemed a bit drunk when you came in last night, so we need to take some.
2: No, drunk. I wasn't drunk. Can you tell us what he did to you?
3: Well, no, I can't because I don't remember any of it. I'm certain he drugged me.
1: Una ficció que bé podria estar parlant de qualsevol cas real.
0: Totalment. Això, lo trist de la sèrie, que és boníssima, és això. Creednos, es diu, està en Movistar Plus, i conta un fet real, és una sèrie anglesa, un fet real que va passar a Londres en el 2000, d'un taxista, val? Que, bueno, que drogava a les seues víctimes i després abusava d'elles. Va estar 8 anys fent-lo. Són dones que van anar a la policia recurrentment en diferents llocs de la ciutat a denunciar això. Ningú en la policia va tindre en compte els seus testimonis fins a que al final un policia va unir totes les denúncies que estaven esguitades per ahí i va dir, ostres, això és un tema.
1: I va començar
0: a lligar caps. La sèrie és boníssima, boníssima, boníssima, duríssima, duríssima, duríssima, i parla molt bé del tracte que encara es fa a les víctimes d'una violació per submissió, clar, que és la història. Tu no pots demostrar-ho perquè, no puc fer spoiler, però són coses molt particulars que els passa a cada una de les dones. La teniu a Movistar Plus i és boníssima.
1: Movistar Plus, mira, podria ser una plataforma de sèries dolentes.
0: M'he enganyat. Movistar Plus.
1: Mariola Cubells, una abraçada. Fins la setmana que ve. Gràcies. Adéu.

0: fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: 10 en punt del matí, moment d'actualitzar notícies. Sergi López, què tal?
3: Què tal, Marina? Bon dia. El conseller de Drets Socials assegura que Catalunya no ha de posar limitacions a l'acollida d'immigrants i fa una crida a redoblar els esforços per garantir que tothom que vulgui fer un projecte de vida a casa nostra ho pugui fer. Ha estat fa uns minuts en una entrevista en aquest programa, Oriol Soler.
4: El responsable de Drets Socials ha fet una crida a acollir.
5: Hem de redoblar l'esforç perquè tothom que vulgui venir a Catalunya per fer el seu projecte de vida pugui tenir un espai per poder fer-ho. Per tant, no parlaria de limitacions. Quina és la limitació? Fins quan?
4: I també ha demanat humanitzar les persones sense llar.
5: Són situacions molt complicades i nosaltres no podem tractar les persones sense llar com si fossin paquets d'Amazon que els pots portar d'un lloc a un altre.
4: El conseller ha admès que cal redimensionar els serveis públics per adaptar-los als canvis demogràfics i assegura que el govern camina en aquesta direcció.
3: El conseller de Drets Socials també ha parlat sobre el cas d'en Francesc Auger, l'home que porta 2 anys esperant l'eutanàsia perquè el seu pare s'hi va oposar i la justícia la va paralitzar. Considera que en casos com aquest els tribunals haurien de ser més ràpids. Ho ha dit després que Ser Catalunya us hagi avançat aquest matí que en Francesc va ingressar a l'hospital aquest cap de setmana després d'intentar suïcidar-se. Els preus són ara un 4% més cars a Catalunya que fa 12 mesos. La inflació es continua enfilant després que a l'agost hagin pujat 0.5 punt. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Judit Casella.
6: És l'increment interanual de preus més alt des de fa 3 anys, quan la inflació estava situada en el 5,6%. En el conjunt de l'Estat, l'encariment de preus encara és més alt del 4,3%. Els principals responsables d'aquesta pujada són els carburants, que han pujat 7 dècimes durant el mes d'agost. La inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8% a l'agost a Catalunya, 2 dècimes menys que el mes anterior. El govern espanyol assegura que els resultats reflecteixen la persistència del xoc energètic per la guerra a l'Iran.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, garanteix que la seva formació participarà de les reunions i l'acord de país sobre educació que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar ahir que vol impulsar.
6: De fet, Turull ha recordat que ja al maig el seu partit va proposar precisament això.
7: Home, nosaltres entenem d'entrada que si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar a grans acords amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs.
6: Turull ho ha dit en una entrevista a la 2CAT de Televisió Espanyola.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d'un 1 milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l'Estat.
6: En una primera fase, el març passat, els agents van fer entrades i escorcolls a Badalona i Terrassa, a més de Madrid i Cartagena, que van permetre desmantellar el centre de trucades des d'on s'enviaven els missatges fraudulents. L'operació va començar el 2025 arran de diverses denúncies a Osca. La Guàrdia Civil ha identificat fins ara 43 víctimes, totes residents a l'Aragó, 25 a Osca, 11 a Saragossa i 7 a Terol.
3: Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, que es va declarar ahir a migdia.
6: Durant la nit, el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer una darrera intervenció als punts calents des de l'exterior i aquest matí hi queden 2 dotacions. El foc va afectar una nau de l'empresa amb més de 200 treballadors que es van autoevacuar.
3: I atenció a aquesta troballa històrica a Terol. Han descobert les restes del que tot apunta que es tracta del primer Diplococcus trobat fora dels Estats Units.
6: Fins ara, els fòssils d'aquest emblemàtic dinosaure de mides enormes, amb llarg coll i llarga cua, només s'havien trobat a Nord-Amèrica, però tot apunta que unes restes que s'han trobat al jaciment de la Tejeria a Terol serien de Diplococcus.
3: Com vas tu de monàrquica? Ets molt monàrquica?
2: Mm.
3: Prefereixes no definir-te?
2: Vaja, és que no vull que em facin fora. No m'agradaria.
3: Bueno, avui, 15 de setembre, és un dia propici per a nous naixements de membres de la reialesa.
2: Val.
3: això
2: I estem
3: aquesta
2: música tètrica?
3: És la banda sonora de The Crown.
2: Ah, bé,
3: avui estan de festa a la Casa Reial Espanyola. Suposem que també a la Casa Reial del Regne Unit, a Madrid, la reina Letícia celebra el seu 54è aniversari. I al Regne Unit celebren que el príncep Harry compleix 42 anys, tot i que ell va renunciar a pertànyer a la família reial. Per tant, no sabem si faran massa festa o no.
2: Però ara ha tornat al Regne Unit, el Harry.
3: Efectivament, sí. Per això que podria ser que aprofitin. De tota manera, tampoc
2: celebrar...
3: no m'interessa gaire molt si bé, fan festa
2: doncs,
3: o no.
2: Doncs per molts anys ja...
3: Efectivament,
2: a prínceps, i reines, ja no princeses. A
3: efectivament.
2: Prínceps i reines. És igual. Va, que ara tornem amb el racó de pensar.
8: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.
12: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Aquí Catalunya. La informació sense filtres. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a Ser Catalunya.

0: Obrim el racó de pensar dels dimarts. Charlie P, Gerard Quintana, què tal?
1: Bon dia, Marina? Molt bé.
2: Bon dia, bon dia.
1: Aquí estem, molt millor.
0: Molt millor,
1: ja no tens migranya. La setmana passada, no, aquesta setmana de moment encara no ha arribat.
0: Tot nota la cara, tot nota la
1: sí,
0: cara.
1: Sí. Que fas fresca, més, estic fresca. Sí.
3: A més, has estrenat espectacle, Charlie P.
1: Sí, també... és veritat.
3: Com anà el debut?
1: Bé, molt bé. O sigui, és una, o sigui l'havia rodat una mica d'abril a juny, però ara l'he estrenat al Teatre Golems, llavors ara sí que estaré els dissabtes allà.
3: Com es diu,
1: molt
3: aquest?
1: Molt contenta. Pare nostre, que estàs en el sostre.
0: Pare nostre, que estàs en el sostre,
1: sí, són idees
0: penjat
1: de quan...
0: a la paret.
1: Sí, exacte. Són idees de quan menjo sostre.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs qui vulgui et pot anar a veure.
1: Exactament,
0: els dissabtes
1: sí.
0: Fins quan?
1: Esteu tots convidats a comprar una entrada.
0: Dissabtes fins quan?
1: No, de moment aquesta temporada. O sigui,
0: molt bé.
1: Sí. Són tres dissabtes al mes. No, n'hi ha un que descanso, ara no sé quin és, però
0: també.
1: Crec que és aquest.
0: També està bé.
1: Però bueno, sí.
0: Prendre't el dia
1: ja
0: per descansar.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs ja que vens enxufada, vols començar tu?
1: Vinga, som-hi.
0: Què t'ha fet pensar tu aquests
1: doncs
0: últims
1: mira,
0: dies?
1: Doncs mira, avui hi ha refranys normalitzadíssims perquè no tenim memòria històrica. Porto a cavall regalat, no li miris al dentat. També conegut com a cavallo regalado, no le mires el dentado. Vosaltres sabeu d'on ve aquest refrany? Bueno, jo us ho explico molt ràpidament. Vale? El refrany neix de quan els cavalls eren una compra seriosa, quan la gent anava a comprar cavalls, i llavors a les fires de bestiar, per saber-ne l'edat i l'estat de la salut, miraven les dents dels cavalls. Vale? Era el filtre que ara poses a Wallapop del cotxe a pocs quilòmetres, saps? Pues era mirar-li les dents. Per tant, quan compraves un cavall i li obries la boca i li revisaves el dentat. Llavors, jo això a vegades ho faig amb els nois que conec, ho he de dir. Com menys dents, més m'agraden, més viscuts. No, però si te'l regalaven, el refrany deia, en plan, no siguis desagraït, no li busquis els defectes, no? També hi ha una versió d'aquest refrany que és a qui donen, no tria. En català diem a cavall regalat, no li miris el dentat. També hi ha a cavall donat, no li miris el dentat. O a cavall regalat, no se li mira l'ullal. Vale? És a dir, totes les variants coincideixen en una cosa. Vale? No miris massa el cavall, vale? Excepte li fes veure que no té càries. Vale? Està, és així. És un refrany que, a més, existeix com a mínim en 23 llengües. En anglès també diuen never look a gift horse in the mouth, que és exactament el mateix. Vale? M'agrada que en països diferents i sense internet a la humanitat arribés a la mateixa conclusió, que si et regalen un cavall pues no li facis una inspecció dental. O sigui, existeix en moltíssimes cultures. Vale? Ara bé, aquí és on jo m'he posat a pensar. Vale?
0: A
1: mi cada cop que em regalen una cosa i em diuen a cavall regalat no li miris el dentat, penso potser és precisament el que hauríem de fer, no? Mirar-li el dentat. Vull dir, com seguim dient això quan una de les traïcions més grans i més famoses de la mitologia va venir precisament per no revisar un cavall que els hi havien regalat. O sigui, és que ningú no pensa en Troia. O sigui, quina poca memòria. O sigui, no hauria hagut de perdre el sentit aquesta expressió i deixar-se d'utilitzar? No, què dic? Al revés, que el relat del treball de Troia és molt més antic que el refrany. O sigui, el relat de Troia ja circulava a l'època grega i apareix a l'Odissea, vale? Que està datada aproximadament al segle VIII abans de Crist.
0: O sigui, que ve d'abans.
1: Ve d'abans, Troia. O sigui, en canvi, la primera constància clara del refrany és el llatí cap a l'any 400 després de Crist. O sigui, el llatí era equi donati dentes non inspiciuntur, que literalment vol dir no s'inspeccionen les dents d'un cavall regalat. És que si no se'l va inventar un grec que ja estava desenvolupant Troia 2, jo no entenc aquest refrany. O sigui, no és que el refrany hagi perdut el sentit, és que es va inventar després de veure com acabava un cas històric. O sigui, un cas idèntic, no? Però és que si Troia ens queda lluny, tenim un altre exemple molt proper, val? El 1945 la humanitat ho va tornar a fer, val? Hi ha uns nens soviètics que li van regalar a l'ambaixador dels Estats Units a Moscú una talla de fusta preciosa amb un segell americà, vale? I els americans, never look a horse in the gift in the mouth, o com es digui, no? I llavors els americans el van penjar al despatx. I 7 anys després descobreixen que dins de la talla de fusta amb el segell preciós alemany hi havia, americà, hi havia un micròfon espia soviètic.
0: Carai, els nens.
1: O sigui, tothom amb el no li miris al dentat, no li... és que no aprenem. O sigui, això és exactament com si ara ens inventéssim un refrany que fos, si al port hi ha un vaixell del Piolín, surt a votar ben tranquil. O sigui, ningú no recorda l'1 d'octubre, o sigui, en plan, no hi ha ningú que a l'hora de crear el refrany digués, no, espera, mirem-li el dentat al cavall, no? Doncs això amb el mateix amb el cavallo regalado, vale? L'únic que té sentit per mi és que s'ho inventés un grec per riure's eternament. I és per això que porto unes propostes actualitzades tenint en compte la història.
0: Ah,
1: vale? O la mitologia, vale? Que és, si un grec et fa un regal, revisa'l com cal. Si un grec et fa un regal, no el deixis al portal, vale? Emporta't el ben lluny. Si un grec et fa un regal, no siguis tan cordial i l'acceptis, no? O ja, si volem recuperar el dentat, si un grec et fa un regal, fes-li una higiene dental. En plan, hem de revisar les coses que et regalen, que...
0: Està bé això d'intentar fer memòria històrica a través de...
1: dels refranys,
0: que
1: home, és que ningú recorda això.
2: Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt, m'ha interessat molt. Clar, el cavall tenia una funció preeminent i ja no la té.
1: Aleshores, exacte.
2: Sembla que ens parlen ara d'un cavall i de les dents d'un cavall. No?
1: Exacte.
0: Han deixat de ser útils, ara sí. Tenim a la èpica per fer voltes als nanos.
2: Exacte, està molt bé que la Charlie actualitzi, no?, els conceptes. A mi em venia un refrany que em diu sempre la meva mare quan li dic, records de la Quimeta, que m'havia trobat tal, i diu, records sense cistell que se'ls fotin pel clatell.
0: Què dius? Aquest no l'havia escoltat mai.
2: Aquest me'l diu sempre la meva mare.
0: Records sense cistell que se'ls fotin pel clatell, sí. És a dir, no tant sí. Records que em regali alguna cosa.
2: Exacte. Vull dir que
1: mira, m'agrada més que el cavall regalat. No l'havies adaptat. Ara el diré, aquest.
2: Molt de la meva mare, i suposo que ella doncs no li importaria tant mirar les dents del cavall. L'important és que els records es tradueixin en alguna cosa tangible, no? Mm. Molt bé, molt bé.
0: Gerard, què, tu?
2: doncs res, pensant en que el desembre d'aquest any, estava pensant aquests dies, clar, com a generació va ser xocant per mi, sobretot perquè jo la vaig fer. I poc després, el 31 de desembre del 2001, bueno, poc després, va passar força més temps, va desaparèixer l'Emili.
0: Ah, ah.
2: I aquest any farà, d'aquí un parell de mesos, farà 25 anys d'això. Ostres. Que ja sembla de sempre, no?
0: Saps que està fent 25 anys de moltes coses? Abans conversàvem amb la Mariola Cubells, 25 anys de la sèrie Cuéntame, eh? 25 anys va fer l'altre dia, l'11 de setembre, de l'11S de les Torres de Nova York.
1: L'any 2001 realment va ser el canvi de segle, eh?
0: Sí, mira, igual l'efecte 2000 era això.
2: Sí, també fa 40 anys de moltes coses, eh?
0: De sopa.
2: Sí, de la colla de gegants de Mataró, del celler de Can Roca. Vull dir, hi ha moments en els que passen coses.
1: Sí,
2: no sé si és...
0: Cicles, no?
2: A nivell generacional, sí. Són cicles, sí.
0: I tu la vas fer, l'Emili?
2: Sí, jo la vaig fer. Jo estava en aquell moment d'insubmís o vés cap allà, no? I tenia alguns amics que es van fer insubmisos.
0: Fixa't que si m'haguessin fet apostar a mi entre si Gerard Quintana va ser insubmís o van a fer l'Emili, hauria dit insubmís. No sé vosaltres si...
2: Vaig fer molts concerts per la insubmissió. Recordo al començament, molts dels concerts que fèiem els primers anys eren pel festival Mili Caca, que era un moviment que hi havia. Però passa que potser al cap de 2-3 dies estàvem fent la festa dels quintos de Santa Coloma, saps què vull dir? Que també era com una tradició. Però sí, es pot fer la guerra des de fora o des de dintre. La qüestió és que en aquell moment, bé, alguns companys que tenia sols hi quedaven el passaport, que per mi això era fatal, perquè jo només era feliç sortint fora, marxant. Aleshores, uah, quina concessió, no? Però bé.
0: Com bé? On vas anar a fer la... Necessitem les teves històries... Recordo, hi havia les històries de la puta Mili, no?
2: Sí, aquesta era una. Jo la vaig fer al País Basc i després al campament i després cap a Goncillo, Recajo, una base d'helicòpters que hi havia en un camp d'aviació a pocs quilòmetres de Logronyo, al costat de l'Ebre.
0: No devia ser fàcil fer la Mili al País Basc en aquella època.
2: No devia ser fàcil fer-la.
0: La Mili enlloc, òbviament.
2: Però... Això era any 84 o una cosa així, o 80, sí, 84, em sembla. Només feia 2-3 anys del tejerazo, no? Mm-hmm. Del cop d'estat. I sí, bé, veure allò des de dintre, la veritat és que t'ajuda molt a entendre moltes coses. I segurament si molts dels líders del procés haguessin fet la Mili no haguessin sigut tan confiats. Pensant, Europa ens mira, no passarà res, no? Jo crec. Però més enllà d'això, em venia aquest pensament, a part de per l'aniversari, pel moment en el que Europa està tornant l'Emili a molts llocs. Sí, alguns no ha desaparegut mai.
0: Mm-hmm.
2: No sé, tipus Estònia, Finlàndia, però Lituània la va recuperar el 2015, Letònia el 2024, Suècia el 2017, Croàcia també recentment, Alemanya s'està fent un apropament a això, i també a França, a partir d'un recompte de la població de 18 anys i d'un possible, com t'ho diria jo, voluntariat, però que apunta cap a una possible
0: obligatorietat,
2: no? I aquí no està passant res, no? Penso, a veure què diuen, i ningú està dient res. Suposo que també estem en períodes electorals i aquest tipus de coses, i no hi ha res més impopular que ara sortís un partit dient us farem anar tots a la mili, homes i dones, a més, no?
0: Ja, és que a més va ser un govern del Partit Popular d'Aznar que es va carregar això de la mili amb
2: aquí
0: el pacte
2: està,
0: del Majestic.
2: En el pacte del Majestic, Aznar, amb una iniciativa de diferents partits, en aquest cas també va ser útil, diguéssim, perquè les joventuts de Convergència estaven en contra del pacte del Majestic, i que s'aconseguís això a través també d'un dels protagonistes, va ser el Carles Campuzano, un jove diputat que ara està a Esquerra Republicana, va deixar Convergència, no? I també hi havia Ignacio Cosidó, del Partit Liberal, que després va entrar en el Partit Popular, que va ser director de la policia durant uns quants anys, també, no? Aleshores, dius, i aquesta gent va treure l'Emili? I em vaig recordar una conversa que vaig tenir aquí al Poble Nou, en un bar, amb el poeta, arquitecte i professor de càlcul d'estructures, Joan Margarit.
0: Ah.
2: Sí, vam tenir una temporada, jo vaig musicar algun poema, i ens trobàvem i conversàvem. I és una d'aquelles persones amb les que les converses eren valuoses i permanents, et quedaven per sempre. I recordo que feia potser 4, era el 5è aniversari de la desaparició de l'Emili. Ell em va dir, diu, no t'has preguntat mai per què va ser la dreta qui va eliminar l'Emili? No t'has sobtat mai? I jo vaig dir, sí, però no ho sé, no m'havia acabat de plantejar el per què, no, de tot això. O si era una maniobra absolutament electoralista o un canvi de cicle. I ell em va parlar del model d'Emili que teníem i que havíem estat vivint durant molts anys, aquesta mena de lleva, no? General, en el qual qualsevol persona de qualsevol edat, de qualsevol classe social, havia de fer aquest servei, no? Uh-huh. Aquest servei que els partits majoritaris, durant aquell moment en què es va treure l'Emili, estaven disposats a reduir-la, però no eliminar-la, no? Però finalment es va eliminar. I ell em deia, l'Emili va ser un invent del poble. Va ser un invent de la Revolució Francesa.
0: Uh-huh.
2: Fins a la Revolució Francesa anava a lluitar, doncs, els soldats, no?
0: Més professionalitzats,
2: sí. Més professionals, els estaments, la noblesa, ja se sap que qualsevol de les grans famílies, un fill era soldat, l'altre era capellà, l'altre, o sigui, com es repartien dins dels poders dins dels poders, no? Aleshores, bé, sí, clar, d'alguna forma se'n va disparar l'antena en aquest sentit. Perquè havíem eliminat el model de la Revolució Francesa, no? Que també la Revolució Francesa va introduir el dret d'autor, le droit de l'auteur, que era per alliberar l'artista dels dictats dels mecenes poderosos, que en aquests moments eren la reialesa, l'església, la noblesa, i per tant totes les obres eren un dictat del poder, no? Aleshores, per fer que la seva obra pogués revertir en l'interès general, es creava, per exemple, el dret d'autor, no? Aquesta aportació que alliberava l'autor d'aquests poders, no? Cosa que podríem estudiar un altre dia, com ha evolucionat això i a quin lloc està l'autor i els seus dictats, no? I amb l'Emili, doncs, ens passava una mica el mateix, no? Tothom es mobilitzava per defensar uns valors comuns que eren la llibertat, la fraternitat i la igualtat. De fet, si mireu la Marsellesa, quan arriba la tornada, diu «aux armes citoyens», o «les armes ciutadans», no diu «les armes soldats», no? Diu «les armes ciutadans», perquè tots els ciutadans estaven empoderats en aquest sentit per defensar aquests valors comuns, no? Aleshores, el Joan Margarit em deia «què? Com ho veus? Al final hem anat a parar un model mercenari, no?, d'exèrcit, un model professional mercenari de gent que cobra per defensar-te. I després immediatament al meu cap se'm va anar pensant els grans autòcrates o dictadors, no? Que curiosament tenien un exèrcit o una guàrdia personal sempre que no era del propi país. No era, per exemple, jo què sé, Gaddafi, la seva guàrdia personal era subsahariana, no era de Líbia. Franco era la guàrdia mora, no? El papa és la guàrdia vaticana, no? La guàrdia suïssa, diguéssim, no és del propi lloc. Perquè o sigui, en un moment en el qual per defensar el cap d'estat o el dictador, l'autòcrata, aquella guàrdia s'ha d'enfrontar al propi poble, no tindrà tants problemes ni remordiments. Fins i tot ens podíem remuntar al César, no? En aquest sentit, amb la seva guàrdia, que eren soldats bàrbars, nòrdics, no? Aleshores, es podien enfrontar al propi poble sense recança d'enfrontar-se a germans o familiars o res d'això, no? Bé, el Joan Margarit deia, ens han estafat, ens han tret el poder al poble, i ja no m'havia plantejat mai el final de la mili com una estafa al poble, no?
3: M'està patant el cap amb que la mili fos democratitzadora en aquest sentit.
2: Clar.
0: I el que no m'està quedant clar és cap a quina banda vas tu. Si aquí estàs fent un al·legat perquè torni la mili.
2: No. Imagina't, i he pensat, tinc un fill que ara en farà 23, però durant un temps, i quan veus que el món es torna més complicat i que els conflictes arriben a Europa, dius, ostres, espero que no se me l'emportin a morir-se al front, o la meva filla que en té 21, perquè, m'entens?
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: En absolut, el que sí que constatava jo és que, ostres, no ens hem lliurat de l'exèrcit, no hem entrat en un món pacífic
0: no,
2: o pacifista.
0: Al contrari.
2: No ha triomfat l'imagín del John Lennon i han desaparegut les religions, els estats, els exèrcits, sinó que hem canviat de model i hem adoptat un model que ens és més còmode, però que, uau, que té la seva trampa, eh? Els armes situaient. Hi ha una anècdota molt bona del Serge Gainsbourg, un músic francès políticament molt incorrecte i ara segurament seria molt cancel·lat, però que se li va acudir fer una versió de la Marsellesa anant a gravar un disc a Jamaica, i el disc es va anomenar Os Armes, etc. Ell feia broma en el sentit de dir, bé, de fet és un rapejat, no?, amb un ritme de reggae, i ell diu, per repassar la lletra vaig agafar el Larousse, i dius, clar, arribava la tornada i me'l resumia, i deia, Os Armes, etc. I el va agafar, i va tenir molts problemes, eh? El van perseguir, de fet va haver d'anul·lar alguns concerts, i diguéssim, l'associació d'excombatents i de paracaigudistes li va declarar la guerra amb ell. Sí.
0: Que el Larousse pels de l'ESO vindria a ser el ChatGPT d'ara, no?
2: Exactament.
0: A tu et van tractar bé, l'Emili?
2: Oh, no ho sé, com dir-t'ho. No gaire, no? No sé què hi pintava jo allà, però me'n recordo que em van treure un mot, em deien el Tranqui.
1: El Tranqui.
2: Sí, perquè anava fent la meva batalla personal, i també, com que venia de fer ciències de la informació, periodisme, alguna lluminària se li va acudir posar-me transmissions, no?
0: Ah.
2: Informació, comunicació, i vaig acabar allà amb una pista d'aterratge on em passava moltes hores, de sol a sol, no? I feia una mica d'enllaç entre les centres de les FAMET, que eren les Fuerzas Aeromóviles de l'Ejército de Tierra. Hi havia cinc bases d'helicòpters a tot l'estat, i estàvem allà connectats tots, i fèiem de torre de control dels helicòpters també, i balissatges nocturns per preparar en cas de maniobres. Fèiem moltes maniobres, moltíssimes, sobretot a la zona dels Monegres. Sí, sí.
0: I et queda algun amic de l'època?
2: Sí, em quedo un amic, sí. Mira, hi ha un amic que va ser 15 anys tècnic de llums del SOPA.
0: Mira.
2: I que el vaig conèixer allà.
1: Ah, ostres. Mira que bé.
2: Sí, era el passadís on anàvem a fumar a la nit, d'estranquis, I ell sempre passava el rosari, però el rosari aquest budista, saps? Estava allà resant com tal. I ens vam anar coneixent, i allà vaig començar a cantar, va ser el lloc on vaig cantar per primer cop.
0: A la Mili?
2: Sí, perquè jo era un tio tímid.
1: Pues li devem molt a la teva Mili.
2: Sí, jo era un tio tímid, i a Girona, i, clar, era un lloc petit, una ciutat petit, tenia l'etiqueta, saps, d'aquest, un escenari, què vols, no? Però a mi m'agradava molt. I quan vaig anar allà, hi havia una banda, la companyia, i es va llicenciar el cantant, i van fer una crida algú que canti, i jo vaig aixecar el dit.
3: Buenas noches, malparidos.
2: No? No, a mi la música m'havia donat molt, però aquest és un altre tema. Vull dir que jo vaig tenir una etapa de tartamudesa gran a la infantesa, bueno, 10-12 anys, i me la vaig treure amb la música, amb els discos a l'habitació, seguint les lletres, i ja era normal, no m'entrebancava. Per tant, tenia una devoció secreta. I quan vaig arribar allà, doncs pimba. I el tècnic aquest que va ser dilluns va ser el primer guitarrista amb el que vaig cantar. Ell tocava, remenava la guitarra, tocava blues. I sí, sí.
0: I recordes alguna cosa de les que cantaves? Eren lletres teves o
2: no,
0: fèieu versions?
2: Feien versions. Des del Sultans of Swing, me'n recordo.
1: Dire Straits.
2: Clar, era aquell moment. Començaments dels 80 fins als Beatles o coses més... de l'Ether, del Joe Cocker, que era un temazo, també.
0: Doncs sí, fixa't tot el que li devem a la Mili.
1: Sí, sí.
2: No,
3: i no t'arrestaven per insumís, per cantar música progre?
2: No, ens dèiem H-H-M, H-H-M.
0: I... ara és una cadena de roba.
2: Doncs mira, no, a més els semblava que era com el nom d'un obús, no? I en realitat volia dir hasta los huevos de Mili. Però només ho sabíem nosaltres.
0: Uau, Gerard.
4: Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé.
0: Has vist que és ràpid el nostre tècnic de so, el Pol Llergo, caçant les cançons.
2: Les veus femenines, aquestes, són les I3. Són les cantants, aquí hi ha la que va ser la companya del Bob Marley.
0: Sí.
2: I que ell, quan va anar a Jamaica, va utilitzar aquesta formació i les va portar després de gira a Europa.
0: Carai.
2: I en un concert que feien a Estrasburg, on tota la primera fila eren paracaigudistes i excombatents, va haver-hi una amenaça de bomba, i ell va enviar tota la banda a Bèlgica, fora a Brussel·les, no? Ha passat més endavant, quan hi ha perill la gent se'n va a Brussel·les, no? Això ho va fer el Puigdemont també, i se'n va anar sol al concert, i amb el puny en l'aire va recitar la Marsellesa, l'himne, i al final diuen que va fer una gran botifarra i se'n va anar de l'escenari.
0: Meravella que puguis emmagatzemar tanta informació,
1: sí,
0: cervell,
1: sí, sí.
0: Més totes les cançons del Sopa de Cabra. No?
2: Això no té cap mèrit, és memòria involuntària. Sí, sí, em passava de petit en el cotxe, en el 850, quan tornàvem el diumenge de la platja de comprar galetes a qualsevol poble de Catalunya, amb els meus pares, i el meu pare posava el carrusel deportivo aquell. I, ostres, sense adonar-me, me sabia la alineació del Múrcia i no m'agradava el futbol. Pensava, la mare que em va, traieu-me això. Com una fixació, no?
0: Seguim pel camí de la música. Vinga. En aquest racó de pensar, perquè us vull dir un nom que no sé si vosaltres coneixeu o no. Ella, Langley.
2: Oh, qui és aquesta dona?
0: No la coneixeu, eh?
1: Jo no.
0: Doncs...
2: em sona moltíssim.
0: És aquesta. She's from

0: És la que fa aquesta cançó que es diu Choosing Texas, i és curiós perquè, vaja, jo admeto que tampoc coneixia el seu nom fins que es va pronunciar en una reunió. Resulta que porta 22 setmanes seguides com a número 1 de Billboard, vaja, a les llistes d'èxits dels Estats Units. Abel Cobos, company del periòdico, expert en tendències, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Ubica'ns. Qui és ella, Langley, i per què la coneixem tan poc?
1: Doncs és una bona pregunta. Jo sou parlant amb els amics meus, dèiem, com pot ser que una persona que ha fet 22 setmanes en total de rècord...
0: Abel, perdona, et demanaré que... Sí. No sé com tens col·locat el telèfon, l'aparell, des d'on ens estiguis parlant, vale, però no et sentim massa bé.
2: Sembla que estiguis a Texas.
0: Sí.
1: Sí, espera un segon.
0: A veure... Coses del directe,
3: Culpa dels auriculars,
0: això, això passa. A veure?
4: Sí, millor, crec.
0: A veure, provem-ho? A veure, Abel, tornem-hi.
4: Escolta,
0: ara t'escoltem millor.
4: Sí? Perfecte. Sembla
0: ara
4: que estigui
0: sí.
4: una cova.
0: Ara sí, sí? Digues.
4: D'acord. Doncs això, estava parlant amb uns amics que, com pot ser que no coneguem un artista que ha fet un rècord de 22 setmanes seguides al número 1, i jo crec que la pregunta primera és que ens hem fet vells, no?, la resposta. L'altra és que és un artista, doncs, country, i que no arriba molt aquí. Tot i així, és un artista que ha batut un rècord mundial, o sigui, ha superat, bueno, està empatada amb Mariah Carey com a single, wow, amb més números, amb més setmanes, el número 1, que el single és All I Want For Christmas Is You. O sigui, una cançó.
0: Clar, estem parlant d'això, estem parlant d'una dona que està a punt de superar la cançó més escoltada.
5: M'encanta que si algú connecta a la ràdio es pensa que ja estem celebrant el Nadal. Com cada any comença abans.
0: Sempre sona unes quantes vegades.
3: Potser no som els primers que l'hem posada,
5: sí,
3: eh?
5: Sí, potser que sí.
3: Abel Caballero, segur. A Catalunya potser no som els primers,
0: exacte,
3: tampoc.
0: Clar, si la setmana que ve aconsegueix aquest número 1, haurà passat 23 setmanes al top 1. Això és rècord dels rècords dels rècords.
4: És el rècord mundial, o sigui, serà l'artista amb més setmanes al número 1 amb una cançó.
0: I si és tan històrica, per què no ens ha arribat aquí? Tu deies, segurament hi fa el fet de que sigui una cantant country, que aquí no acaba de funcionar massa bé. Però hi ha alguna
4: també
0: raó
4: això,
0: més?
4: Amb els amics parlava que potser ens hem fet vells també perquè ella comença en TikTok. O sigui, és un artista de TikTok, d'aquestes noves generacions que sonen molt per allà. L'altra cosa que hi ha també és que el tractar-se d'un artista country ha impactat molt als Estats Units, i l'únic número que ha aconseguit és els països d'angloparlants. Aleshores, fora d'allà es preguntava què està passant, per què no arriba fins aquí. Molta gent això ho associa a la crisi de les llistes d'èxits amb l'època streaming, no?
0: Yeah.
4: O sigui, abans al segle XX, al 1990, 80, doncs la llista d'èxit es mesurava, doncs, per les cançons que s'escoltaven a ràdios, teles, les vendes CDs, que era forma fàcil de consum musical. I aleshores la llista al top 10 eren cançons, doncs, que tothom coneixia, eren hits. Però amb streaming, doncs, això canvia. Teníem formes molt difícils, molt diferents d'escoltar, com Spotify, ràdio, YouTube, TikTok, i aleshores és molt divers.
0: Clar, tu com ho veus, això, Gerard? Aquesta pressió també pel número 1 i les noves fórmules que hi ha també per arribar a l'èxit, no?
2: Sí, les xarxes són absolutament virals i fan créixer aquests tipus de fenòmens de tal manera que jo no tinc TikTok, per exemple, no?
5: Jo tampoc.
2: I no t'envien de vegades algun enllaç amb un
5: sí,
2: TikTok?
5: Sí, no el puc obrir, dic perfecte.
2: I tampoc el puc obrir, penso perfecte. Però és clar, allò marca molta tendència. Aleshores, això pot ser que ignori una cosa que és absolutament majoritària, mm-hmm, perquè no tens accés a aquella xarxa, no?
0: Mm-hmm.
2: El fet de que aquesta dona tingui aquesta repercussió, jo també hi veig altres coses que aquí no la coneixem tant, no? És cert que el country music, no?, és una cosa molt d'allà. Jo, quan vaig estar a Nashville, la veritat és que em vaig quedar esparverat de lo tancat que era aquella ciutat. En cap lloc m'han tancat la porta als nassos tant cop, ni tantes vegades, ni m'he sentit tan maltractat, en el sentit que, bueno, clar, jo venia d'aquí i em pensava que no era un llatí més, no? I tenia una pinta, no tenia canes encara, tenia un altre aspecte, i era un latinazo, no?, m'imagino. Aleshores, sí, és molt, molt seu el moment del que està passant als Estats Units de tancament, no? Fa poc vaig veure unes entrevistes, preguntaven a persones que semblaven formades, no?, que diguessin el nom de tres continents del món, i aquelles persones deien Alaska, deien...
0: Fixa't.
2: Sí, no s'havien sortit del seu propi país, no?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Aleshores, aquesta mirada tan cap a dintre, imagino que en aquest temps de maga, doncs sol passar, ara mort Dolly Parton fa poc, era una estrella brutal als Estats Units, però aquí, què vols que te digui? Quantes... Farò Jolín, quantes cançons podries cantar de Dolly Parton, no? O sigui, és un fenomen, segurament igual que passa amb el, no sé, sense voler fer comparacions, amb el flamenc profund, no? Aquí, i vés a preguntar pel món per la Niña de los Peines, o no sé què, i aquí potser la coneixia molta gent, no? Yeah. Aleshores, no sé, bé, trobo interessant que porti 23 setmanes, però la meva vida no...
0: Clar, no ho has notat, no?
2: No canviarà, ni ho he notat, ni en absolut, i cada cop m'impressionen menys aquestes marques i aquests rècords.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Però aquí hi ha un tema, Abel, que és que, clar, la Maria Carey té garantit que hi ha 3-4 setmanes l'any, o 6, perquè la campanya de Nadal, o 8, que sona cada any, que potser és més fàcil, no?, quan ets estacional amb una cançó com la del Nadal, fer aquests números que no aquesta dona, aquesta Ella Langley, que no té una època de l'any marcada.
4: Exacte, o sigui, els crítics dels Estats Units li donen més valor a aquest rècord de la Ella, perquè diuen que la Maria ja ho ha fet això durant dècades, no?, de treball, cada Nadal arriba i li aplica del cel el número 1. Però ella s'ho ha currat, diguem, allà fent TikToks, tot això, anant a platós, i ho ha aconseguit en un any, que és un rècord, doncs, que té molt mèrit.
0: Sí que m'ha cridat l'atenció, Charlie, que tu, vull dir, per una qüestió generacional, entre tu i el Gerard, que potser no em sorprèn que el Gerard digui que no té TikTok, tu sí.
5: Jo sí, però si mira quin mòbil tinc.
0: Sí, sí, això sí que és veritat, que tu has dit que no, ets molt amiga dels mòbils, però...
5: No, de les xarxes en general, però no tinc cap interès a... Bueno, de fet tinc un problema, que és que el meu representant vol que em faci TikTok, perquè clar, arribes a més gent i jo és una lluita que estic aquí mantenint.
0: Encara resisteixes, però, de moment, és com la Mili.
2: Sí. Doncs sí. Jo estic esperant que acabi TikTok. Sí, sí, com... O sigui, passarà, igual que hi havia el MySpace, no sé si us sona,
0: sí, home,
2: però semblava que si no tenies MySpace no estaves al món, i MySpace ni se'n recorda ningú.
3: Ara, i he passat per totes.
2: Vaig llegir fa molt poc que a la Xina, per exemple, el correu electrònic ja no es fa servir, i que gairebé només l'utilitzen per quan s'han de comunicar amb Occident.
0: Mira.
2: I és com una cosa absolutament superadíssima. Allà funciona amb el WeChat, per exemple, no? Aleshores, bueno, estem en diferents moments del món. Tampoc he considerat mai que el progrés tecnològic sigui un signe d'evolució. Vull dir que a vegades, i s'està veient ara, no? El progrés tecnològic ens fa involucionar en el sentit que les últimes dades diuen que cada generació perd 7 punts de coeficient intel·lectual, no? O sigui que visca el progrés tecnològic, no?
0: Abel Cobos, gràcies, company del periòdico, per haver-nos il·luminat una mica.
4: A vosaltres.
0: Ens queden molt poquets minuts, però us volem plantejar un dilema.

0: Joan Tejedor.
1: Acabarem com hem començat, que el Sergi López t'ha demanat si eres monàrquica. Jo els hi vull demanar als nostres artistes, també.
2: M'ha agradat molt la resposta de la Marina. Diu, no, no ho dic, que em farien fora. Amb la qual cosa s'ha retratat absolutament.
0: A vegades val més callar.
2: Sí, sí. Bueno, però...
0: Vull dir que ja parles callant.
2: Sí. Ja has parlat callant.
0: Sí, sí, sí.
1: La Casa Reial us truca.
2: Sí.
1: Gerard i Charlie.
3: La d'aquí.
2: Jo crec que trucaria sí. a Charlie
1: no, no.
2: primer.
1: Us trucaria els dos.
3: Vale.
1: I us ofereix actuar només en exclusiva per ells, cada cop que ells tenen convidats, tenen un aniversari, tenen una festa, tenen un acte, només per ells. Però us posen un xec en blanc en què podeu escriure el que vulgueu, sigui material o immaterial. És a dir, no només diners, sinó, què vols? Full en blanc. Però passareu a ser artista de capçalera de la Casa Reial i no podreu actuar enlloc més. Algun dels dos us signa?
2: No, jo no.
0: Clar, veure, és que tu tens més carrera per davant, clar, tens més anys.
3: Com a còmica, o sigui, vale, no actuaria mai més enlloc, però i les seccions de ràdio que faria aquí?
0: Mira.
3: Home, com a còmica, jo tinc un d'això de bé, que és dir sí a tot.
0: I després
3: perquè
0: ja veuràs,
3: després
0: no?
3: ho expliques, després ho pots explicar. I les anècdotes són anècdotes, i joder, i si em soluciona la vida, tu. No, no. Jo sí.
0: Mira.
2: Jo hi ha una cançó al directe que pregunto al públic si és monàrquic o no és monàrquic. I després hi pregunto si creuen les princeses roses i els prínceps blaus, i tot seguit cantem una cançó que es diu Mai trobaràs,
0: home.
2: No? Evidentment. No ho sé, jo diria que no. Hi havia un cantautor, Balears, a Mallorca, que jo no ho coneixia de res, i resulta que allà, en aquell àmbit, era molt conegut perquè cantava les festes del rei, del Felipe VI, no? Aleshores, em preguntava, quin... No sé, em feia com esgarrifant-se, no? Ser l'artista...
3: Ja,
0: de la cort, no?
2: Sí, sí, sí. El bufó, en certa manera, no? I a sobre, amb exclusiva, no poder actuar enlloc més... Ostres, que yeah. acabaria fent un magnicidi.
3: Jo crec que música i comèdia té un punt diferent.
1: Barret de picagols, Charlie, tu gairebé t'hauries de posar.
3: Però és que la comèdia permet rostejar, també et pots ficar amb ells, et permet dir tot el que portes dins i treure-ho, o sigui...
0: No sé si treies gaire, però bueno...
3: Si em fan fora, què passa?
1: Però només t'escolten ells.
3: Ja, bueno, però tu et quedes tranquil.
0: Clar, exacte.
3: Tu et quedes tranquil.
0: Deixes de fer-t'ho sobre i t'ho fas davant d'ells.
3: No pots fer reels a Instagram, no?, de les actuacions.
0: No vols TikTok, perquè no em tens. Gerard Quintana, Charlie P, Joan Tejedor, gràcies a tots.
3: A
0: fins la setmana que ve. A la tornada, Josep Lluís Merlos.
4: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
7: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
6: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
8: Amb un Barça Racing la història continua.
6: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
8: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
9: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
6: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
8: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
8: 50 anys de futbol en català. Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a Ser Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I ens acostem a 3 quarts d'11 del matí. But they just don't know what's in my heart and why I love you so.

0: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: Ens vam quedar amb moltes coses per explicar la setmana passada.
1: La Fórmula
0: avui
1: 1,
0: vens a esplaiar-te 45 anys després. La Fórmula 1 va tornar a Madrid, ha tornat aquest cap de setmana passat, en forma de GP d'Espanya. Es va córrer en un circuit urbà semipermanent, vol dir que anirà alternant. Amb qui? Amb Catalunya.
1: No, a Madrid. Madrid ho farà permanentment durant 10 anys.
0: Per tant, no és semipermanent, és permanent
1: no.
0: Durant aquests 10 anys.
1: No, en el sentit de el concepte semipermanent vol dir que no és un lloc estable com a instal·lació esportiva.
0: Clar, com que és urbà, no?
1: Exacte.
0: Clar.
1: Hi ha una part que sí, hi ha una part que serà fixa, però la resta, escolta, són carrers del recinte final d'IFEMA, del barri de Valdebebas, que quan ha acabat la cursa i abans, doncs es fan servir per la... per la circulació diària.
0: Hi va haver gran expectació en tot això, hi va haver, vaja, 353.000 espectadors durant tot el cap de setmana, entrades exaurides... ha estat un fiasco, ha estat un èxit?
1: Ha estat un èxit. Ho han fet molt bé. Jo he de dir que jo era escèptic al començament, sobretot veient el personatge que va presentar el primer projecte, que és l'ínclit Miguel Ángel Rodríguez, al mar... aquest va ser el primer...
0: El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso.
1: Correcte. Ell va anar a Miami a convèncer la gent de Liberty Media, i ho devia fer molt bé perquè els va convèncer, però precisament per la naturalesa d'aquest personatge jo no creia en aquest projecte. Què va passar? Que després la cosa va anar evolucionant a bé, van fitxar gent molt professional per determinats càrrecs, gent de Catalunya, per cert, amb expertise a organitzar el Gran Premi al Circuit de Barcelona a Catalunya, van ser contactats per treballar amb ells, i el resultat ha estat, des del punt de vista social, un èxit, entre cometes. Per això, 353.000 persones, una convocatòria que mou tanta gent, no pots qüestionar-la.
0: Però és veritat que la primera és fàcil que se t'hi enganxi la gent, no?
1: Sempre és molt difícil el segon any.
0: Clar.
1: De qualsevol esdeveniment, el complicat és el segon any. És com allò de fer el primer programa de la temporada, no?
0: Sí,
1: fàcil. El segon és o la segona setmana és la complicada, no? Però una altra cosa és a nivell esportiu. Jo crec que a nivell esportiu la cursa va ser un rotllo.
0: No, home, l'Arnau, ja et dic que ahir ens explicava que estava indignat perquè s'havia avorrit.
2: Home, sí, però ja ho avisaven des d'abans, vull dir, és un circuit on no hi ha avançaments.
1: Sí, clar, però és que això són curses, no?
2: Evidentment, les curses ha sigut un èxit fora del traçat.
1: Que guanya qui fa més avançaments.
0: Com es pot plantejar una cursa on no hi hagi avançaments? Perquè, un circuit on no hi hagi avançaments?
1: Aviam, no tota la culpa és del circuit, ¿vale? El circuit l'han de canviar, han de canviar coses... I han dit que ho faran, i estic segur que millorarà si fan aquests canvis que diuen que faran. El que no s'entén massa és que una cosa és agafar un circuit d'allò de tota la vida, Mònaco. A Mònaco poca cosa hi pots fer, vull dir, perquè Mònaco és un circuit que està marcat per les restriccions orogràfiques del terreny. Però això que és una cosa nova, i quan hi ha gent tan experimentada al darrere, això que diu l'Arnau, ja es veia venir, home, doncs no... Doncs no ho facis així, si es veia venir, m'entens? Però, a banda del circuit, que té una sèrie de problemes tècnics que podríem explicar, però no seria l'àgora aquesta per fer-ho, no? Però, a banda d'això, el disseny dels cotxes actuals tampoc ajuda.
0: Yeah.
1: El que passa que aquest disseny, amb determinats circuits, sobretot aquests semiurbans, es fa més palès amb aquesta manca d'avançaments. Perquè, per exemple, Montmeló és un circuit que tradicionalment no hi havia avançaments. Un circuit que s'havia criticat que no hi havia avançaments. El llegendari circuit de Monza, el més antic d'Europa, juntament amb Silverstone, tampoc hi havia avançaments. I, en canvi, aquest any a Montmeló hi ha hagut 56 avançaments a la cursa, que són molts, sobretot comparat amb els que hi havia hagut anteriorment. Al Madrid n'hi ha hagut 4.
0: El ministre de Transports deia directament
1: que
0: ha sido un auténtico truño debido al diseño del circuito que hace imposible adelantar. Es un Mónaco 2, pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin.
1: Estic d'acord. El que passa que, clar, aquesta crítica no em val quan qui la signa és el ministre de Transports, precisament. Per què? Perquè és la guerra a la que jo no hi entro.
0: Yeah.
1: És la guerra a la que jo no vull entrar. Des del punt de vista social, la cursa va ser un èxit? Sí. Des del punt de vista esportiu, la cursa va ser un èxit? No. Va ser un rotllo patatero. Des del punt de vista polític, la cursa va ser un èxit? No. Va ser una vergonya. Des del punt de vista polític.
0: Va haver-hi protesta veïnal. Ara estan mirant si multaran els promotors del circuit per excés de soroll.
1: Aviam.
0: Ho han dit per quedar bé, vols dir?
1: Jo crec que no anirà enlloc aquest pleit, m'entens? I t'ho dic des de l'experiència personal d'haver organitzat una cursa al mig d'una ciutat. Jo vaig ser el productor, crec que us ho vaig explicar l'altre dia, el productor executiu de les World Series a Bilbao. Vaig estar treballant un any i mig per fer aquesta cursa, per tirar-la endavant, i jo crec que per cada dia d'aquell any i mig vaig perdre un any de vida, perquè va ser un autèntic drama. És molt complicat fer això. Però... Dit això, a mi el que de debò no m'ha...

0: aquesta gent a mi em sobren a les curses, m'entens? Sobretot quan ets un purista de l'anàlisi esportiva, com és el meu cas.
1: Ens no? havia quedat que ens expliquessis una mica més en relació a la requalificació dels terrenys de la Ciutat Esportiva.
0: De Valdebebas. 448.000 metres quadrats han estat requalificats. D'aquests 448.000 metres quadrats, només en romandran 80.000 al seu ús inicial, és a dir, equipaments esportius. Això era un terreny inicialment que no es podia construir, destinat a equipaments esportius, però ara hi ha hagut per art de màgia aquesta requalificació, que per cert ha arribat al mes d'agost, allò sin luz ni taquígrafos, com diuen en castellà, sense comunicar-se a la premsa, va ser una cosa gairebé clandestina. A Madrid hi ha hagut, per part de determinats sectors de comunicació, bastant emprenyamenta perquè això no s'ha comunicat, i ja et dic, només amb la requalificació dels terrenys hi ha una constructora que es diu Savills, que ha fet un càlcul que diu que el valor d'aquests terrenys, només a partir del moment, o sigui, el minut 1 després de la requalificació ja valien 500 milions d'euros més. Però és que resulta que gràcies a la requalificació la multiplicació de sòl edificable ha estat per infinit, vull dir, per infinit. I el negoci és brutal. Les obres començaran el 2028 d'aquesta mena de 22 arroba que pretenen que sigui aquest nou barri. El problema és el model de negoci que s'hi vol fer. Yeah. I aquí és on rau l'autèntica reivindicació amb contingut ideològic, que jo crec que tenen raó els veïns a reclamar. Per què? Perquè aquesta requalificació de Valdebebas està construint, està fent que el barri agafi un model especulatiu que no és pas el model urbanístic que necessita aquest barri. Un barri que no té un CAP, per exemple, té aquell famós Hospital Zendal, que si t'agafa un mal de panxa, Déu mos en guard que t'hi portin. No té un institut públic. Què hi faran? Un hospital? Sí, privat. Què hi faran? Una universitat? Sí, privada. Aleshores, clar, els veïns reivindiquen, per exemple, la nova Ciutat de la Justícia de Madrid, que anirà allà. Això ja és, des de fa uns mesos, un univers de grues. Yeah. Aquest barri no necessita aquest model de reconversió que plantegen, no? Hi haurà un centre comercial que diuen que serà el més gran d'Europa.
1: Carai.
0: Calculen els analistes econòmics que el primer retorn de la inversió ja arribarà l'any 2031 i que a partir de l'any 2031 els promotors de tot aquest tinglado, és a dir, Florentino Pérez, els promotors de tot aquest tinglado poden tenir uns beneficis anuals de 1.400 milions d'euros a partir de tot això que s'ha de moure amb la requalificació.
1: Que no és
0: prop. Clar, a mi el que m'emprenya és que allò, com diuen en castellà, coger el rábano por las hojas, m'entens? Vull dir que els veïns protestin pel soroll. Home, evidentment que tenen raó de protestar. Perquè els carrers d'una ciutat no són ni per fer-hi competicions, ni per fer-hi exhibicions de macarra de discoteca, com la que van fer fa dos anys
1: al
0: Passeig de Gràcia.
2: No em va agradar, veig.
0: No em va agradar gens. No em va agradar gens. Això és una competició esportiva d'alt nivell, i el que ens ensenyen és anar a fer el quillo al pàrquing d'una discoteca, m'entens?
2: És...
0: I estem parlant d'esportistes de superèlit, d'estructures tecnològiques i professionalitzades que requereixen d'una anàlisi, d'una interpretació que va més enllà de tirar de freno de mà sobre una graveta, no? En el cas d'un cotxe de Fórmula 1 no té freno de mà, evidentment, i no va sobre una graveta. Estic fent la caricatura. Però la lectura que s'ha de fer d'un gran premi de Fórmula 1 és una altra.
1: Escolta, ara que hem trepitjat Catalunya, tu dius que hi haurà notícies importants d'aquí a poquet sobre la Fórmula 1 aquí a casa nostra. Què ens pots explicar?
0: El 82% dels espectadors que van anar al Mad Ring van anar amb transport públic, entre altres coses perquè no hi havia pàrquing, i el pàrquing que hi havia era pels la legió de VIPs, com no s'ha vist mai a cap altre gran premi al llarg de la història de la Fórmula 1. Tothom era VIP en aquest gran premi. Insisteixo que ho van fer bé, però la idiosincràsia dels assistents és la que és. Tothom, o un 82%, va anar amb transport públic, cosa que està molt bé. Davant d'això, el circuit de Barcelona-Catalunya té aprovat de fa mesos la creació d'un baixador que ja formava part del projecte inicial del circuit fa més de 30 anys, però que per diferents interessos no es va acabar construint aquest baixador de trenc, un baixador de trenc directament darrere la tribuna principal del circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Sí.
0: Això està aprovat i per diverses raons

0: raons estratègico-polítiques. Recordeu que hi ha hagut uns pressupostos a la Generalitat pendents d'aprovació i que han estat supeditats a la política de vivendes assequibles que exigia l'oposició a l'actual govern de la Generalitat que s'impulsés, no s'havia anunciat. Però no trigarem gaire a saber l'anunci oficial de la creació del baixador, que això evidentment alleugirà molt el sempre feixuc desplaçament fins a l'exterior, però no més que el que suposen el Camp Nou
1: però,
0: cada,
1: clar,
0: cada cap
1: Rodalies.
0: De setmana. Aquesta és una altra. Com a mínim hi haurà l'estació, no? I molta gent diu, això és una vergonya que facin un baixador pel circuit de Catalunya. No, escolti, no. Al costat del circuit de Barcelona-Catalunya hi ha un polígon industrial on hi treballa moltíssima gent. Molta gent i moltes empreses que forneixen el teixit industrial d'aquest país. Per tant, escolta, aquest baixador no únicament servirà pels bojos de la gasolina com ara jo. No només ens servirà per això, ens servirà també per tota aquesta gent que cada dia va treballar allà i que tenen dret a accedir a un transport públic perquè per això es paguen els impostos.
1: I quan dius notícies imminents?
0: Jo crec que abans d'acabar el mes coneixerem la creació del baixador. I atenció, abans d'acabar l'any, i això és bomba, una bomba que amb l'Arnau li havia anunciat que tiraríem aviat, Barcelona aspira, o el circuit de Barcelona-Catalunya en aquest cas, a recuperar el ritme anual de Gran Premi. Mm. Recordem que actualment està programat un Gran Premi que el 27 no tindrem cursa, d'acord? Que la tindrem el 28, el 30 i el 32. Això està acordat. Però després de tancar això, tant des de la Generalitat com des de Fira de Barcelona s'aspira a recuperar la cadència anual que perdrem el 2027. I
1: per tant, a partir del 28, que puguin ser seguits
0: per
1: els
0: tant,
1: grans
0: podria premis. Ser, podria ser, perquè de fet ara es reprendran les negociacions per ampliar aquest contracte, que actualment és 28, 30 i 32, es començaran unes negociacions que això no vol dir que prosperin, però que la intenció hi és. La intenció de recuperar aquesta cadència anual hi és.
1: Però, per tant, recuperar la cadència a partir de... ja el 29, no? A partir del 32, quan s'acabi aquesta seqüència?
0: No. 29 i 31 ja
1: a tenir.
0: Sí. I, de fet, hi haurà més notícies al voltant del circuit de Barcelona-Catalunya i la Fórmula 1 que afectaran el mes de febrer del 27, però això ja ho explicarem.
1: Home, perquè has de seguir aquí amb nosaltres durant tota la temporada, ens has d'anar portant notícies fresques com aquestes que ens acabes d'anunciar ara mateix.
0: Baixador i aspiració a ritme anual, a cadència anual, pel Gran Premi de Fórmula 1, també
1: I
0: a Catalunya.
1: I sobre això de la cadència anual, dius que també aviat en sabrem coses.
0: A la Generalitat, com a mínim al començament de les negociacions. Jo no dic que això prosperi i que es tanqui, però que la intenció hi és... La intenció hi és de recuperar aquesta cadència anual, tant per part de la Generalitat com per part de Fira Barcelona.
2: És a dir, l'únic any que no tindríem Fórmula 1 a Montmeló
1: seria
2: el que ve.
1: 2027.
0: Però potser tindrem una altra cosa molt xula.
1: Ah. Vaja.
0: Potser tindrem una altra cosa
1: molt xula. Ens seguirem parlant, Josep Lluís Merlos. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Són les 11 en punt del matí. Això vol dir que arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya amb els equips locals, l'Aquí Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona. I després, a partir de dos quarts, arriba el Cartanyà, el Jordi Cartanyà, amb el Ja Soc Aquí. Ja som aquí, vaja. Entrevista avui al director del Palau de la Música. Vinga, seguim amb l'Aquí Catalunya fins a les 12 del migdia.

0: Bon dia. Des de fa pràcticament una setmana que només sentim parlar de la intel·ligència artificial i resulta que s'instal·la a casa nostra des de demà i fins les festes de la Mercè. De dimecres a dimecres tindrem la Setmana de la Intel·ligència Artificial a Barcelona i el director general de l'empresa que organitza ens esclarirà diversos dubtes de totes les notícies que estan sorgint els últims dies, les últimes hores i de per què Barcelona es vol convertir en el feu, en la referència de la intel·ligència artificial ètica que s'està començant a desenvolupar a Europa. Abans, però, posem-nos al dia d'aquí a Barcelona. És dimarts 15 de setembre del 2026. Sergi López, bon dia.
1: Molt bon dia, Joan.
0: En marxa des de fa uns minuts el judici per l'acomiadament dels 2.000 moderadors de continguts de Meta que treballaven des de Barcelona.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valorarà si se'ls va despatxar il·legalment com a represàlia per haver denunciat una discriminació salarial i, per tant, se'ls ha de tornar a contractar, que suposaria un cost de 92 milions d'euros.
0: L'última hora és que la defensa de l'empresa ha defensat l'acomiadament, diu que es va fer pactat amb els sindicats, que s'hi van veure obligats quan Meta els va plegar com a client i han negat cap tipus d'amenaça de fer un expedient de regulació o un ERO si continuaven endavant les demandes per presumpta discriminació. Més coses. 7 de cada 10 alumnes que es van presentar les proves d'accés a la universitat del setembre han aprovat.
1: La nota mitjana, les proves d'accés a la universitat, ha estat d'un 5,5, si es té en compte les notes prèvies durant la secundària i el batxillerat, la mitjana puja fins al 6,2. Les PAU tenen un pes del 40% sobre el total i l'experient acadèmic el 60%.
0: Més de 200 entitats i organitzacions s'han adherit a la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat el proper cap de setmana.
1: La manifestació serà aquest diumenge, 20 de setembre, a Barcelona, al migdia, a la cruïlla del Passeig de Gràcia i al carrer Aragó. S'han organitzat 10 columnes per anar a peu, en bici i metro, des de diferents barris de la capital catalana i l'àrea metropolitana.
0: Com cada any, entrar a la Sagrada Família serà gratuït per la Mercè, ho serà per les 20.000 persones que guanyin les entrades que sorteja a la Basílica per la Festa Major de Barcelona.
1: Els guanyadors podran visitar el temple durant les jornades de portes obertes que es faran des del dijous 24 fins al diumenge 27 de setembre a la tarda. Hi ha temps per apuntar-se al sorteig fins aquest diumenge, dia 20, a través d'un formulari publicat al web del temple. El resultat del sorteig es comunicarà als guanyadors a partir del mateix diumenge.
0: S'obre una nova ruta directa amb Centroamèrica des de Barcelona.
1: Connecta Barcelona i Sant Salvador, la capital del Salvador, i l'opera l'aerolínia Iberojet. Amb aquesta nova ruta, Barcelona amplia la seva connectivitat directa amb Llatinoamèrica, que inclou destinacions com ara Bogotà, Buenos Aires, Cancún, Ciutat de Mèxic o Santiago de Chile, entre d'altres.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vic un jove de 22 anys com a presumpte autor de dues estafes bancàries fent-se passar per treballador de l'entitat bancària de les víctimes.
1: L'estafador, que té antecedents, enviava a les víctimes un SMS fent-se passar pel seu banc. Els alertava d'una suposada operació fraudulenta. El missatge els indicava un número de telèfon on les víctimes van trucar i van donar les dades de les seves targetes. Després, un còmplice va anar al domicili de les víctimes i els va demanar les targetes amb l'excusa de bloquejar-les. Tot seguit van fer extraccions de diners fins que els estafats se'n van adonar.
0: Gràcies, Sergi.
1: A tu.
0: Hola.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
2: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
1: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
3: Amb un Barça Racing la història continua.
1: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
3: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
4: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
1: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
3: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
1: Que t'hi jugues Barça, a Ser Catalunya.
5: 50 anys de futbol en català.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: Ja som aquí!
8: Jordi Cartanyà.
6: Per Catalunya.
9: Bon dia, Catalunya! Amb la tècnica de David Puntí Prats i amb l'Oriol Llopart. Què és això? Què? Oriol, què estàs fent?
10: Estic climatitzant l'estudi.
9: Però què estàs fent?
10: Estic climatitzant l'estudi.
9: Climatitzant l'estudi?
10: Sí, home.
9: Però què són aquests cops?
10: Home, no serem menys que les escoles catalanes,
9: no? Home, això també. Climatitzant, no ho sé, però de moment ja hi ha un bon forat a la paret. Quan ho vegi el director ja ho veuràs. Bueno, parlant de directors, Joan Uller, director del Palau de la Música, benvingut.
11: Hola, bon dia.
9: Escolti, digui'm que al Palau, si venim allà, estarem fresquets.
11: Estareu fresquets, estareu fresquets. És un refugi climàtic.
9: Què diu ara? No, sí, no me l'esperava, aquesta.
11: Sí, sí, és un lloc que, clar, s'està fresquet a l'estiu, és un motiu per als visitants i per als, també els ciutadans poden estar i estan amb una temperatura fantàstica.
9: Bueno, ja ho sabem per l'any que ve, eh?
10: Sí,
9: anem allà a passar l'estona.
10: Sí, a passar la tarda.
9: I admirar l'edifici, que és meravellós, sí, per si mateix, i visitar-lo.
11: És una meravella, sí, sí. I si plou, també la gent també ve, també és un refugi.
9: Tu
11: segues sempre, si fa calor o plou, que són les dues coses que sol passar més, sempre és una bona excusa per anar al Palau.
9: Aquest dimecres a la taula, aquest dimecres a la tarda, prepareu, que sembla que ha de ploure bastant, i el 28 de setembre obriu temporada 26-27 i trobem tota mena de propostes musicals. És l'ADN a dia d'avui del Palau o des dels seus orígens ja ha sigut així?
11: Des dels seus orígens ja va ser una sala molt més oberta que totes les altres sales de concerts, que d'alguna manera es focalitzaven només en la clàssica i en la tradició, i en canvi el Palau, també més per necessitat que per virtut, sempre va estar obert a tot tipus de propostes.
9: Tot això en un 15 de setembre, i mentre una part dels pesos pesants de la intel·ligència artificial demana posar fre de mà, qui s'ha d'espavilar i prema l'accelerador és Salvador Illa.
10: Vaga educativa el 8 de setembre, vaga de metges a partir del 28 d'octubre.
9: I ahir el president Illa va fer balanç de mig mandat i...
12: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
9: Es començarà pels centres prioritaris amb climatització integral, ventilació mecànica, energies renovables... Tot això es preveu que estigui fet i acabat cap al 2030 i pico, és a dir, quan acabarà el pròxim president i amb els ajuntaments arromangant-s'hi.
10: Com que no tenim pressa, doncs nosaltres tenim un pla més ràpid.
9: Primera proposta, convertir directament les aules en neveres industrials de congelats. Ideal per deixar-s'hi els entrepans a l'hora del pati per tota la setmana. Arribes el dilluns...
10: Ja està perfecte. I aprofitant les baixes temperatures de l'aula de les escoles, els centres podran llogar al darrere de la classe empreses de noves tecnologies perquè hi plantin processadors potents.
9: O granges de bots. També estaria bé.
10: Estaria molt bé.
9: Segona proposta, passadissos amb núvols permanents de vapor fred.
10: Caldrà posar rètols lluminosos amb el nom de cada aula perquè potser vas a matemàtiques i amb tot el núvol, tota la història, acabes al claustre de professors.
9: Hòstia, i era com quan entraves al saló del Far West, de l'oest americà, que entraves i en sec que entraves al claustre de professors, un silenci.
10: Rebotant aquella porta.
9: I es giraven tots mirant la porta, rotllo, hòstia, Cartanyà, aquí no n'has fet, ara que has de venir aquí.
10: I la tercera proposta és piscina climatitzada al pati, fred a l'estiu, calent a l'hivern.
9: I si el govern s'assenyeix aquestes propostes, cap al final de mandat, el president Illa podrà escriure una novel·la amb ecos de la novel·la d'espies de John Le Carré.
10: Els alumnes que tornaven del fred.
9: I parlant de Le Carré... Un comandant espanyol destinat a una base de l'OTAN al Regne Unit ha acabat investigat després de mantenir una relació iniciada a Tinder amb una dona d'origen rus.
10: Important. Ella nega ser espia, primera regla de l'espionatge, i ara mateix no hi ha proves públiques que ho siguin.
9: Però el cas recorda la tècnica clàssica de la Guerra Freda, les honey traps.
10: Els famosos Romeos.
9: Exacte. Marcus Wolf, cap de l'espionatge exterior de l'Stasi, va convertir aquesta tècnica gairebé en una especialitat, és a dir, agents que seduïen persones amb accés a informació sensible i a la qual es volia accedir.
10: Abans, per això, havien de provocar una trobada doncs casual, en un bar.
9: Ai, mira, mira. Ara fas swipe a la dreta.
10: I fas match.
9: L'alies amb una presumpta espia russa.
10: I la intel·ligència de l'OTAN et fa un unmatch i et posa el racó de pensar.
9: Si al final resultés que realment hi havia espionatge aquí.
10: Sí, al militar li fan un bon guaca-guaca.
6: Perquè esto es África. Samina,
9: passem a aquesta cançó de l'any 2010, que Shakira i Gerard Piqué es van fer el waka-waka i es van conèixer durant el Mundial, eh?
10: Van fer maig sense el Tinder.
9: Una mica de waka-waka per aquí.
10: Waka-waka per allà.
9: I van tenir dos fills, el Milan i el Sasha.
10: I després van venir la ruptura, les acusacions d'infidelitat.
9: Ell amb una dona molt més jove.
10: Ella fent la loba i entonant que les mujeres ja no lloren, les mujeres ara facturen.
9: Però que Shakira finiquités l'idili amb Piqué...
10: No vol dir que ho fes amb Espanya.
9: No, la de Barranquilla ja és a Madrid, on farà una residència de 12 concerts. 12, eh?
10: 12, un per cada apòstol.
9: Oh, imagina't, un per cada mes de l'any.
10: O signes del zodiac.
9: Perquè tu eres Taure.
10: Jo sóc Taure, sí.
9: Jo Aries.
10: Mira que bé.
9: Bueno, això més que una residència de concerts...
10: És, bueno, per mi és directament empadronar-se.
9: Ja està empadronat. Ja està. Que l'empadronin a Madrid.
10: Fas 12 concerts, et convalida.
9: Bo, i els que sí que passaran per Barcelona són els germans Gallagher. Hombre. No sé si hem aconseguit llançar una cançó que no hagi sonat fins ara.
10: No sé, jo crec que sí, no?
9: Wonderwall fins dalt, eh?
10: Tothom posa Wonderwall.
9: Aquesta sonata, a tu et sona, David?
10: No.
9: No, per aquí
10: no. El tècnic diu que no, és que no.
9: A la casa no. Bé, no, ja està bé. Escolta, ja ho sabeu, Oasis tocarà a l'Estadi Olímpic del 10 al 11 de juliol, però de l'any que ve.
10: Sí, però, i a més, aquest cop, comprar una entrada ja serà gairebé un concurs d'oposició.
9: A jutge, no hi haurà venda general. Primer t'has de registrar abans del 17 de setembre. Després fan una selecció aleatòria i, si tens sort, reps un codi personal.
10: O sigui, primer has de guanyar un sorteig, sí, per tenir dret a gastar-te els diners.
9: I després et donen una franja concreta per comprar entre el 25 i el 27 de setembre.
10: És un mètode fantàstic. Vull dir, abans les 3 era aconseguir una entrada, doncs ara les 3 és aconseguir permís per estressar-te intentant comprar.
9: Sí, les 3 de les 3 de les 3.
10: Exacte, és una matriosca d'estressos.
9: De les 3 de les 3.
10: És increïble.
9: La idea és evitar cues eternes, bots, revenda i aquella polèmica dels preus dinàmics de l'última gira. Ara els preus estàndards seran fixos.
10: Doncs molt bé, doncs si aconseguim entrada ja podem obrir la porra.
9: Porra, perquè, clar, amb els germans Gallagher...
10: Mai se sap, perquè falta que tu et gastis.
9: Pot passar de tot, eh?
10: 300 euros, per exemple, en total, i te la lien.
9: És com el cantant, eh?
10: El d'allò, quin, el Liam?
9: No, l'altre, és que ara, en sec no en venen
10: el Liam i el Noel, no?
9: Sí, sí, sí, sí, sí.
10: El cantant és el...
9: Per d'un altre grup, que si li agafa no es presenta i tira milles.
10: Sí?
9: Ja em vindrà el nom del grup, sí. Bueno, la porra,
10: sí,
9: opció
10: jo...
9: A.
10: Digues.
9: El Liam acaba els dos concerts, és a dir, que es presenta i toca.
10: Després hi ha l'opció B, que seria que el Noel i el Liam acaben els dos concerts sense fotre's una hòstia.
9: I opció C, ningú abandona l'escenari a mitja actuació.
10: I opció D, l'hotel recupera tota la fiança perquè els músics no han rebentat la suite.
9: Clar, les porres més aviat anirien a la
10: jo
9: contrària,
10: que,
9: eh?
10: Sí,
9: que no es presentin, que es barallin o que rebentin...
10: I que no rebentin l'habitació. Jo crec que estan més tranquils, tot aquest tema de la... Els excessos...
9: És l'edat, vols dir? És l'edat o la desintoxicació?
10: Jo no veig el Mick Jagger fent el que feia als anys 60.
9: Clar, perquè teníem concerts abandonats, actuacions cancel·lades, després de baralles entre ells, i hotels, bueno, que han quedat...
10: Mira, sí, sí, i els preus... Això sí, tema a les entrades. Els preus aniran dels 85 als 255 euros, segons el tipus d'entrada. I els paquets VIPs van a banda.
9: Però a mi em faria por, perquè tu pagues per avançat per un concert que potser després no tindràs.
10: Sí, exacte.
9: O sigui que...
10: Vull dir, bueno. I a Barcelona l'any 2000 ja van tenir una enganxada i en Noel va abandonar temporalment la gira.
9: Bueno, i la nostra aposta més arriscada, quin seria, doncs?
10: Doncs per mi seria que arribin, toquin, s'abracin i l'hotel els hi torni la fiança sencera.
9: Seguiríem amb publicitat i de seguida passem pel Palau de la Música.
7: Ja som aquí!
13: Jordi Cartanyà.
14: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
15: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
16: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
17: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
18: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
19: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Catalans, catalanes, amunt els cors. Curiós, eh? No és l'himne nacional de Catalunya, Joan Uller, director del Palau de la Música, però ens el sentim... És que és universal, no?
11: La novena és...
9: És la novena de Beethoven.
11: És una explosió de joia, d'alegria, de fraternitat. Mm-hmm. És una obra que tots els humans, quan la sentim, entrem en una espiral d'energia positiva.
9: És brutal. El 28 de setembre, el Palau de la Música aixeca oficialment el taló d'una nova temporada i prepareu-vos, perquè passarà gairebé tothom. Blanc Blanc, la Cecília Bartoli... Jo si dic algun nom, avisa malament, eh? Perquè Juan Diego Flores m'ha saltat el Yu Jiaobang, ho dic
11: Yuya Wang.
9: Juan Diego Flores, més fàcil, o en Jordi Savall. Si algú no hi és que truqui. Jo crec que encara hi són a temps. Teniu espai encara per programar algun concert més?
11: La propera temporada.
9: Ah, ja anem a la...
11: Ja aniríem a la propera.
9: Ja està tot ple.
11: El 27-28 ja està tot decidit.
9: Currículums a partir del maig, o a l'abril de l'any que ve. Una temporada que reivindica especialment Pau Casals, Beethoven i la Pau, però que obre també el Palau a altres músiques i fins i tot obre literalment una nova porta a la Via Laietana, literal. En sabem més amb el seu director. Falten 13 dies, Joan, per inaugurar oficialment la temporada. Aquestes alçades, un ja dorm tranquil perquè ja està tot fet, o estem en aquella fase de despertar-se a la matinada pensant, hòstia, Lang Lang Lang Lang, tenim confirmat que torna el Lang Lang o no?
11: Sí, tenim confirmadíssim.
9: Bé,
11: i amb el temps aprens a no patir per cancel·lacions, eh? Ja saps, si venen ja les afrontaràs, però en principi estàs tranquil. A més, hi ha concert cada dia al Palau. Mm-hmm. Aquest és el dia inaugural, que fem una festa especial, però com que hi ha cada dia, si hagués de patir, no faria altra cosa.
9: Però si no se us presenta un artista, per dir-ho així, què feu? Jo tenim aparolats dos o tres companys de la redacció, dic, mira, si mai em fallés un convidat a última hora, pel que pugui passar, baixa que t'entrevisto.
11: El que fem és o buscar una nova data en temps per l'artista que ha cancel·lat o tornar els diners. Això és el que es fa.
9: Obriu la temporada homenatjant a Pau Casals, convertiu la Pau en un dels grans fils conductors i mirant el món com el tenim, materialment està fet un... Està com un desastre. Quin missatge voleu fer arribar? I quin missatge, malauradament, per dir-ho, encara és vigent de Pau Casals?
11: Que la Pau és possible, que la Pau és necessària, que la Pau l'hem de buscar i la Pau, com l'entenia Pau Casals, que no és només l'absència de violència, és la presència de dignitat, de justícia, de democràcia, d'una societat que pugui ser millor. Així és com ell ho entenia i així és com ell ho defensava. La seva figura és tan important des d'una perspectiva musical, però també des d'una perspectiva humanística i una perspectiva també de defensa del país. Llavors, era un personatge que ens portava a fer una gran celebració al seu voltant, que és el concert inaugural, on el veurem des de diferents facetes. Des de la faceta de compositor i mateix, que va escriure peces per l'Escolania Montserrat, que vindran a cantar des de l'Escolania de Montserrat, fins a peces que ell va redescobrir de música antiga i deia que vivia Bach i després tots els demés. Johann Sebastian Bach era el seu compositor de referència. Ell va redescobrir les seves suites de cello com a músic de cambra, que llavors també tindrem el quintet, l'última obra que escriure Franz Schubert, una obra plena de sensibilitat i d'emoció. I acabarem amb l'últim moviment de la novena, que ell estava preparant quan va esclatar la guerra i no es va poder interpretar. Estava preparant el Palau de la Música per fer la inauguració de l'Olimpiada Popular.
9: Home.
11: I va fer una versió de la novena que és diferent de la que fem sempre, perquè la novena, normalment, i a tot arreu, sempre es fa en alemany, que és l'idioma original. Mm-hmm. Però Pau Casals va voler-hi posar la lletra de Joan Maragall, que va fer una traducció. Llavors aquí recuperarem aquesta lletra en català de la novena de Beethoven. Home. Per tant, sentirem aquesta música emocionant, però entenent...
9: Però en català.
11: Entenent el que diu amb la traducció de Joan Maragall, cantada per l'Orfeo català.
20: Perdona la ignorància, però és la primera vegada que es cantarà en català?
11: No, s'ha cantat alguna altra vegada, s'ha recuperat. S'ha fet alguna vegada, però normalment, tradicionalment... El correcte és fer-ho en alemany. Però un dia així ens semblava que s'havia de fer en català.
9: Però és una meravella. I un altre senyor que torna amb força aquesta temporada és Beethoven, pels 200 anys de la seva mort. Les nou sinfonies, feu?
11: Fem les nou sinfonies, fem la seva òpera, Fidelio, que és una òpera feminista, és una òpera a favor de la llibertat, és una òpera absolutament diferent, i fem també altres obres, potser no tan conegudes, però fantàstiques, com el seu triple concert, la seva Missa Solemnis, que fa el Jordi Savall. O sigui, fem un repàs d'aquest músic, que va ser el primer músic que va deixar de ser criat per ser artista lliure. El músic que va pensar que el músic tenia una funció de transformar la societat. La importància de Beethoven és cabdal, no només musicalment, instrument, sinó la funció de la música en una societat. I per això el reivindiquem, aprofitem també aquest centenari i fem tot un focus centrat en la seva música.
9: La música, a més, aquest art, jo en dic el llenguatge de l'ànima, perquè és que et pots comunicar amb qualsevol...
11: El llenguatge de les emocions. Amb la música et canvia l'estat d'ànim. Pots estar deprimit i fem recuperar la moral.
9: Ara quan tens lang o... Tornem-hi, eh? Com era?
11: Yuyawan.
9: Yuyawan. No, jo no hi ha manera. Yuyawan. No. A mi em sona no, però, el nom de personatge de Star Wars.
11: Has de venir, eh? El dia de la Yuyawan.
9: Yuyawan!
11: Has de venir, has de venir, que no ho diràs molt. És una pianista increïble.
9: Però Lang Lang, aquelles mans van a velocitat de la llum. Jo, són té mans quàntiques, aquest home. Viatgen amb el temps.
11: Sembla impossible de creure que puguin fer el que fan amb el piano. Mm-hmm. I, a més, tècnica, però amb emoció. Al mateix temps que estan fent allò, et commou. Això és veritable màgia. A mi em sembla impossible, també.
9: El públic ve per l'artista o per l'obra que s'interpreta? Què noteu vosaltres?
11: Depèn, en cada cas. Quan són artistes tan grans, podries inclús no anunciar l'obra. De fet, en tenim un que a vegades diu, jo no anuncio l'obra, sóc tan conegut que la gent... Hòstia, l'altre xif.
20: T'he sobrat, no? Però...
11: Llavors diu, us decidiré a última hora en funció de com us vegi quin és el plat que us dono. Jo sóc un cuiner expert.
9: Bo.
11: Llavors, quan l'artista és molt conegut, el repertori secundari, quan l'artista no és molt conegut, el repertori es converteix en un element perquè la gent vingui.
9: Però jo m'imagino un artista que puja a l'escenari, mira el públic, mira baix, es gira els músics, aquesta, ja, tots a córrer al darrere d'ell, i vinga, som-hi, no?
11: Això ho fan, això ho han fet, i sí. I n'hi ha un altre que també portem tots els anys, que es diu Sokolov, que és un marciano total, és un personatge de tot això, que aquest no ens diu el programa fins 15 dies abans.
9: Està bé, això.
11: Sí, però igualment omple, la gent no es vol perdre el seu concert.
20: I això no et posa nerviós, no saber què tocarà o...
11: Hi ha qui li critica, evidentment, clar. Hi ha gent que diu que no, però hi ha més gent que el segueix que gent que qüestiona aquest tema. Sí, jo sempre prefereixo saber que tocaràs, però s'ha de respectar els artistes, cada un.
9: El que seria un puntasso és que pugés al Lang Lang, avancés fins al piano, s'assegués, allò que es retira en l'americana frac per la part de darrere, es posa davant del piano i, cling, toca una nota, s'aixeca, gràcies i se'n va. Seria la...
11: Seria una mica difícil de gestió per nosaltres. Comptem que la seva llibertat artística la respectem molt, però comptem que ells també ens ajudaran a que no tinguem un problema d'aquestes característiques.
9: Temporada 26-27, Palau de la Música, podrem escoltar Bach, Beethoven, hosti, però també els Pets, Buos, Salvador Sobral, Bowie, Dire Straits, John Williams, Hans Zimmer... Només us falta Bad Bunny aquí, eh?
11: Bueno, mira, sempre falta alguna cosa.
9: Alguna cosa.
20: I entenc que David Bowie...
11: És tributari.
20: Tribut. Perquè si aconseguiu reanimar-lo.
9: D'aquí 10 anys, jo, en la tecnologia com està avançant, d'aquí 10 anys, no descarto un joc d'hologrames, a més d'una consistència tan potent que sembla que els tinguem allà, que llavors el debat serà si cal fer-ho, no?
20: Bueno, crec que això s'està fent, eh?
11: Amava. A Londres. Sí, a Londres. I a Las Vegas,
20: em sembla. Sí, crec que sí, amb hologrames.
11: Sí.
20: Què et sembla, Jordi?
9: Amava. Que m'està bé, eh?
20: Vull dir, no, a mi m'agraden.
9: Hòstia, Amava, tu.
20: Que ara que estava tractant aquest tema, fa poc vaig veure un reel teu per xarxes, que era aquest.
11: Jo crec que les grans institucions musicals tenim el deure, i ho estem fent, d'estar connectats també amb el teixit independent i ajudar a través de les nostres altaveus, de les nostres sales, doncs que tinguin una presència i puguin exposar allò que estan fent.
9: A què ve aquest tall, Oriol?
20: Aleshores, a què ve aquest tall, no?
9: Ara m'he quedat parat.
20: No, mira, saps què passa? Que jo demà, dimecres, és el meu últim dia a la ràdio, sí? I estic buscant feina.
9: Aleshores, ja que... Ojo, Joan.
20: No, home, això va per tu, Joan. Ja que tinc davant meu el director del Palau de la Música, que per sobre teu, només hi ha el sostre de l'edifici...
11: Ara dic, hi ha un president.
20: És igual. Joan.
9: Trucarem al president.
20: És igual. El que he fet ha sigut preparar un medley, un poti-poti, que es diu en català, de cançons. Sí?
11: Molt bé.
20: I aleshores jo te les interpreto.
11: Molt bé.
20: I si ho veus oportú, jo crec que entre el tribut a Paco de Lucía i els Dire Straits, jo crec que podem trobar un forat.
9: Tu encaixaria allà?
20: Sí, home, sí, ja veuràs. He portat la meva flauta de l'institut, sí, que fa... 10 anys que no la treia.
11: Carai.
20: Sí, funciona.
9: I aquests dibuixets que estaves fent aquest matí...
20: Clar, això és la partitura.
9: Aleshores... Això és la partitura de la flauta.
20: Sí. Jo he pensat això. Faig un poti-poti aquí de cançons. Re, un minut com a molt.
9: Ens disposem a escoltar el poti-poti del gran intèrpret internacional molt famós a casa seva, de flauta dolça, que ens oferirà una interpretació de 3 moviments que consistiran en el motiu més popular de l'himne de l'alegria, la pantera rosa de Mancini, i tancarem amb una oda al naufragi com és Titanic. Endavant, doncs, Oriol Llopart.
20: Sisplau, silenci a la sala, eh? Gràcies.
9: No va, no va, no.
20: Perdoneu, perdoneu.
11: No, que te la faig jo.
20: Sí o no?
11: Sí, va.
9: Sí, sí.
11: Home, sí, això no estava preparat.
9: Atenció, que anem al reel, eh?
20: Ah, fica això, ara.

0: Va.
1: No m'havien avisat que hauria de tocar la flauta, no, no, eh?
0: Em sembla increïble el que acaba de passar.
2: És una meravella, és la ràdio, és la ràdio indirecta.
0: I ara què faig?
2: Pues ara, pues...
0: M'ho humiliat d'aquesta manera, jo ara plego.
2: Vist el nivell, necessiteu algú per cafès o...
1: Al Palau sempre ens fa falta gent, tothom és benvingut.
2: Hòstia, noi, aquí ens hem quedat ara...
0: Clar, clar, jo ara no sé què fer.
2: Volta-la, eh? Bueno, tu ves portant currículum.
0: Clar, tu porta el tenia aquí currículum. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa la saps tocar, també, o no?
1: Ara podria... Ja, jo crec que
2: no
1: queda
2: bé, no m'arristis. No,
1: sí que la sabria tocar,
2: no
1: però...
2: No forcem la màquina, no forcem la màquina. Em sembla que estic escoltant la missió.
0: Agafa
2: la missió.
0: Acabo amb Titanic.
2: Acabo amb Titanic, a veure el Titanic com queda això. A veure el Titanic. No fregi, no fregi.
0: No fregi,
2: no fregi. No fregi, sí.
0: De la meva carrera, que n'hi ha començat. A veure.
2: Per què? Deixa-ho aquí. Per què? No, per... Mare meva, mare meva. Us heu trobat mai al Palau de la Música una cosa com aquesta que dius... Això és indigne d'aquest espai, d'aquesta catedral de l'art i de la música, l'arquitectura...
1: Estic segur que tens altres virtuts que segur que es poden... que es poden sí, explotar. No... T'has demostrat molt sentit de ritme en aquesta...
0: Sí,
1: jo crec que t'has de passar la percussió,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Això és influència en músiques del món. Això és
2: sí, aquí està, aquí està.
0: Tant tots els gossos ara mateix a...
2: Joan, per la persona que diu, hòstia, la música clàssica, pot pensar, això no és per mi. Hem anat aconseguit traient aquella pàtina d'elitisme on encara hi ha qui pensa que per entrar al Palau has de saber distingir Mahler de Wagner i, sobretot, saber com cui s'ha d'aplaudir. Perquè a vegades, escolta, encara no, comença a aplaudir, xist, un moment, que hem parat, però seguim.
1: Jo crec que ha canviat molt i que la gent té curiositat i ganes de gaudir de la música clàssica i tothom et diu aquesta frase, jo no hi entenc, però la meva resposta i sempre és no cal entendre-hi per gaudir-hi t'ho pots passar molt bé.

0: passatge bonic, la gent aplaudia, home, com ara es fan el jazz. O sigui, el que ara es fan el jazz, llavors es feia. Per tant, si s'aplaudeix fora d'hora, és totalment secundari. L'important és venir al Palau, gaudir de la bona música i que la música et faci tenir una experiència de fortalesa d'esperit i d'alegria i sortir més content, disposat a ajudar que hi hagi més pau al món.
1: I tant. I com convenceu un jove de 20 anys, acostumat a mirar vídeos de 30-40 segons, que s'assegui una hora escoltant una sinfonia o més? Perquè aquí no pots posar Beethoven a una velocitat de 1,5 o 2.
0: No. Aquí el primer que hem de fer és... Seu, respira, tranquil·lament...
1: Assosseguis!
0: I també està bé triar els concerts al que vens. O sigui, també, jo sóc molt fan de la música de Bruckner, o de les passions de Bach, però un que no ha sentit mai un concert de música clàssica, és bo que potser vingui un concert de música de pel·lícules, que són fragments més curts, que les músiques li poden sonar... En fem molts de concerts de pel·lícules, aquest és un camí molt bo per entrar a la música clàssica.
1: A vegades es diu que les bandes sonores de les pel·lícules són la música clàssica d'ara. És correcte aquesta translació o depèn de la perspectiva?
0: És una de les músiques clàssiques d'ara. Entenc música clàssica aquella que quedarà. Jo estic segur que si hi ha civilització, si la intel·ligència artificial i la pau i totes aquestes coses funcionen, si dintre 100 anys de música s'interpretaran bandes sonores, per tant serà música clàssica
1: d'ara. Perquè surten de pel·lícules però transcendeixen a vegades a la pel·lícula fins i tot.
0: Per suposat, hi ha músiques que són molt millor que la pel·lícula que les va gestar. Això es passa moltes vegades.
1: A mi em va passar amb La Missió, que diuen que és molt bonica, me la vaig mirar, però jo havia escoltat tants cops la banda sonora, quan vaig veure la pel·lícula dic, noi, aquesta banda sonora aquí no l'estan fent lluir gens.
0: La Missió. No te la perdis, la fem aquest any també, eh? La Missió, la música de La Missió, és en un concert de bandes sonores original, perquè és amb música de cor, música que s'ha utilitzat amb cors i orquestra, fem la de La Missió.
1: Però tens coros preciosos, eh?
0: O sigui, has de venir a la Yuya Wan
2: i a la Yuya Wan
1: i sense la flauta.
0: Ara després t'envio les dates, que no t'ho fes.
1: Sisplau. Escolta, l'any passat van passar pel Palau més de 950.000 persones, el 2026 voleu arribar al milió, o sigui, això és un milió. Hi ha dies que per la porta del Palau passa més gent que per tota la ràdio casa meva, eh? És una passada, això.
0: Volem fer un impacte profund a la gent que arribi, però també volem arribar a molta gent. Ens van proposar, estàvem a 600.000 espectadors fa 4 anys, ens van proposar arribar al millor en 4 anys.
1: Hem arribat
0: entre visitants i assistents a concerts, que són dues maneres de viure el Palau, les dues legítimes i les dues, pensem que transformadores.
1: I quan ja ha acabat el dia, suposo que hi ha gent que deu vigilar que no falti res, no? Perquè tanta gent que passa, dius, escolta, a vegades, dius, mira, una peana, un...
0: Hi ha un nivell d'activitat molt alt i és un goig veure-ho així.
1: És molt bonic, eh?
0: Sí,
1: l'edifici en si mateix, la sala de concerts...
0: La sala de concerts més bonica del món, sempre ens ho diu la gent, els artistes que venen de tot arreu, és que no n'hi ha cap altra com aquesta. Tenim una cosa absolutament increïble.
1: I obriu porta a la Via Laietana, 354 metres quadrats, taquilles, botiga, exposicions, una experiència immersiva amb les veus de l'Orfeo Català. Clar, dit així, més que una porta, sembla que estigueu obrint un altre palau, o com a mínim d'allà obriu la Laietana i diu, escolta, que també es pot entrar per aquí.
0: Perquè el palau és molt bonic, però està amagadet, allà com darrere.
1: Llavors... Pot aquell encant també, que pots entrar per la part de la cafeteria, de la terrasseta de la cafeteria.
0: Això pots fer igualment, però llavors posem un lloc de contacte a la gran Via Laietana, el lloc d'afluència, perquè la gent sigui conscient, i llavors a partir d'aquí el palau creix fins a entrar en contacte amb la Via Laietana. Això és el que obrim ara a finals d'octubre, i ens fa molta il·lusió perquè farà que molta més gent visqui i gaudeixi de l'experiència.
1: Serà una inauguració discreta o hi haurà allà un cor, música, orquestra, com ens l'hem d'imaginar?
0: La inauguració serà, en aquest sentit, relativament discreta perquè són 300 metres quadrats, no és una sala de concerts.
1: Però que hi fotem els músics dins, no?
2: Xoma.
1: Pots anar a tocar la flauta, si vols, allà. Igual tenen la seguretat i t'acompanyen cap a Via Laietana, ja.
2: Encara venen escoles d'excursió?
0: És molt important. És un dels nostres programes més importants, 150-60.000 nens. Aquest any veurem què acaba passant, perquè amb tot això de l'ensenyament i les sortides i així, no s'han apuntat tantes escoles com altres. Desitgem que això es recuperi, perquè pels nens, nens i nenes és una experiència inolvidable. Sí. No venen només a visitar, venen a escoltar un concert que s'ha preparat especialment per ells i que ja comença, no tant pel públic de futur, sinó per la seva pròpia vivència de la música, pensem que és molt important.
2: La meva primera experiència va ser de petit, que per això preguntava, que dic, no sé si encara hi ha la costum de que vinguin nanos, i no sé què celebrava aleshores, que em van regalar un CD del Palau. Una celebració d'alguna cosa i ens van donar tots els nens.
1: Que fa 10 anys, això...
2: Tinc 26, potser fa 20 anys, això.
1: Ah, perquè en tenia 6.
2: Sí. No. Si no hem fallat les mates. En porto una.
1: Quin any era? 2000?
2: 2000. Sí, jo vaig amb l'any.
0: Ah, mira.
2: És molt fàcil.
1: Sí, noi.
2: pels meus i pels del voltant.
1: Doncs el 2006 haurem d'allà escarbar CDs. Format físic ja va marxant, eh? Com els dels vídeos. Tenim els jugadors de videojocs enfadadíssims.
0: Sí, sí, sí. Recomano a la gent que entri a Palau Digital, és gratuït.
1: Mira.
0: I llavors allà podrà trobar concerts i altres materials de música. Mm-hmm. I és el vam decidir crear Palau Digital abans de la pandèmia, quan ja vam veure que el format CD desapareixia o era...

0: minoritari, vam dir volem tenir música penjada, que la gent sigui accessible, i ho vam fer-ho a través de Palau Digital.
1: Però ara torna el vinil. Bueno, ara torna. Està tornant.
2: Ha anat tornant.
1: No sé si...
0: És un concepte més, sí, de més minoritari, és molt especial. Sí, està bé que torni. A mi em fa il·lusió, perquè jo vaig començar amb els vinils.
1: Ah,
0: sóc una mica més gran que vosaltres.
2: Quin és aquell primer vinil que recordes, Joan, que dius... El vaig començar a escoltar i escoltar i escoltar i, bueno...
0: El tinc molt present. És un vinil de música de Richard Wagner, que li vaig comprar al meu pare, quan el meu pare em va dir que el seu compositor preferit era Wagner. Vaig anar, llavors, vaig comprar discos Castelló, vaig comprar... Home. Hi havia una selecció, que hi havia la primera peça, Els mestres cantaires de Nuremberg i altres fragments de Wagner. I me'l posava fins que... I encara el tinc. Està una mica fet molt bé de tant posar, oia, però això, encara el tinc.
2: Per tenir el seu encant, no?
0: Sí, clar, això va ser...
2: A vegades saltava, també, saps? Perquè
1: sí, sí.
2: Estava com a picat i saltava. No he anat mai a un concert del Palau, és un dia, no entenc de clàssica, és un dia, et dic, Joan, tens una oportunitat perquè m'hi enganxi. De tota la temporada 26-27, a quin concert m'enviaries? O enviaries algú novell, que dius, mira, va, vés-hi.
0: Mira, posem-ho fàcil. Mira, diumenge que ve, a 6:15, hi ha un concert benèfic a favor de Venezuela, del terratrèmol, sí, de Venezuela. Home. Canta l'Orfeo català i fa el Requiem alemany de Brahms. Diumenge que ve, a 6:15 de la tarda. Ràpid.
1: Mira, com abans t'he interpretat, bueno, com he pogut, l'himne de l'alegria, de músic no professional, et regalo la meva partitura.
0: Moltes gràcies.
1: Està firmada, veuràs que posa per al meu amic Joan Uller. I escolta, la pots emmarcar o la pots llançar aquí mateix a la bessura, només sortir.
0: Molt bé, la guardo, la posaré.
2: Oriol Llopart, moltíssimes gràcies. Joan Uller, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Marina Fernández.
3: Doncs d'un lloc emblemàtic com és el Palau de la Música, un altre com és el Camp Nou, perquè tenim notícia d'última hora, gràcies per aquesta entrevista, i és que ja sabem que el Camp Nou serà seu de la Champions, Sique Rodríguez.
4: Sí, ho vam avançar el 27 d'agost i avui és oficial. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. 2029, la final de la Champions al Camp Nou. Recordem que aquesta temporada, el 5 de juny, es disputa la final al Metropolitano, la vinent a l'estadi del Bayern de Múnich, a l'Allianz Arena, l'altra, la del 2029, toquem fusta i esperem que estigui acabat, 105.000 persones al Camp Nou, final de la Champions.
3: Que era poètic perquè, a més, el rival era Wembley. Vull dir que li tocava de prop al barcelonisme, fos on fos, aquella final del 29.
4: I és important perquè, d'alguna manera, es posiciona Barcelona com a possible seu de la final del Mundial del 2030.
3: Un Mundial compartit entre Espanya i el Marroc, que amb els temps que corren i com ho tenim tot d'agitat, veurem on acaba tot això.
4: Hi ha
3: això.
4: Rivalitat per acollir la final, Casablanca, el Bernabéu, com a mínim s'ha aconseguit que s'obri el debat a Espanya sobre si la final s'ha de disputar al Bernabéu amb 80.000 persones o al Camp Nou amb 105.000.
3: Avui per la Flic l'escoltarem.
4: A la una del migdia l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues, Hansi Flick, prèvia al partit de demà, Barça Racing, 21:30 al Camp Nou, des de les 8, prèvia conjunta TDT de Catalunya Ràdio, Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, des de les 8, per recordar els 50 anys de transmissions en català després de la dictadura. Avui juga l'Espanyol a les 7 contra el Rayo, també juga el Madrid a les 9:30 contra l'Elx, i al Que t'hi jugues parlarem d'això, òbviament, i regalarem una samarreta d'Eric García firmada.
3: Ah, que te la va donar ahir.
4: Ens la va donar ahir, sí.
3: Que eres a la Ciutat Esportiva, no ens vas voler dir a qui entrevistaves, ara, clar, al final...
4: Bueno, era per una mica de xup-xup, una mica
3: va,
4: de...
3: Va, que ho deixem no, aquí,
4: tensió informativa. Narrativa.
3: Ho deixem aquí, els de l'Aquí Catalunya, us quedeu amb els companys del Que t'hi jugues, amb el Sique i companyia. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí i fins als 12 del migdia. Que vagi bé, adéu.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Apunta, Flaqui.
1: Apunto.
0: De vegades, t'esforces i deixes de pensar, i pensar és el més difícil al futbol.
1: De vegades, com has dit això?
0: De vegades, t'esforces i deixes de pensar, i pensar és el més difícil al futbol.
1: Caramba.
0: Frase de Pablo Aimar, crec que la vaig llegir en una entrevista que li van fer a la revista Libero. Ahir, escoltant a Eric García, vaig recordar Aimar, i crec que el Barça té molts jugadors que fan lo difícil del futbol, que és pensar.
1: Pensar.
0: Deia Pablo Aimar en aquesta entrevista que per a molts el caràcter és pegar 10 patades, per a mi és demanar la pilota sempre.
1: Bé.
0: És el que fa la Minya Mal, demanar la pilota sempre.
1: Per exemple, i pensar ràpid.
0: Sabia que tot costa, però no que costava tant recuperar la veu. És una tortura.
1: A poc a poc.
0: Com ho fas tu amb les narracions?
1: Bueno, per sort no m'ha agafat mai tan fort com a tu, però vaja, tracta de cuidar-se.
0: Estic desesperat.
1: Doncs no et desesperis, calma.
0: Paciència.
1: Sí, perquè si la força es tornaràs a perdre-la.
0: Jordi Costa, com estàs?
2: Molt bé, content d'estar aquí, bon dia.
0: Sí, sembla que va ser ahir que ens vam veure.
1: Sí, m'ha passat ràpid, sí, sí.
0: Bernat Soler.
3: Bon dia. Partit de tornada, però jo no hi era ahir, eh? Jo estava sancionat al partit d'anada.
1: Ets la novetat de la convocatòria.
0: Ahir el Flaqui i jo vam estar al Tot Costa, bé, ens ho vam passar bé, no? Amb el Dani Senabre, amb l'Anaïs Martí, vam estar al Tot Costa, i avui ve el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que tornés a casa.
3: Sí, senyor, i tant, sí, sí. Jo en aquest estudi, tot i que amb una altra taula i amb una altra il·luminació, hi havia fet molts programes, i em va passar una cosa, ara que parlaves de la fonia. En aquest estudi, a dos dies que el Barça es proclamés campió de Lliga al camp del Llevant, la primera Lliga després de molts anys de sequera, de molts anys de travessia del desert, la primera Lliga de Rijkaard, sí. A dos dies d'aquell Llevant-Barça, estava fent el programa i anava arrossegant un constipat, una cosa, i vaig adonar-me que no tenia veu.
1: Ostres.
3: No vaig poder acabar el programa. No sé si el vas acabar tu o el Senabre o qui hi havia en aquell moment.
0: Perquè estàvem els dos.
3: I aleshores vaig fer una clausura absoluta, perquè clar, havia de cantar, narrava els partits jo, i havia de cantar la victòria del Barça a la Lliga, perquè feia 5 anys que no rascàvem res. I me'n recordo que doncs amb tractament mèdic i amb silenci absolut, el dissabte aquell a la nit, al camp, a la ciutat de València, vam poder cantar aquella victòria, que crec que va ser un empat, em sembla.
1: El de Keita, no?
3: És anterior, és d'Eto.
1: Ah, sí, és el d'Eto, sí, és el de
3: Rijkaard. Sí, sí, sí.
4: ¿Y todo esto sin voz? Bueno, yo he hecho muchos conciertos sin voz, claro, siempre lo he hecho tantas veces, he dicho tantas cosas sin voz, sexo, drogas, de todo, que yo de todo.
0: Jordi, pots explicar-li als oients què has pensat quan has arribat a la ràdio i has vist tanta gent?
2: Que és que fora hi havia una cua i he pensat aquests tarats ens han fotut públic aquí, no era el del públic del Buenafuente.
0: Avui es grava el Nadie Sabe Nada.
2: És que, a part, és que el Bernat coneix la casa, però jo...
0: És la primera vegada que vens a Ràdio Barcelona?
2: Sí, sí, em fa molta il·lusió. Sí, de veritat.
0: En serio?
2: Que sí, home.
4: Para todo hay una primera vez. ¿Has probado el speed?
2: Això tampoc.
5: Què

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts parla Hansi Flick. Roda de premsa prèvia al partit de demà. Barça-Racing de Santander, 21:30 al Camp Nou. L'escoltarem en directe a l'entrenador alemany al que t'hi jugues a partir de la 1 del migdia. I ja sabeu que demà la prèvia serà especial perquè la farem conjuntament amb Catalunya Ràdio, la TDT, amb el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, emissió conjunta des de les 8 de la tarda, des de les 8 de la tarda al Camp Nou. D'això en parlarem ara amb el Bernat Soler, també amb el Jordi Costa i, òbviament, de l'actualitat del Barça. Que passa, Bruno, per una notícia que ja vam avançar el 27 d'agost al que t'hi jugues, i és que ara ja és oficial, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029.
1: Ho ha fet oficial la UEFA fa uns minuts al congrés que celebren a Salònica. S'ha acordat que l'Allianz Arena serà la seu de la final el 2028 i que el següent any, ja amb el Camp Nou totalment remodelat al 100%, serà la seu del partit més important a nivell de clubs que hi ha cada any, 30 anys després de l'última que s'ha celebrat al Camp Nou. El 99 es va fer aquella mítica final entre el United i el Bayern, que va guanyar l'equip llavors de David Beckham. El 89, aquella que el Milan de Sacchi va golejar l'Steaua de Bucarest, doncs 30 anys després de l'última, el Camp Nou tornarà a tenir una final de Champions League.
0: Gran notícia per al Barça, que posiciona el Camp Nou com a estadi 5 estrelles i seu d'una final de Champions, la del 2029, a les portes d'una altra, que hi haurà el 2030, que és la del Mundial. Aviam si això serveix per fer
2: força. Un assaig general, no? Home, és un símptoma que les coses amb la UEFA doncs tornen a estar en un camí, diguéssim, de certa normalitat, que t'otorguin la final de la Champions al nou Camp Nou. Ja tenim un deadline perquè les obres han d'estar sí o sí acabades en aquella data, i com tu dius, escolta'm, dins d'aquesta posició de Barcelona per acollir la final del Mundial 2030, doncs em sembla que és un bon argument per guanyar pes en aquesta decisió, en la que sembla que alguns Barcelona la deixen arraconadíssima.
0: I tu què creus, que la gent estarà il·lusionada per guanyar la Champions al Camp Nou o patirà perquè no la guanyi el Madrid?
2: Va, hi haurà una barreja amb dues coses. Hi ha qui pot pensar que el Madrid igual ve aquí i te la guanya a casa, o qui pensa que no, que serà una oportunitat ideal. Jo... Bueno.
0: Veurem si guanya el culer ja... irreverent o el culer patidor.
2: Sí, jo sóc patidor.
0: Jo sí. Estàs cagat.
3: Tots penseu el mateix, però només el Flaqui s'atreveix.
2: No, exacte. Sí.
4: Jo vaig viure aquest patiment l'any 89 perquè el Madrid jugava a les semifinals de la Champions contra el Milan i podia, si guanyava, es plantava a la final, al Camp Nou. El que passa que el Milan va guanyar 5-0.
1: Bona pentinada,
4: el partit que era el de tornada.
2: Sí, no? Tot recordem la il·lusió que teníem per jugar aquella final del 2010 al Bernabéu.
0: Bueno, sí. Que ens van tancar amb el gol de Boyan anul·lat i era legal.
5: Sí, sí, sí. I els tengué jo con los espersores.
0: Has dicho que és el moment que peor has passat en tu vida.
5: Sois muy buenos.
0: Aquella eliminatòria amb el Milan, recordo perfectament que empaten 1-1 a la nada i li anulen un gol a Gullit, que és un escàndol monumental per un fora de joc, però que estava com 5 metres darrere de la pilota Gullit, que va ser escandalós. I a la tornada el Milan va guanyar 5-0 al Madrid.
4: Però tu, Flaqui, firmaries, per exemple.
2: Ara et diuen,
4: si tu firmes, això passarà. La final del 2029 al Camp Nou de la Champions la jugaran el Manchester City i el Paris Saint-Germain.
2: No, ja no signo aquestes coses.
0: Ah, no signem, que ja arribi el Barça, no?
5: I el Barça i el Madrid?
4: Així t'evites el Madrid, segur.
0: Sí, però... la final Barça-Madrid del 2029.
2: Però l'espurna aquella que pugui arribar al Barça i guanyar-la a casa també la tinc.
3: Al marge de patiments, una final de Champions a casa, ja sé que t'estalvia viatges, fa poc final. Jo, finals a casa, l'última que vam jugar crec que és la de Copa.
2: Sí, amb l'Atlètic.
3: Sí, sí.
0: Golejada.
3: Anar a una final en metro no és una final.
6: Titan, firmes 2029, final Barça-Madrid, i l'entrenador soc jo?
2: L'entrenador d'aquí?
6: Del Barça, evidentment.
2: Home, jo crec que a Flick li faré il·lusió també
6: guanyar. Bueno, ja, però
0: Flick ha dit que vol inaugurar el nou Camp Nou i que el seu somni i objectiu és guanyar la Champions.
2: No em feu firmar més coses. Jo dic que soc patidor i ja està.
0: Fins al 2029 encara queda temps. La propera final de Champions és el 5 de juny al Metropolitano. La següent, com ha explicat el Bruno Alemany, ja és oficial a l'Allianz Arena, a Múnich, la del 2028 i la del 2029, gran notícia pel Barça, al Camp Nou.
2: Saps què m'ha agradat del que m'ha dit el Bruno també? M'ha dit, l'any que ve a l'agost aniràs a Amsterdam.
0: Per?
1: Li he dit fent una mica de conya, perquè ja la Supercopa d'Europa, el 2027, és el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam.
0: Ah, mira que bé.
4: Sí. Que és estrany, perquè sempre la fan a estadis de països, diríem, de segona fila.
1: De fet, 2028 és a l'Astana Arena de Kazakhstan.
7: Veus? Per tant, si el Barça guanya la Champions, la final de la Supercopa seria Holanda al Johan Cruyff Arena. Fantàstic. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
7: Ha acabat l'entrenament del Barça?
8: Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que... poca coseta avui, eh?
7: Sí?
4: No... sí, sí, entusiasmat, eh?
8: Sí.
4: Ovalle?
8: Sí, sí. No?
2: Quina crònica, eh?
8: Sí, sí.
7: No passa cap control acadèmic.
8: Voleu que m'inventi... Si voleu, m'invento l'entreno. Espectacular. Un exercici...
7: Realment, a la ràdio el temps és or. I per aquí diem 10 paraules, el que pots tancar amb una.
2: Sí.
7: Acaba d'entrenar el Barça.
2: Pots fer una pregunta i t'ha contestat.
7: Sí, sí. Se'n podia haver estalviat un de sí.
8: 30 minuts d'entrenament.
7: 30 minuts? Però perquè han fet vídeo. Ja ens va explicar Eric García que a la prèvia d'un partit sempre fan vídeo.
8: Sí, sí, correcte.
6: I els vídeos duren més de 10 minuts?
8: No, perquè han sortit d'hora. Han sortit ahir 15 i abans de les 12 ja havia acabat. I sense cap mena de novetat. És a dir, són tots els disponibles, llevat de Frenkie de Jong, que ha entrenat just abans de l'entrenament, com ve fent els darrers dies. I no hi ha cap novetat, i de fet no espero grans novetats tampoc a l'11 de demà, algun canvi com a molt en defensa, però poca cosa.
7: Però no hi haurà rotacions massives?
8: No les espero, no. No ho crec, sincerament, crec que serà continuista.
7: Aquesta és la fotografia de l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva, on d'aquí 45 minuts parlarà Hansi Flick. Entrenament curtet, almenys a la gespa, 30 minuts, sessió suau. Entenem que vídeo abans, perquè ahir Eric García ens va explicar precisament això, que a les prèvies dels partits és quan analitzaven el rival, i també algunes coses que havien de millorar del partit anterior, això els explicava Hansi Flick. I Eric García també ens va deixar caure una frase que em va cridar l'atenció al fil de lo molt que destaca Hansi Flick la qualitat dels entrenaments en aquest inici de temporada. Eric García va reconèixer que està sent més exigent l'entrenador alemany amb els jugadors.
9: Bé, aquest any està més exigent. Crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp. Crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
7: Rodri, a La Vanguardia, va dir això.
10: Yo me imaginaba el Barcelona, ¿no? Rondos, posesiones, que va el primer día, a piñón, físico, sesiones de gym, sesiones de preparación, cosa que me alegra porque tiene a la gente enchufada, pero reconozco que me sorprendió y bueno, también eso habla mucho del ritmo competitivo del equipo estos últimos años y la sensación que da en el campo de apretar, de ir, de hambre, de minuto 90 y ver que los delanteros te siguen apretando, ¿no? Y eso... Hansi ha tenido una parte de culpa importante, ¿no?
7: Santi, a què es refereix Eric García quan diu que han canviat coses?
8: Ha canviat el preparador físic. Tous va sortir del club, però sí del primer equip, del dia a dia, i ha entrat Benjamin Kugel. És un canvi de filosofia. Tous era més no feia peses, exercicis de gomes, de força abans de l'entrenament, i Kugel, pel que ens explica, el fa diferent. És més d'imitar, de reproduir moviments que els futbolistes fan sobre el camp, fer-ho al gimnàs. És una manera diferent de treballar. I sobretot Flick està bastant content en que aquest any sí tothom rema en la mateixa direcció. És a dir, no hi ha desavinences, ja les veníem explicant l'any passat i l'anterior, recordo amb l'Adrià Albets, que hi havia molta desavinença entre departament mèdic, departament de preparació física, una guerra soterrada allà que hi havia, i això aquest any ha desaparegut. Ha desaparegut per complet, tothom rema en la mateixa direcció, és un equip de treball ben avingut, i això li agrada a Hansi Flick, i s'ha canviat la rutina, el dia a dia, amb això específic que t'explico, que és en canvi d'exercicis de força, de gomes, de rebentar-se abans al gimnàs, el que es fa és reproduir els moviments que després un futbolista fa sobre el terreny de joc.
7: O sigui, entenc que surten a la gespa més activats i no tan destrossats.
8: Correcte. De fet, hi ha algunes lesions que s'atribueixen a això, als exercicis previs al partit. Recordo Valde amb unes gomes va tenir problemes, després es va lesionar, Rafinha va tenir diverses recaigudes per forçar més la màquina del que tocava en aquell moment, i això és més natural i més adequat al món del futbol i al futbolista.
7: veurem com avança la temporada, perquè tot just comença, l'equip va com un canó, flaqui, però ens ha dit moltes vegades José Mari Vaquero que les grans decisions són les que es prenen en silenci. Aquesta seria un exemple.
2: Sí, al final és una cosa que a Flick li preocupava molt, com explicava el Santi, com explicava l'Adrià en el seu dia, que hi havia hagut un seguit de lesions o de recaigudes fins i tot que l'havien deixat molt amoïnat, i d'aquí que prengués la directa i fes els canvis que ha activat aquest estiu. I és veritat que aquest any sí que per ara, no sé si suposo que s'atribueix això, físicament el Barça està bastant en un moment molt dolç, no? que permet als jugadors, com deia Rodríguez en aquesta entrevista a la Vanguardia, que el minut 85 i guanyant 0-4 és que hi segueixen anant i no afluixen en cap moment del partit.
7: Vosaltres sou dels que penseu que el Barça ha començat espectacular o que ho hem de posar en remull perquè ha tingut rivals entre cometes fàcils?
3: Les dues coses. Ara, quan explicava això del canvi en la dinàmica física, pensava que, com que no en sabem, perquè no som experts en la matèria, quan va arribar a Tous, vaja, semblava que havia vingut el Dalai Lama de la preparació física. I ara resulta que allò no servia, que els jugadors, com explica el Santi, estaven alguns encabronats, i ara tirem per una altra banda. Responent a la teva pregunta, jo les dues coses. Crec que és impressionant començar així amb la pretemporada que ha fet l'equip. Hi havia gent que va arribar una setmana abans del primer partit i a mi em sobta com de fort està l'equip, però vull esperar que arribin els primers grans partits per veure quin és el nivell real de l'equip, perquè el Barça pot estar molt bé, però al final jugues contra un altre equip i els equips amb els que hem jugat fins ara no són amb els que et jugaràs els títols.
4: El que passa que el to de l'equip, independentment de la categoria del rival, ha estat boníssim i jo crec que superior als inicis d'altres temporades. Jo recordo, per exemple, l'any passat, que vam començar un partit a Mallorca, feia moltíssima calor, però passat, va guanyar el Barça, però tampoc...
3: L'any passat Flick va començar repartint.
7: L'emprenyat i ho mostrava a les
4: defenses. Camp del Rayo...
7: Aquest any és el contrari.
3: Em va sorprendre que el primer partit a Mallorca, que va ser un partit que no va ser ni partit perquè el Mallorca es va quedar amb 10 al quart d'hora.
7: No, ell veia coses que no li agradaven.
3: A mi això de que juguem a mig gas no m'agrada, que ho vaig pensar.
7: Sí. I aquest any és tot el contrari.
2: Sí que hi ha una cosa, em sé que és independent dels rivals, que és la fam que tu mostres. I jo que després de guanyar dues lligues i amb l'objectiu tan prioritari que t'has marcat a Europa, juguis en lliga partits d'aquests que fan mandra, anar més talla, 35 graus, anar al camp del Llevant l'altre dia, anar al camp de l'Elx i guanyar com guanyes, aquesta fam a mi sí que em fa ser molt optimista.
7: Ahir, Eric García, en l'entrevista que li van fer i que podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER o a la pàgina web de la emissora, ens va dir que portaven molt els nous fitxatges. De fet, va parlar específicament de Gabriel Jesús, que després el vau entrevistar al Tot Costa, ara escoltarem un extracte, i va dir que tiraven molt als entrenaments. Eric García, que, per cert, va fer un test que ja teniu publicat a les xarxes socials i que heu d'escoltar amb atenció si voleu guanyar una samarreta del Barça firmada per ell.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
7: Us ho vau passar bé amb el test, el Nilsola i tu, Núria?
13: Sí, vam estar entretinguts.
7: Sí? Ell s'ho va passar bé, no?, pel que em va dir després, que havia estat bé el test.
13: Sí, jo crec que li va agradar. Tampoc li van fer cap pregunta punyetera. Llavors, bé, a veure, podríem haver complicat més les coses.
7: Veig que xarxes aquestes...
13: Sí, funcionen bé. És el que busca la gent.
3: Quina paraula.
7: Estava dubtant entre xorrada o tonteria.
13: Mira, sí que hi ha una samarreta, ara mateix presidint la taula, la tens tu al davant teu. Està firmada per Eric García. De fet, si els oients van a les xarxes del que t'hi jugues, veuran com el mateix Eric García la va signar ahir al matí. I que escoltin amb atenció el test, perquè després sí que els hi farem alguna pregunta. Aquest és el test que li van fer a Eric García.
14: Té ràpid amb Eric García per conèixer millor el vestidor del Barça. El més bromista.
15: Xavi.
14: El més pesat.
15: Uf, hi ha molts. Fermín.
14: El més presumit.
15: Amin.
14: El més intel·ligent.
15: Jo.
14: El més competitiu.
15: Cavi.
14: El que més bronques de Flick s'emporta.
15: Adeyemi.
14: El que més probable que sigui entrenador.
15: Jo.
14: El que mai voldries tenir d'enemic.
15: Cancelo.
14: El que més paga o convida.
15: Lamin o Rafinha.
14: El millor entrenador que has tingut.
15: Un molts. Hansi, Guardiola, Mitchell, Luis Enrique...
14: El jugador que més t'ha sorprès de l'equip.
15: Anthony Gordon, la que ha d'arribar.
14: El teu millor amic dins el vestidor.
15: Pedri, Dani i Joan. Si em deixo un, em mata.
7: Pedri, Olmo i Joan sí. García.
13: Em fa gràcia que, clar, li preguntem pel millor entrenador i tu et mires la d'entrenadors que ha tingut Eric García a la seva carrera i déu-n'hi-do, eh?
16: M'ha dit a mi.
7: Sí, com a un dels entrenadors que li ha canviat la carrera. Sí, Mitchell.
16: Li ha canviat la carrera perquè ell era suplent i va passar a ser el més important.
7: A més, ens va explicar que la posició de lateral dret la va descobrir el Girona.
16: A la de l'Oriol Romeu també li vaig canviar.
7: A la 1:30, dos quarts de dues, després de la roda de premsa de Hansi Flick, obrirem telèfons 933-44-14-11 i formularem preguntes. Si el que truca el més ràpid l'encerta, s'emporta la samarreta firmada per Eric García i la pregunta serà sobre el test. Per tant, memòria.
2: Atents.
7: Podeu recuperar-lo a les xarxes socials i sigueu ràpids i estigueu atents al que t'hi jugués.
17: Truca'ns al telèfon del directe.
18: La trucada l'ha de fer el 934 14.
7: No.
17: 933-44-14-11.
18: 934 a casa?
7: 3-14.
19: Encara sort del Bartomeu, que m'ha entrat del telèfon, eh?
18: Que si no... Aquí, jo, que he de fer la trucada, eh?
17: 933-44-14-11.
20: O al 112.

0: 12:25, que t'hi jugues a Ser Catalunya. D'aquí a un moment, amb el Jordi Costa i el Bernat Soler, parlem dels 50 anys de transmissions en català. Abans, l'Espanyol juga avui, Elena, a les 7 de la tarda contra el Rayo a Butarque.
1: Sí, i vol fer bo el triomf a Pamplona, tot i que sap que és molt complicat. Manolo González ha afirmat a la prèvia que l'objectiu de la setmana és aconseguir els 9 punts, és a dir, sumar avui un triomf a Butarque, com dius, i arrodonir-ho contra l'Elx aquest divendres a casa. Tenint en compte aquest calendari, s'espera que avui puguin disposar de minuts els no tan habituals, malgrat a Manolo no li agrada parlar gens de rotacions. Encara no apunta titular Brian Zaragoza, que a poc a poc va guanyant minuts, però encara no està preparat per jugar d'inici. Sí que ho serà, sens dubte, el jugador més en forma de l'equip, el Pichichi, un Roberto Fernández que porta 5 gols. Ens hem de remuntar al 1979 amb Rafa Marañón per trobar un inici de Lliga tan bo per a un davanter de l'Espanyol, així que el tècnic ha volgut posar en valor el que està aconseguint Roberto, però alhora demana calma.
2: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera divisió marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a dos partits o tres que no marca, i direm que Roberto està molt malament, no? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
1: Roberto, amb 5 gols, s'enfronta avui al Rayo de Sergio Camello, que en porta 6. Ho fa l'Espanyol amb les baixes de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis d'Andoni Gorosabel i dels lesionats Javi Puado i Quique García.
3: Y estaré mirando el partido yo, claro. Porque son los dos perseguidores para el Balón de Oro. O para Pota de Oro o para Pichichi, lo más importante, los tres más importantes títulos de
4: ahora
3: la temporada.
4: Te preocupa lo que haga Roberto con el Español.
3: Me preocupan los tres títulos más importantes de la temporada.
5: Todos individuales, preocupa, claro.
3: Me preocupan todos los títulos individuales, sí. Porque yo creo que soy el que no merezco.
5: So, tots.
3: Jo merezco todos los tots. Títulos individuales.
4: Ara parlarem d'Mbappé i el pollastre que hi ha a França per unes declaracions, sí, d'ell.
3: Colectivo
4: de
3: me suda los cojones.
4: José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. L'Espanyol de escuchar a Kylian,
4: juga a Butarque contra el Rayo, que ha intentat que el partit es disputés a Vallecas fins a última hora, ¿no?
6: Sí, es que ayer a las 8:15 de la tarde la Comunidad de Madrid levantaba la suspensión cautelar que tenía el Rayo Vallecano de poder utilizar el Estadio Vallecas. Eran 23 horas para el comienzo del partido y tenía efecto inmediato, es decir que 3 horas después se podía jugar el partido en el Estadio Vallecas, pero el Rayo estuvo anoche intentando hablar con todas las autoridades, con la Federación, con la Liga, con delegación del Gobierno, para intentar cambiar el dispositivo de seguridad, que era lo más complicado, para que en vez de que se jugara en Butarque, se jugara en Vallecas. Luego está el tema del césped, que esto no es que volvamos al día de la marmota, pero es que el Rayo cambió la semana pasada el césped, de césped de verano a césped de invierno. Llevan dando la turra durante 6 semanas que van a esperar al último momento, y ayer vimos en un vídeo de los compañeros del diario AS, de Maite Martín, que el césped de Vallecas estaba horrible. Entonces, entre que no había tiempo material para que se cambiara el dispositivo de seguridad al ser el de hoy un partido de alto riesgo, y que el césped de Vallecas tampoco estaba en condiciones, no se juega hoy en Vallecas por eso. También te digo aquí sí que hay una lucha política importante entre la Comunidad de Madrid, gobierna el PP, delegación de gobierno, que obviamente es del PSOE, y el Rayo de por medio. Todo ha sido un tira y afloja para fastidiar, digamos, que hoy no se juegue en Vallecas, aunque el Rayo ha hecho todo lo posible también para que hoy no se juegue en Vallecas.
4: ¿Cuánta gente habrá hoy en Butarque?
6: Es muy buena pregunta. Es que los aficionados del Rayo se enteraron ayer a 1:30 por un comunicado del club que iban a tener menos de 10 horas para retirar sus entradas. Ayer delegación de gobierno dejó hasta hoy a 2:00 p.m. para retirar las entradas. Si hacemos caso a la media de los dos partidos anteriores, en la segunda jornada contra el Alavés en Butarque fueron 4.280, 4.529 la cuarta jornada ante el Racing, aunque había muchos aficionados de Santander. Yo creo que sería un milagro si hay más de 3.500 personas hoy en Butarque. Hay que recordar que hoy no se venden entradas al público en general. Es algo bastante sorprendente. De hecho, los aficionados del Español no van a poder hacer lo que hicieron los aficionados del Alavés y los aficionados del Racing, de ir a las taquillas de Vallecas y retirar entrada. Por eso el Español ha promocionado las entradas del palco VIP del Leganés, que es el único que puede vender al público en general entradas.
4: ¿Por qué no se venden?
6: es que el Rayo funciona así, no sabe por qué.
4: Bueno,
6: no sabe por qué.
4: En fin,
6: se acogen a que es partido de alto riesgo y no se pueden vender entradas a público en general.
4: Un Rayo Español. Tot cas, aquest és l'ambient que es trobarà l'Espanyol avui a les 7 a Butarque, al partit contra el Rayo, que podreu seguir en directe al Carrusel. Un abrazo, Palacio.
6: Un abrazo, chao.
4: A 2:15, 21:30, juga el Madrid a Elx. D'aquí a una estona connectarem amb l'Anton Meana per conèixer l'última hora d'aquest partit.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: De la resta de l'actualitat, Flaqui destaca que el Villarreal està en zona de descens.
8: Sí, no, i l'equip d'Iñigo Pérez va perdre contra el Betis, porta 2 punts de 18, és avantpenúltima la classificació. El tècnic Grugueta es posa com a responsable de la situació de l'equip.
9: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador, no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas.
8: Avui ara ho deies, 3 partits ja de la jornada 6, el Rayo Espanyol, l'Alavés València i l'Elx Real Madrid.
4: En futbol internacional, Arbeloa busca aixecar cap a la Copa de la Lliga.
8: El Fulham encara no ha guanyat cap partit a la Premier. La seva única victòria ha estat precisament a la Copa de la Lliga davant el Wimbledon. Avui es juguen seguir vius contra el West Ham. 15 minuts després serà el torn de l'Arsenal contra l'Ipswich Town i hi haurà un duel Liverpool-Tottenham.
4: El circuit de Barcelona-Catalunya aspira a recuperar el ritme anual de Gran Premi de Fórmula 1 ja a partir del 2028.
8: Ho ha anunciat el periodista Josep Lluís Merlos a l'Aquí Catalunya. Amb l'actual contracte, la Fórmula 1 només passa per Montmeló el 2028, el 2030 i el 2032. L'aspiració és que també hagi cursa els anys 2029 i 2031.
10: Ara es reprendran les negociacions per ampliar aquest contracte, que actualment és 28, 30 i 32. Es començaran unes negociacions que això no vol dir que prosperin, però que la intenció hi és. La intenció de recuperar aquesta cadència anual hi és.
11: Però, per tant, recuperar la cadència a partir de... ja el 29, no? A partir del 32, quan s'acabi no, aquesta seqüència?
10: No. 29,
11: 29.
10: I 31... ja a tenir, sí.
8: Si es donés això, l'únic any que no hi hauria seria el que ve. A més, també a punt l'anunci de la creació d'una parada de tren ja al circuit de Catalunya.
4: I tanquem amb bàsquet perquè Nikola Mirotić fitxa pel València.
8: L'ex del Barça arriba lliure després de desvincular-se del Mònaco i signa per una temporada.
4: I ara he rebut una instrucció al WhatsApp del que t'hi jugues. Acaba notis dient i en construcció d'eco.
12: Exactamente, porque si tienes que hacer una reforma,
4: vale,
12: construcción, reformas, tienes ferretería también, jardinería, puedes hacer muchas cosas con MCAT.cat, MCAT Group, es una muy buena, bueno, pues sobre todo para ferretería y jardinería, creo que son unos buenos fichajes.
4: Manon, fas i riure que m'entra la tos.
7: Què t'hi jugues?
4: Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la, eh? Lo més important és escoltar-la, eh? Almenys sí, fins que l'EGM sí, sí, no digui lo contrari. Si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computo.
6: Correcte.
4: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, què t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor.
7: Què t'hi jugues? Amb
13: el Sique, Flaqui! Entesos de papers?
4: Tots 34, ja us hem explicat que aquesta és una setmana especial perquè celebrem els 50 anys de transmissions en català després de la dictadura franquista. Sembla una boda gitana, Flaqui, això amb tanta celebració.
5: Sí, sí, sí. Però vaja, escolta'm.
4: Demà farem la prèvia a partir de les 8 al Camp Nou conjunta amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de SER Catalunya, amb el Bernat Soler, també amb el Ricard Torquemada, i per això avui també hi ha el Jordi Costa al que t'hi jugues, igual que nosaltres vam anar ahir al Tot Costa, on veig que compartim oients, perquè algun ens està escrivint al YouTube que ens va escoltar ahir i tal.
5: Clar,
4: només a l'EGM, quan ens truquen, poden dir que escolten el que t'hi jugues i el Tot Costa.
14: Home, té bastant sentit.
12: Tot conèixer per la mañana i tot per la tarda.
14: Clar, si t'interessen els esports, al migdia aquí sí, sí, i a la tarda allà.
4: La prèvia serà especial, conjunta d'una hora i quart, des de les 8 fins a un quart de 10. Després ja ens centrarem cadascú, cada emissora, amb la retransmissió del partit, del Barça Racing. I el Barça ens permet habilitar un espai per a que vinguin alguns oients. Poquets, però per a que vinguin alguns oients, si voleu, 606-32-72-11, 606-32-72-11, ens envieu una nota d'àudio i ens expliqueu per què hauríeu de venir vosaltres, quants anys fa que escolteu ràdio i per què us agrada escoltar el Barça en català. Perquè al final
8: És el que estem
4: la celebració és aquesta, no? 6-6, 32-72-11, el Barça permet que pugueu venir a l'especial que farem a la Vall-llotja del Camp Nou i després veure el partit. 6-6, 32-72-11, ara m'imagino gent que no ha escoltat mai la ràdio dient que podem anar gratis al Camp Nou.
15: Jo tota la vida he escoltat ràdio. T'estimo, no?
4: 6-6, 32-72-11. Bernat, tu narres els partits a la TDT amb el Torque, amb el Torquemada, i vas fer també les narracions en aquesta casa. Quants anys?
16: Doncs en aquesta casa vaig començar a fer narracions, pròpiament la narració, l'any 2000 fins al 2005.
4: 5 anys.
16: Van ser 5 anys que, com deia a l'inici, van ser anys durs, perquè coincideixen amb aquella travessia pel desert que culminen amb la lliga que guanya l'equip de Rijkaard just quan jo ja marxo.
4: Fixa't si van ser durs, que vam celebrar com a bojos aquest moment.
17: Frank de Boer la deixa a la frontal contra la xilena de rival. Gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal,
1: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal,
0: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, Rivaldo no es de la Tierra, Rivaldo es extraterrestre, Rivaldo, Rivaldo, todo ha sortit, Rivaldo, Rivaldo, geni, figura, Rivaldo, el millor, Rivaldo.
2: La chilena de Rivaldo, es que clasifica al Barça per la Champions a l'últim minut en un partit contra el València, on jo estava al camp com a aficionat, i vaig saltar la gespa i em vaig emportar un tros de gespa a casa.
3: Va ser tu.
2: Jo vaig ser un dels molts que
4: aquest,
2: ho va fer.
4: Aquest gol, el que permetia al Barça era jugar a la Champions,
2: per això,
4: com, a,
2: això,
4: com a quart classificat, que havies de jugar una eliminatòria prèvia al mes d'agost, però anaves a la Champions. I aquesta bogeria, que va ser col·lectiva, va provocar també que, per exemple, el Barça va rebre una oferta de la Lazio, crec que era bastant sucosa, per fitxar Rivaldo, sí. Però esclar, com que havia fet aquest gol, Gaspar va dir, no el puc vendre.
3: 8.000 milions, i l'any següent el va regalar.
4: Sí, el va regalar.
2: És quan va dir allò que ho podia dir amb xines, que no marxaria, no?
5: També dic que Gaspar amb 8.000 milions era perillós, eh?
4: Sí. Bé, ho va demostrar amb els, amb els 10.000 de Figo.
2: I no descartis que l'oferta fos mentida.
6: De fet, a la celebració de Gaspar no cau de miracle.
3: Sí, està a punt de caure de la llotja.
6: És veritat,
3: aquella imatge és bona, també.
2: Fixeu-vos si ha plogut des d'aquella retransmissió del Bernat Soler a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a aquesta altra de fa pocs dies.
7: La pilota la juga el Barça en defensa, la puja Christensen, l'envia a la banda esquerra per Cancelo, que avui fa de lateral titular, toca enrere el Barça, amb acció ara enviant cap a la banda dreta de Lamine Yamal, toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, que representen dos moments molt diferents.
4: Sí, sí. El gol contra el Feyenoord aquest. Sí, sí.
3: Menys gols, menys urgències històriques.
4: Sí, sí.
3: 4.000 gols vol dir que passes molta gana.
2: Sí, sí, al final sí. Hem sortit tots d'allà mateix, Flaqui.
3: Eh? Què vols dir que
2: hem sortit tots d'allà mateix? Que Joaquim Maria Puyol va començar la retransmissió en català a Ràdio Barcelona. Sí, després va anar a Catalunya Ràdio, un camí similar al que ha fet el Bernat Soler. Tu has dit moltes vegades que et sents una espècie de fill del
3: sí,
2: Puyol.
3: Sí, això més o menys.
2: I ell, quan parlava públicament, perquè ara no vol, va dir que li agradava molt com ho feies.
3: Sí, jo crec que tots els que tenim certa edat ja i fa anys que correm d'aquests mons de les transmissions esportives en català, crec que tots hem begut de les ensenyances de Puyol. Quan parlem d'ell com a mestre, jo m'ho prenc molt literalment. Crec que escoltant-lo doncs, ens va ensenyar una forma d'utilitzar la llengua, de com d'escriure, d'expressions, de to, d'intensitat, que després cadascú desenvolupa pel seu propi estil, però em sembla que tots som una mica fills de Puyol.
4: La base, l'invent és claríssimament d'ell. Això ho hem comentat amb el Flac i en moltes ocasions també, amb altres converses que també hem tingut aquí, i al final negar-ho seria de necis, no? És a dir, Puyol s'inventa la narració esportiva en català, narració esportiva, ja no només de futbol, perquè a partir d'això ja venen totes les altres.
2: Sí, perquè al principi es narraven els partits del Barça o de l'Espanyol. O de l'Espanyol, en funció de qui jugava fora de casa. Uh-huh. El que jugava fora de casa és el que es narrava el partit, i Puyol a Ràdio Barcelona va arribar a transmetre partits de bàsquet, de Fórmula 1 i un combat de Muhammad Ali a la Monumental.
4: Pocs, hi havia, m'ho va explicar el Buet, hi havia una mica encara la idea de que si tu feies retransmetés un partit de futbol que es jugava a casa, podia fer que gent no anés al camp, saps? És a dir, no anem a boicotejar la venda d'entrades, per tant, no retransmetem, no expliquem el partit perquè la gent el pugui seguir des de casa. Estem parlant d'una mentalitat molt, molt antiga.
2: Ah, i al tot costa recordàvem que la Lliga de l'Urruti t'estimo, la del 85, és la última que només es pot seguir en directe per la ràdio, perquè la tele no va fer el partit en directe, hi ha imatges, però no es van emetre íntegres, diguem-ne, en directe, no hi havia xarxes socials, i és la única i última que només es va poder seguir a la ràdio. Fixa't si ha canviat la història. Eh?
3: Encara anys després hi havia un partit per la tele. Me'n recordo, ara que parleu del Puyol, fent els deures el diumenge a la tarda, escoltant el partit del Barça el dia que no el fèiem per la tele, i vaja, ben entrats als 90.
2: El Puyal, en un especial que van fer pels 40 anys de transmissions en català, Ràdio Barcelona ens va explicar que més enllà de l'idioma, la clau va ser que hi havia un producte de qualitat i que tenia independència econòmica, ell sempre va anar de la mà de la caixa. En un podcast que podeu descarregar a l'aplicació de la Catalunya Ràdio i que es diu Records Puyal 50, tu, Bernat, ho expliques també, la importància que té la caixa i el que era cap de relacions públiques de la Caixa en aquell moment, Josep Maria Jordà, ens va explicar també en aquesta casa que va ser molt important l'esforç que es va fer per normalitzar el català, la pressió que es va fer a Madrid perquè entenguessin que s'havia de fer una retransmissió específica del Barça en català i que de seguida van veure que era un producte novedós i que era important a nivell cultural.
8: En aquell moment arribava això a la nostra institució amb una situació en què la Caixa també estava fent uns esforços per la normalització lingüística, tant a nivell intern com extern. Per tant, això arribava en un bon moment, com deia, i amb una matèria, l'esportiva, per nosaltres també molt mimada, que teníem molta dedicació. Si a més aquí hi sumem doncs, la vessant cultural implícita que porta un programa d'aquestes característiques, penso que no hi havia alternativa, o sigui, es tenia de dir que sí. La Caixa de Pensions no es havia trobat mai forçada, amb tenir de patrocinar un programa. No, li venia com l'anell al dit.
2: Ho dic perquè és molt important que, si vols fer projectes, tinguis la capacitat econòmica per tirar-los endavant. I és allò d'aquella pregunta que demà ja comentarem amb el Josep Maria Déu, que ha fet el llibre El Factor Puyal, no? De que quan el Puyal, amb gent de Ràdio Barcelona, va a Madrid a vendre el producte, el primer que pregunta el director d'allà de Madrid és si això la gent ho entendrà, sent en català, i qui ho pagarà. Uh-huh. Ho pagava la Caixa.
4: Sí, sí, i aquí també valdria la pena reivindicar, ja que som al carrer Casp número 6, la figura del director de Ràdio Barcelona de l'època, Manuel García Terán, un senyor que ara té 91 anys, amb qui ahir mateix vaig poder parlar per veure si podria venir a l'especial que fem demà. Està gran i està a casa convalescent, però és la persona que estem parlant.
2: Demà per això hi haurà gent que quan es vegi s'emocionarà i gent, possiblement plorarà.
4: Gent que recuperarà records de fa 50 anys. I Manuel García Terán, ni un any després de la mort de Franco, com a director de Ràdio Barcelona, se'n va a Madrid a dir, volem fer el futbol en català, amb la idea del Joaquim Maria Puyal, i ho aconsegueixen, no? I es reuneixen amb el Barça, també, perquè el Barça també col·labora de forma molt, molt decisiva, cedint, evidentment, doncs, les instal·lacions, fins i tot facilitant-li al Puyal persones com Jordi Mir, que l'ajudaran amb la construcció del llenguatge.
2: Bueno, et diré una cosa. Demà Jordi Mir estarà a l'especial que Catalunya Ràdio i Ser Catalunya fem conjuntament abans del partit. 91 anys i una lucidesa mental que al·lucines.
4: Sí, sí.
2: I crec que ve la persona que el va recomanar,
4: sí,
2: a Puyal, no?
4: Jo, em fa molta il·lusió, a més ho podem dir ara en primícia, perquè ho hem tancat aquest matí, Joan Granados, que era secretari general del Barça l'any 1976, 92 anys actualment, també vindrà al Camp Nou per fer aquest programa.
2: Que el Joan Granados és qui recomana el Jordi Mira al Puyal per iniciar les transmissions en català a Ràdio Barcelona, i després Flaqui ens el fot i el fitxa per Catalunya Ràdio.
4: Perquè Joan Granados després va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
9: És el Paulo Futre de la ràdio?
2: Vindria a ser una cosa així, sí.
9: Vale. Però ho explica més curt.
2: Hòstia, sé com s'enrotlla, Paulo Futre. L'has entrevistat al Tot Costa, Futre?
9: No me'n parlis. Encara arriben a la redacció.
4: D'aquella escaleta absolutament
2: destrossada.
9: No, perquè nosaltres a les 8 fem una aturada tècnica per actualitzar la informació i anàvem passant els minuts i estàvem amb la mateixa resposta. 8 i 7, 8 i 8, 8 i 9... Jo crec... Jo, tranquil·lament, no l'entrevista, la resposta va acabar, potser era gairebé un quart de nou, i no sé si teníem el David Sánchez o qui hi havia aquell dia a l'estudi. Que...
2: El boig de la castellana.
9: Sí. I dius, li puc preguntar per... No, perquè només amb la pregunta del fitxatge de Figo, el tio tranquil·lament va estar com 12 o 13 minuts fotent... Bueno, no ens el va explicar amb tot luxe de detalls.
2: Ara m'ha recordat a l'entrevista a Flaqui que li van fer a Torella allà.
9: Ostres, sí.
2: Te'n recordes?
3: Va ser, bueno, tu vas marxar a buscar els nens a l'escola i vas tornar i encara estava la mateixa resposta.
2: És molt bèstia.
3: Estava la mateixa resposta.
2: Alguna vegada era gravada perquè per qüestions horàries no el podíem fer en directe, aturé allà i, clar, vam posar l'entrevista en una hora prudent perquè després poguéssim arribar a buscar els nens a l'escola. I el tio s'enrotllava, i jo per WhatsApp li dic al Flaqui, tio, acabes tu l'entrevista perquè és que m'he d'anar a buscar els nens, que arribaré tard. Total, que vaig a buscar els nens a l'escola, jo vaig deixar el Quantum, que és la parella amb el que entrem a vegades en directe o gravem entrevistes des de casa, connectat, no? I quan torno de l'escola, obro la porta, escolto pels auriculars però que no encara parlava
3: no
2: Turella allà.
3: No li havia fet cap pregunta.
2: I li dic al Flaqui, dic, tio, encara estàs en l'entrevista? I em diu, no saps el pitjor, encara no li he fet cap pregunta.
3: No. Estava explicant. No recordo què ens explicava, però...
4: Ara és l'entrenador de l'Eslovan de Bratislava, no?
10: La xerrada postpartit s'allarga fins a la prepartit.
2: Ahir el Tot Costa va entrevistar a Gabriel Jesús al programa. Aquest és un dels moments...
9: Gabriel Jesús, bona tarda.
11: Buena tarde.
9: ¿Qué tal, cómo estás?
11: Todo perfecto.
9: Qué alegría, imposible mejor empezar mejor una entrevista. Oye, llevas solo un par de semanas aquí en Barcelona. ¿Top? ¿Es más de lo que esperabas? ¿Mejor de lo que esperabas?
11: Bueno, yo he jugado con muchos jugadores que han pasado aquí, que me habló mucho bien de la ciudad, del club, de todo. Bueno, conocí a algunos de mis compañeros, entonces hablé un poco. Sí, nada, que el club está top, la ciudad está top también. Bueno, no aproveché mucho porque claro, estoy me acostumbrando ahí, adaptando. Bueno, mi familia todavía está haciendo la mudanza, mirando casa, piso, todo. Nada, bueno, estoy muy contento de estar aquí.
2: Un dels jugadors que li deu fer de Cicerone a Gabriel Jesús és Eric García, perquè ens va parlar molt bé a l'entrevista que li van fer que t'hi jugués
3: al migdia.
2: Que està com una bèstia. Et va explicar, perquè la vaig escoltar, anava amb la moto i amb la moto no pots escoltar. L'havies convocat a les 8, havíem d'arribar i
3: no
2: amb la moto no es pot escoltar la ràdio. Almenys no s'hauria d'escoltar la ràdio. Et va explicar per què parla tan bé castellà?
9: No li vaig preguntar, mira, quan acabada l'entrevista em van fer la mateixa pregunta i no li vaig preguntar, però fins i tot quan va acabar l'entrevista diu, discúlpame castellano, dic, no fill.
2: Clar, sí, el castellà l'entén, el català no, encara?
9: No, encara.
2: L'entendrà ràpid?
9: Jo ho relaciono, però no m'ho va explicar ell, ho relaciono amb que al vestidor del City hi havia molts catalano-castellano parlants
3: yes.
9: I imagino que...
3: It's this. M'espidis. El Rodri amb mi, tot plegat, clar, evidentment...
9: Ens va parlar de fàbula.
3: Una esponja.
2: Sí? Què va dir de Guardiola?
9: No, que un tio de conya que està esperant que li trobi un espai per anar a dinar. Dic, ara, Guardiola, si no està jugant a golf, deu tenir temps.
3: Temps té. Si no estic jugant a golf, efectivament.
2: Pots anar a la boda de la Sepúlveda.
3: 23 hores i mitja al dia.
9: Encara et lleves ben d'hora? O...
3: Sí, em llevo molt i molt d'hora, depèn del fus horari en el que et fixis.
9: La veritat és que em va guanyar, eh? Jo, la impressió quan el sents per aquest parla reposat és que serà peix bullidet i la veritat és que em va semblar tio interessant ja per no entrar en converses sobre la seva fe religiosa i tal, que és... per comparació amb Eric, que és una conversa molt interessant, però ja el coneixem, clar, aquest noi jo no el coneixia. I la veritat és que em va semblar interessant i em vaig quedar amb l'expressió soc un generador de caos.
2: Un generador de caos.
9: Ell diu que pels seus moviments en atac i quan no té la pilota, ell genera espais pels que venen del darrere.
4: No és gaire gros, oi? És menudet, oi? O no? El vas veure així en directe?
9: No, d'altura si fa no fa com ara jo, per tant no és alt, però no és un tanc.
2: Però està fort, eh?
9: Sí.
2: Aviam, tots els futbolistes estan forts.
6: No.
2: Alguns més que altres,
6: sí,
2: però...
6: Sí, sí, ho he dit.
9: Crec que el Bruno ho diu en el mal sentit.
6: No. Que jo el veig fort, és a dir, contundent. Sí, és un xocar amb Gabriel Jesús...
9: Però jo, vist el camp, pensava que
6: potser
9: que no estava tan fi. Ja.
3: Insisteixo, Eric García va dir que està com una bèstia, va dir. Per l'expressió que va utilitzar, no? Si no m'equivoco, està com una bèstia.
6: Sí.
12: Bueno, bestia, la verdad es que todos estamos fuertes en nuestra forma, ¿no? Yo estoy muy, muy fuerte todavía.
2: Va, són les 12:51, recordo que a la 1 del migdia parla Hansi Flick i l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues. L'exemple de que som emissores diferents, però al final compartim moltes coses, és aquest. Tira, tira, Cinto. Ja sou país, Willy, no pateixi. Perquè el Marcos López està al que t'hi jugues i també està al Tot Costa. Marcos, què tal?
13: Què tal? Com estàs?
2: Bien, que hi ha gent que em fa arribar que el Tot Costa parla en català i el que t'hi jugues en castellà.
13: Correcte.
2: Això és la llibertat que li donem al Marcos perquè parli com vulgui.

0: ocurrido en el Ramón y Cajal podría no ser un hecho aislado. El sindicato mayoritario de médicos de Madrid sospecha que el escándalo con las listas de espera en ese hospital está pasando también en otros centros sanitarios.
1: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Amit se une a las organizaciones de pacientes y exige que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigue lo ocurrido. Según ha publicado El País, y estamos contando aquí en la SER hoy, este hospital ha manipulado esas listas para cambiar la prioridad de los pacientes y que así puedan ser operados más tarde. Radio Madrid, Arán Guiarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Desde el sindicato Amit, su secretaria general Ángela Hernández asegura que no le sorprende que se maquillen los datos de las listas de espera y hace una reflexión.
3: Que los indicadores están para facilitar gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
2: Hernández incluso va más allá, sospechan, dice que se trata de una práctica que realizan todos los centros madrileños.
0: Un asunto para la polémica, estamos a la espera de que se pronuncie la ministra de Sanidad, Mónica García, que en un mensaje en redes a primera hora ya ha dicho que manipular las listas de espera engañando a los cirujanos y pacientes ni es nuevo ni está penalizado, pero que esperan que esto cambie porque, ha dicho también, con la salud de los pacientes no se juega. De momento, la Comunidad de Madrid se ha sacudido cualquier responsabilidad, como también acaba de hacer, por cierto, el consejero de Empleo de la Xunta de Galicia. Esta mañana hemos conocido que su bodega familiar ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia. Él asegura que no sabían que tenían a personas sin papeles trabajando porque formaban parte de una subcontrata, pero la oposición ya está pidiendo su dimisión. Ampliamos. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. El consejero de Empleo niega que su familia haya explotado a inmigrantes sin papeles a sabiendas. Asegura José González que todo deriva de un error y de no comprobar que los datos de quienes estaban realizando la vendimia se correspondían con la realidad. Es el único error que admite el consejero de Empleo, que asegura que tras detectar la inspección de trabajo la presencia de sin papeles en su bodega, presentaron una denuncia por usurpación de identidad.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
1: Cadena SER y SER Cataluña. Al so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: 1:03, d'aquí a una estona, Flaqui, sortejarem aquesta samarreta. És xula, eh?
7: Molt xula.
6: Firmada per Eric García, primera equipació oficial del Barça aquesta temporada. Serà d'un oient del Què t'hi jugues, si truca al 933-44-1411 d'aquí a una estona i respon correctament a una pregunta que li farem relacionada amb el test que hem publicat a xarxes socials i escoltat a la ràdio d'Eric García. Ara ens divertirem.
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de...
6: Ja parla, eh, Flaqui?
7: Sí, sí, està parlant el míster.
6: Escoltem a Hansi Flick, va.
9: I'm speaking, no?
10: Tim? Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Una de les notícies del matí, del migdia, és que el Camp Nou ha estat escollit com a seu de la final de la Champions del 2029. Com heu acollit al vestidor aquesta notícia i si creus que la Champions s'haurà guanyat abans?
11: This is our dream, of course.
12: Bé, aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí, és una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
13: Hola, Hansi, Santi Valle, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. T'hi agradaria ser en aquesta final com a entrenador del Barça?
11: 100%, I'm 100% there.
12: Bueno, estoy al 100% ahí. Como entrenador, estaré al 100% allà, com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
10: Hola, Hansi, Elena Condis de la cadena COPE. Perdóname que vuelva a sacar el Balón de Oro, pero es que claro, las declaraciones de Lamine Yamal en Universo Balán o Movistar Plus han dado la vuelta al mundo y han sido noticia. No sé si viste la entrevista o viste esas declaraciones en las que él dice, bueno, si no, pues él dice que los dos mejores del mundo ahora mismo son él y Kylian Mbappé, pero cree Lamine que se lo merece más por lo que ha ganado esta temporada, ganar el Balón de Oro. ¿Tú cómo lo ves y si te parece bien que se postule de esta manera tan contundente Lamine? Gracias.
12: Mireu, no és fàcil respondre a aquesta pregunta i jo només em referiré a Lamine, no a Kylian Mbappé. Jo crec que ell és sincer, ell té confiança en si mateix, ell ho ha demostrat. Al principi de la temporada ha demostrat que és molt bo, que és excepcional, i forma part d'això. Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria, però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
9: Buenas tardes, mister. Un poco siguiendo en esa línea, Alfredo Martínez, Onda Cero. Usted dijo el año pasado que el ego mata el éxito. No sé si piensa que tanto ruido en torno al Balón de Oro, varios aspirantes en varios equipos, puede descentrar o desviar de la atención importante del juego a alguno de sus futbolistas. Gracias.
12: No. Espero que no. Estem concentrats. La situació sempre és així. No pots guanyar els títols ara, no, només els pots. L'únic que pots guanyar és el que jugues ara, i aquesta és la nostra mentalitat. Ens hem de centrar en el que podem canviar, el que està a les nostres mans, i el que podem fer és treballar dur cada dia, i al final ja vindran els resultats. Això és el que volem. Estem concentrats en això. Jo sé, i tothom sap, que si guanyes la pilota d'or, que si guanyes altres títols, a mi els títols més importants són els d'equip. És perquè els has merescut, perquè has treballat dur, i això és el que volem fer.
14: Hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. Avui al començament de l'entrenament hi ha hagut un moment que se l'ha vist parlar amb Gavi. No sé si tenint en compte que el jugador del planter no està tenint molts minuts perquè va estar dos partits de baixa, si també és important reforçar-li la moral i fer-li veure de que continua sent per vostè un jugador important. Gràcies.
12: Per descomptat. Tots els jugadors són importants per nosaltres. Tots els jugadors que tenim ara a l'equip són molt importants i els necessitem a tots. I, evidentment, el Gavi té una ambició molt gran. Ell sempre vol jugar. Va començar el primer partit contra l'Elx, es va donar un cop i ja s'ha recuperat, però ara l'equip ho està fent bé, hem tingut èxit i també hem d'acceptar això, però necessitem a tothom perquè hem de gestionar els minuts i no sabem què passarà, no sabem què passarà al llarg de la temporada. Al final el més important és que tothom sàpiga que els necessitem a tots i els necessitem de manera positiva, i el Gavi s'està entrenant bé i és el que vull veure d'ell.
15: Hola, Hansi. Aquí, Albert Hernández de Televisión Española. El equipo lleva 5 victorias seguidas en este arranque de la Liga. El récord de mejor arranque de la historia es 7 victorias en 7 partidos. No sé si el equipo se ha fijado esa meta de intentar superar ese arranque, si puede ser una motivación también para los próximos partidos.
11: I'm not like this, that I always want to break records. Or like,
12: jo no vull trencar rècords.
11: You know, we want to win.
12: Nosaltres volem guanyar partits. Volem guanyar tots els partits. En això és en el que ens centrem. Ara volem guanyar el següent partit. Jo no penso en altres coses. Simplement penso en el partit de demà, perquè demà tenim un partit a casa molt important contra un rival que ho està fent molt bé. L'entrenador ha fet una feina fantàstica. És increïble veure com juguen les segones jugades. Les dominen molt bé, ataquen en profunditat. No serà un partit senzill i necessitem que tots els jugadors estiguin concentrats, endollats i que demostrin que som millors, i no serà fàcil, però podem fer-ho.
16: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Carrera de Mundo Deportivo. Incidint de nou amb el tema de trobar les seleccions, aquest estiu heu fet canvis al departament mèdic. Et volia preguntar si aquestes dues últimes jornades abans de l'aturada les afronteu amb alguna diferència de gestió respecte a la temporada passada. Gràcies.
11: Our players.
12: Et refereixes als jugadors? Sí, clar. Hem de gestionar-ho. Avui hem fet una sessió més de recuperació. La càrrega no ha estat massa alta i demà ja veurem qui pot sortir de titular. Hem de donar potser menys minuts a alguns jugadors. Això és l'important ara. Tothom vol jugar, tothom vol sortir de titular, però ho hem de gestionar.
17: ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Hansi? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport TV. Le ha dicho antes a Elena, cuando le he preguntado sobre lo del Balón de Oro, de pedirlo, de que los jugadores lo pidan por sí mismo, que usted preferiría que no fuera así. Entonces, entiendo que a usted, por ejemplo, le gustó más el discurso de Lamine el martes pasado en la previa del partido ante el Feyenoord, 24 horas después de que Mbappé hiciera eso, dijera que es el mejor del mundo y que quería el Balón de Oro. ¿Le gusta más ese discurso donde él no se postuló y dio valor a sus compañeros, a los títulos colectivos, que no el hecho de pedirlo directamente? ¿Lo he entendido así? ¿Lo he entendido bien? Gracias.
11: No, he's a young player.
12: Lamine és un jugador jove, i ja ho he dit abans. Ell és sincer, té confiança en si mateix, i bueno, m'agrada, perquè ell mostra la seva confiança en si mateix a la gespa, i això per nosaltres és important. A veure, tots volem que jugui, no? Ell té aquest estil de confiança. Quan fa els uns contra uns, o uns contra dos o tres, clar, tothom a l'estadi es queda admirat. I al final, aquest és el Lamine. Jo li donaré suport, l'ajudaré, perquè és increïble tenir un jugador així. I si ell creu que s'ho mereix, doncs sí, s'ho mereix. Ha guanyat dos títols amb nosaltres, el Mundial amb la selecció espanyola, per què no? És un jugador excepcional. Jo sé que hi ha molts jugadors de classe mundial que estan a la llista de la pilota d'or, i no serà fàcil. Haurem de veure. Ells decidiran i estaré content quan s'acabi aquesta història.
18: Aquí Joan Domènech del periòdico. Crida l'atenció els 0 minuts de Valde aquesta temporada. Vostès, els entrenadors, diuen que els jugadors es guanyen els minuts en els entrenaments. És un problema que encara no se'ls ha guanyat, Valde, els entrenaments, o no entrena com vostè voldria que entrenés?
11: No,
12: de moment tenim 5 laterals, 2 a la dreta, i Joao també pot jugar a dreta i esquerra, i 3 a l'esquerra. I clar, ningú esperava que el Xavi Espar jugués a aquest nivell abans de la temporada. Ens hi hem trobat així. I Valde ha de donar la seva millor versió. Ho fa als entrenaments. És clar, no està content, això és normal. No juga, no té minuts. Clar, els darrers dos anys ell sempre era un dels nostres, ha estat un dels nostres jugadors clau, és normal que no estigui content. Però quan comença la temporada les coses canvien, venen jugadors joves, nous jugadors, i hi ha un altre, no sé, una dinàmica diferent i cal gestionar-la. Sempre tothom ha d'estar al seu màxim nivell, però ell ho està fent bé. Jo no estic enfadat amb ell, no, no, estic content amb tots els jugadors de l'equip. No és una situació fàcil per tots els jugadors, però ho estan fent molt bé, perquè és com una competició, no? Estan competint per la seva posició. Tenim dos o tres jugadors per posició de vegades, i això és bo. Per mi això és una bona situació, també ho és pel club, i crec que per l'equip també ho és. I clar, el més difícil és com gestionar-ho.
19: Últimes dues preguntes, last two questions.
20: Hola Frank, Hansi, ¿cómo estás? Soy Juan Irigoyen de El País. Te hablo de Lamine, pero no del Balón de Oro, así te queda un mes todavía para que se hable del Balón de Oro. Pero esta temporada Lamine hace 7 goles y 2 asistencias, casi un 40% más que el año pasado en los primeros 6 partidos. ¿Qué explicación tiene esto para vos? ¿Es su madurez o ha cambiado algo respecto a lo que vos le pedís del juego?
12: Crec que ara, a veure, deixa'm pensar-hi. Perquè no vull dir que no és fàcil, perquè és fàcil perquè ell té una enorme qualitat i també té un nivell de preparació física molt bo ara.
21: And of course also now he knows.
12: És clar, ara
21: when he had the right position,
12: ell ja sap que quan està a la posició adequada pot marcar. Ho veiem als partits. Si la pilota està a l'esquerra i ell està més a l'interior, a prop de la porteria, té més possibilitat de marcar. El que fa amb la pilota i la seva confiança en quant a la finalització és espectacular. Per mi, de moment, està a un nivell fantàstic, està jugant a un nivell increïble i sempre pot marcar gols a tots els partits, a qualsevol situació, i això ho veiem a l'entrenament. Jo sempre ho dic, quan veus una cosa a l'entrenament ja saps què passarà després al partit, i jo valoro molt el que veig de moment als entrenaments.
22: ¿Qué tal, Hansi? Marc Fuster para La Sexta y Antena 3. Déjame que te pregunte la última. Ayer Rodri decía que el Barça se había decantado por hacer una campaña a favor del Balón de Oro de Lamine. Hoy también te deshacías tú en elogios. El presidente justo ayer también habló a favor de ese Balón de Oro de Lamine. No sé si también tienes esa sensación de que el Barça va a hacer campaña o está haciendo campaña para que Lamine Yamal se lleve el Balón de Oro. Gracias.
12: I per què no hauríem de fer-ho? Per què? És normal, és el nostre jugador i nosaltres donem suport als nostres jugadors, no? Jo dono suport als jugadors que tenen confiança en si mateix i a més estem jugant bé. Aquesta és la situació. Crec que està bé que fem això, perquè són jugadors del nostre equip i jo... Jo puc veure el seu nivell, el que aporten cada dia els entrenaments, i quan veig això i sé això, doncs clar, puc donar suport als meus jugadors.
6: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. La pilota d'or s'entrega el 26 d'octubre. Les votacions es tanquen el 28 de setembre. Aquesta temporada ja no compta perquè es dona la pilota d'or al millor de la temporada passada. I faig una reflexió global col·lectiva, tio. Som uns pesats amb la pilota d'or, eh? quasi tant com amb les transmissions en català.
0: És només un matí, sí que no compta, però condiciona, eh?
2: Sí, sí que condiciona. Mentre estigui obert al vot...
6: Sí, sí, perquè està obert al vot, però que...
0: És que, en aquest sentit, tens tota la raó amb el que dius. Jo crec que s'hauria de tancar... si el Mundial va acabar el 19 de juliol, el 20-21 pots votar... i acabes,
3: i ja està. Sí, home, l'atacquem quan
2: ho vulguis. I de què parlaríem?
0: I
6: que els principals interessats en que parlem de la pilota d'or són els propis protagonistes. Vull dir, la minya mala és el que vol, Santi, que es parli de que ell la mereix i no de la pesca. Vull dir, ell ho incentiva, eh? Però... Oh, tio, és que una pregunta, una altra, tio... Vale, ja.
3: Com diria Hansi Flick, why... we shouldn't do it, o sigui, si la minya mal vol que es parli a la pilota d'or, per què no n'hauríem de parlar? Si és un dels, les, una
6: sí,
3: de les coses més importants
6: que té ganes de que passi,
3: ja,
6: el tema de la pilota d'or.
3: Sí, clar, perquè el posa, perquè ha hagut de canviar el seu discurs. Fins la setmana passada no en parlava, ara n'ha de parlar.
6: I per què creus que el canvia?
3: Pues perquè la minya mal vol guanyar la pilota d'or.
2: Per la mateixa raó que l'ha canviat la minya mal.
6: De fet, 5 euros ahir, bueno, acaba Santi i recuperem una declaració de Jorge Méndez ahir després del sopar que va fer amb Joan Laporta i Deco a Barcelona. El tenim? Mira, Méndez parlant de lo de la pilota d'or.
23: No, Ballon d'Or es pero la minya mal.
24: La minya mal favorito se lo lleva seguro,
23: ¿eh? Es lo que merece más.
24: Es el mejor del mundo, Jorge.
23: Mejor del mundo con diferencia.
24: Y Alejandro ha hablado con él.
23: Con que mucha no... diferencia, mucha diferencia. Vosotros lo sabéis.
24: Alejandro Valde no ha jugado aún esta temporada. No sé si ha hablado con él y cómo está su situación.
23: Estará bien en el futuro, no te preocupes. Va.
6: Aquest és Jorge Méndez, eh? Tenia ganes de dir que és el millor en diferència, la minya mal.
3: Clar. A mi m'agradaria saber què opina el Flaqui d'aquesta declaració que ha donat Hansi Flick, a la qual defensa una mica el que defensava jo ahir amb les mateixes paraules, que és un noi desacomplexat, que és jove, que és un tema generacional, que la mateixa autoconfiança que demostra al terreny de joc la demostra fora. No sé si sí. També vas en contra de Hansi
2: no,
3: Flick, tu també.
2: Simplement el que diu Hansi Flick...
3: Doncs explica-m'ho bé, a veure no, això, perquè...
2: Deixa'm parlar.
3: Molt bé.
2: Va, deixa'm parlar. Digues. El que diu Hansi Flick i el que veig que dius tu és el mateix que dic jo. Que no. Lamine és desacomplexat i que ell aposta per vendre's com es ven. Jo el que vaig dir que em grinyolava, insisteixo, no és que digui que mereix la pilota d'or, és que ho digui en una entrevista, que és veritat que es va gravar abans, però d'uns dies després de que sortís en roda de premsa dient que ell no suplicaria res.
6: Divendres es va gravar l'entrevista.
2: Això és el que a mi em grinyola. A mi que surti Lamine Yamal a dir que ell creu que mereix la pilota d'or, forma part de la personalitat de Lamine Yamal desacomplexada, valenta i amb aquesta confiança que té ell mateix pels núvols, que jo aplaudeixo. A mi el que em grinyola i el que vaig posar en dubte és el canvi de discurs. A mi que Lamine Yamal surti a dir això, doncs escolta'm, és el seu tarannà i jo l'he d'acceptar. Jo faria les coses diferents, potser sí, però és Lamine Yamal i és la seva personalitat i jo no la criticaré. El que a mi em va grinyolar, i això és el que vaig intentar dir, però com a bon manipulador que ets, Santi, vas tergiversar les coses, és que em grinyola que un dia digui no suplicaré la pilota d'or i al cap d'una estona surti una entrevista gravada dies abans dient que ell mereix la pilota d'or. Ja està, però, a partir d'aquí res més. I per què ha canviat el Barça el discurs? Ha vist que la maquinària de l'entorn del Real Madrid activava la campanya descaradíssima, però Kylian Mbappé, i el club ha dit, escolti'm, si ells van a totes amunt, nosaltres hem d'unificar el nostre candidat. I dins de tots els candidats que tu tens, és obvi que el que té més qualitat i el que mereix més la pilota d'or, per talent i per ser el millor jugador del món, és Lamine Yamal.
3: Ja? Sí?
2: Sí.
3: Tu et quedes amb una frase, amb una, que és no suplicaré, de quatre preguntes que va haver-hi, i entre altres la nostra, en directe al que t'hi jugues, on ell diu, escolta, a mi no em pertoca de ser qui és, us pertoca a vosaltres els periodistes, correcte. Però crec que tinc moltes opcions.
2: Sí.
3: En una altra de les preguntes li diu, Dembélé no m'ha votat a mi perquè és amic de Kylian.
2: Forma part del joc.
6: Ara ja no són.
2: Forma part del joc.
3: Potser no els agrada gaire que jo els hagi guanyat les dues vegades que
2: hem flotat. No em sembla que això sigui píndol.
3: O sigui, has d'agafar el conjunt. A mi,
2: com dius tu... No suplicaré.
3: Bueno, però jo t'he deixat, Flaqui. A mi, di com dius tu, per una frase... que va dir que ha canviat el discurs. No em sembla que hagi canviat tant el discurs. Sincerament, no m'ho sembla.
6: Sí, Santi, que la Minya Mal diu que mereix la pilota d'or perquè ell és així, s'ho creu realment i a més ho exposa
2: obertament.
6: Jo també
2: ho dic, això. Jo també ho defenso, això. Però el propi Lamine dies abans diu no s'obligaré, però és igual, no té més.
6: Només hi ha una persona que està legitimada per parlar de pilotes d'or perquè veu molts més partits que tots nosaltres junts d'Europa. És el Bruno Alemany. Et vols mullar o passes paraula?
0: És que aquest any em sembla molt complicat. Em sembla gairebé impossible. Jo crec que no l'haurien de guanyar en això mullaré, ni Mbappé ni Lamin.
2: Ostres, pues per no voler morar-se, pam.
6: Ni Mbappé ni Lamin.
0: Sí, Mbappé, és a dir, hi ha arguments molt sòlids perquè no el guanyin ni l'un ni l'altre.
6: Mbappé no ha guanyat títols.
0: Mbappé no ha guanyat títols.
6: Denis Law no és l'últim que la va guanyar sense aconseguir títols.
0: El 64, que per cert li va robar, a 64 si no m'erro, li va robar Luis Suárez. Luis Suárez Miramontes, el nostre Luis Suárez, que va quedar segon aquella temporada.
1: Però la ganó sin ganar títulos. No passa nada, no? Entonces, sí, parte del proceso també és important.
0: Però és que fa més anys que la primera retransmissió del Barça en català. Imagina, sí, Kylian.
3: Cristiano la va guanyar sense títols.
0: Escuchava... No, és veritat, va guanyar la Supercopa d'Espanya aquell any.
3: Ja, però la Supercopa d'Espanya d'aquell any, que jugava a l'agost, vindria a ser més una broma de mal gust que un títol.
2: Però és un títol. Això, és un títol.
3: Guanyar-li
0: un títol al Barça de Messi és una broma. Molt bé, Santi.
3: Aquella Supercopa d'Espanya és comparable a un Carranza, perquè és un partit de pretemporada absoluta.
2: Santi, va.
6: Ah, més enllà de la pilota d'or, i demà hi ha un partit important, perquè és de Lliga, d'aquells que passen enmig desapercebuts, contra el Racing de Santander. Has explicat al principi del que t'hi jugues que la sessió d'avui havia estat curta, 30 minuts, i Hansi Flick ho ha explicat després en directe, que ha estat suau per gestionar càrrega de minuts, fatigues, i que m'ha semblat entendre que demà alguns jugadors disputaran minuts condicionats per aquesta, diguem-ne, càrrega d'esforços.
3: Jo crec que no. Jo crec que jugaran els de l'altre dia, canviant a Xavi Espar per Cancelo.
6: Xavi Espar fora i Cancelo titular.
3: Sí,
6: a part,
3: crec
6: també
3: que aposta això.
6: José Alberto, l'entrenador del Racing de Santander, l'ha estat seguint la roda de premsa del Martí Juncà. Hola, Martí.
4: Bona, sí,
6: què? Què ha dit?
4: Bé, doncs recordem que el Racing i Barça es van enfrontar l'any passat en una eliminatòria de Copa. Ha dit que no tindrà res a veure amb el partit de l'any passat, perquè era una eliminatòria, 90 minuts és un partit de Lliga. Diu que és un partit amb el que somien tots, és un regal. Ha destacat, doncs, que al Barça tots els jugadors són perillosos, per tant, el conjunt de l'equip és el que destacava més positivament del Barça, però també ha volgut fer una reflexió en què diu que quan un equip guanya molt, està més a prop de perdre.
5: A veces pensar en rotaciones cuando juegas contra el mejor equipo de o uno de los mejores equipos del mundo es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tomar decisiones, como siempre hacemos, en función de los jugadores que creemos mejores para intentar sorprender mañana al FC Barcelona. Al final siempre hago estas reflexiones, ¿no? Que cuando un equipo gana mucho, pues siempre estás más cerca de perder, y cuando un equipo pues pierde mucho, lo contrario, ¿no? Estás más cerca de ganar. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de los números que está teniendo el Barça, el acierto goleador, el momento en el que se encuentran sus futbolistas, pero ya digo que nosotros tenemos muchísima ilusión en hacer un gran partido mañana, en poner las cosas difíciles y en venir para Santander con puntos, intentando buscar la victoria, que es lo que pretendemos en todos los escenarios a los que vamos.
4: Doncs bé, un Barça que no farà rotacions i sembla que el Racing tampoc.
6: Demà 21:30 Barça Racing, el podeu escoltar al Carrusel amb el Flaqui i al Que t'hi jugues Barça amb la narració del Bermú.
1: I que fem amb Quadis Llançà i CaixaBank, i ja sabeu que col·laboren Murprotec i Mont Vertical. Això sempre s'ha de recordar qui està al teu costat.
6: Dia especial perquè la prèvia la farem conjunta amb Catalunya Ràdio a partir de les 8 des del Camp Nou, amb molts protagonistes, entre els que hi haurà el president del Barça, Joan Laporta,
1: i
6: alguns oients del Que t'hi jugues i també de la TDT, de Catalunya Ràdio. Heu rebentat el WhatsApp del programa.
1: Heu passat tres pobles.
6: Tanquem aquí la possibilitat d'acompanyar-nos demà a l'especial que fem al Camp Nou, perquè no ens dona la vida per repassar tots els missatges que hem rebut.
1: No, mira,
6: sí, que n'hi ha alguns, Bermú, que em dius, amb l'Anna Palet heu anat repassant,
1: sí,
6: alguns missatges,
1: sí,
6: quan
1: sí,
6: acabem
1: sí.
6: El programa repassarem la resta, que emocionen especialment, eh?
1: Hi ha històries molt boniques, gent que escoltava el Puyà a la Ràdio Barcelona de tota la vida i que, evidentment, doncs, li faria molta il·lusió ser-hi, però de veritat, o sigui, avui és dels dies en què hem de demanar disculpes perquè potser no ens podem contestar a tots, perquè mira que normalment intentem contestar a tothom des del WhatsApp, però nois, ens heu superat. Avui ens heu superat.
6: Gràcies a tots, els que ens envieu notes d'àudio, els que escolteu el programa i afortunats els que puguin acompanyar-nos demà. Ara repassarem, quan acabi el programa, amb tranquil·litat els missatges, pel que ens diu l'Anna Palet i també el Bermúdez Flaqui, n'hi ha alguns que emocionen, perquè fins i tot oients que han après català gràcies a les retransmissions.
2: Clar.
6: Que va iniciar Joaquim Maria Puig a la Ràdio,
2: sí,
6: Barcelona.
2: Sí, estic convençut.
6: Sí que
1: Després n'escoltarem uns quants.
6: Ai, que màgica, eh? Perquè fixa't que hem rebut molts missatges de gent que ens escolta i ens veu donant-nos les gràcies per fer programacions conjuntes amb Catalunya Ràdio. Diu l'Alicia, que chulo veros a todos juntos, enhorabuena. Diu l'Elda, ahir em vas fer patir, sí que. No crec que el Costa et volgués prendre el Flaqui en directe. Quan va dir allò de si et plantejaves tornar a narrar en català.
7: No, per si de cas. Una conversa molt innocent.
6: Per si de cas. Per si de cas.
8: Escolta'm, si vol, parlo.
6: Mira, l'Àlvaro diu, bon migdia, jo us escolto a tots dos, el que t'hi jugues i el tot Costa. Per què demà no podeu fer la retransmissió conjunta de tot el partit? Que jo aniré al camp i així us escolto els dos. Fem la prèvia.
1: Sí, la prèvia és que si no després, clar, a l'hora de...
6: És impossible
1: fer el gol del Barça.
6: Hi ha un altre oient que ens demana fer més programes especials conjunts, que els hi encanta veure'ns a tots plegats. Demostra el bon rotllo que hi ha a la ràdio catalana.
8: Sí, senyor.
6: És veritat, sí, sí. Això d'ajuntar-se ho hauríeu de fer més vegades, que es noti que som bona gent.
1: Pots saber què esteu dient? Es pot saber què esteu dient? Perquè, o sigui, estem parlant que Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio us esteu conxorxant contra la totpoderosa Ràdio Líder?
8: Bueno, té res a veure amb això.
1: Home, us esteu ajuntant perquè així sumats podeu aconseguir fer una quinzena part de l'audiència que tinc jo, evidentment. Ho analitzem el perquè de tot plegat. I ho analitzarem en una tertúlia molt completa que tenim amb el Tian Riba, la Laura Rossell, que la vaig fitxar només per demostrar-li que si no puedes con el enemigo, únete a él. També tenim per aquí el Maga Zero, i ja que teniu vosaltres gent d'altres ràdios, jo no seré menys. Avui a la tertúlia també el pare Jordà, capellà de Ràdio Estel. Aquests protagonistes que tenim per intentar analitzar per què la terrible Catalunya Ràdio, la inaudible Catalunya Ràdio i la trista ser Catalunya-Barcelona, Eixample Esquerra, carrer Cas número 6, s'han unit per intentar qui sap què. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Si us acabeu de llevar, o treballeu de nit, o vau sortir de festa, o us fotran fora, perquè al final llevar-se a quarts de dues del migdia no és el més important. Si jo fos la vostra pare, us faria caure la cara de vergonya, sobretot perquè jo em llevo cada dia a les 3 del matí esmorzant dos dònuts i un grapat de maduixes per poder seguir sent l'humil far que il·lumina Catalunya d'informació. I així poc després puc dir-vos a tots que són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya! Vinga, va, peu a terra, no sé que sigueu oients del que t'hi jugues. En aquest cas, peu al cas Negreira, que és una broma que m'ha dit l'Alejandro que digués. Ja fa 50 anys de la primera narració del mestre Puyal, el mestre, el petitó. I per això, dues ràdios que s'enduen les meves engrunes quan sacsejo la meva audiència, quan em deixo coses al plat, ells mengen com rates. Han decidit cooperar per homenatjar-lo. Avui, en aquest programutxo, que homenatja un mite que va ser pioner amb conceptes com flequic directe o confonent Iniesta amb Eto'o. Són les 8 i 5 minuts. Benvinguts al món.
9: El món a RAC
6: 1. Demà també estarà el Joan Maria Pou.
8: Home, i tant.
6: A la prèvia conjunta que fem amb Catalunya Ràdio.
8: Sí,
6: estarà, òbviament, en directe a la retransmissió del Barça jugar a RAC 1, però participarà amb nosaltres a la prèvia d'aquest partit, d'aquest Barça Racing. Com riu el Bruno?
0: No m'ha fet plorar de riure. Estic plorant.
1: Se'ns menja la publicitat. Anem amb la Noemí del Corte Inglés.
6: Per tancar, Ovalle, Flaqui, alguna cosa més de Hansi Flick?
8: Que hem d'anar a la desco. O sigui,
6: per ser, hi ha un oient que...
1: A la publicitat.
8: Desco, desco,
1: hi ha
8: un oient
6: que diu que...
8: Fosta primera ràdio.
6: Hansi Flick imita el Bermúdez, ara ja.
1: Vinga, fora, sisplau.
8: Fora, desco,
1: sisplau.
8: Adéu,
1: a la publicitat.
6: Ho deia de veritat, aquest oient.
10: Què t'hi jugues?
13: Ser Catalunya-Barcelona.
25: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
26: Et sona la marca Branding Plan?
27: És sobre radionegocis, oi?
26: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuda amb pimes de tota Espanya a créixer. Ileni Alessi d'Eurofitness.
28: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
26: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
10: I com m'hi apunto?
26: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. En Branding Plan, els negocis milloren.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
14: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
15: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
16: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
19: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
20: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
29: Carglass cambia, Carglass repara.
30: Connecta a les 12 amb Palquet i Jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
31: What is the correct pronunciation of your first and last name?
32: Xavi Hernández.
31: Xavi.
32: Yeah, Xavi like chocolate.
31: Yes, okay, thank you very much.
33: Entesos de papers?
6: Una 37, abans d'escoltar el tio Faja, que l'hem posposat perquè parlava en directe Hansi Flick, Bermo.
1: Abans, el que és Joan. Important, moltes coses de pilotador, pilotador, ah, pilotador.
6: Dono pas, no sé qui li dono pas.
1: El més important, principalment, és el pop d'or. El pop d'or és el que hem de donar i, evidentment, avui el guardó l'entreguem a Can Lampazas.
6: Hombre, oh, hombre, boníssim.
1: Restaurant de cuina gallega del món. Carrer Buenos Aires 2, ja ho sabeu, aquell pop amb caldeiro de coure.
6: És boníssim, eh?
1: Boníssim, aquell pop. És un pop que surt tou, ben fet, maco, amb els seus grelos.
2: Oh! S'està emocionant.
1: Perdoneu. Can Lampazas, carrer Buenos Aires, número 2.
6: Un dia hi anirem amb el tio Faja, Can Lampazas. Sí. Què riuran els de Can Lampazas?
34: Sí que... Flaqui! Lo han vuelto a hacer.
6: ¿El qué?
34: Madrid dando lecciones de Fórmula 1 a una comunidad que hace 35 años que las organiza en Montmeló. Incluso con el subidón de oxitocina hubo algún herbívoro que se atrevió a regurgitar que en Españistán ya habían organizado unos Juegos Olímpicos. Están enfermos porque la envidia es una enfermedad. Y en el caso de Madrid, se barrecha con la ignorancia. Y sale lo que estamos viendo y escuchando. Caviar de beluga, la rave cayetana que montó Dora la robadora, tuvo de todo. Florempito apareció en un vehículo papal con un séquito de mamporreros con licenciatura que corrían para hacerle el besamanos. Vinicius, que alguien le dijo que iba a la fiesta del orgullo de Sitges. Y Matías Prats Jr. preguntándole a los pilotos si Madrid era mejor que Montmeló. La respuesta era un ridículo para el preguntador. Queridos chulapos, ustedes han construido un tren de la bruja y lo han hecho para facturar. Nosotros construimos Montmeló para que compita la Fórmula 1. ¡No nos vuelvan a comparar! ¡Sinvergüenzas!
0: ¡One shot!
34: ¡Al trabuco!
0: Oh, tío Faja, gracias.
6: Un altre com aquests és queda fònic com jo.
2: Sí, noi, perdona sí. La veu.
6: Per cert, Joan Laporta acaba de parlar, orgullós, perquè la UEFA hagi fet oficial que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou. I és cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
6: Un Laporta que està preparant l'assemblea d'aquest dissabte. Albert Llimós, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia.
6: I les reunions amb els compromissaris comencen avui, no?
4: Sí, aquesta tarda el Barça comença a fer reunions per explicar el que es detallarà i el que s'haurà de provar també el proper dissabte en l'assemblea de compromissaris i també amb reunions amb els inversors. Entre demà i passat demà també hi ha reunions amb els inversors que participen del projecte de l'Espai Barça, doncs que se'ls explica el pla de negoci a 30 anys, no?, del projecte de l'estadi. Al final tot gira en el que deia el president, tot gira al voltant de l'Espai Barça perquè és la peça angular, podríem dir, de tot el que ve. Per què? Perquè aquest dissabte, recordem-ho, el Barça sol·licita 300 milions més per acabar les obres de l'Spotify Camp Nou i tota l'àrea del voltant, i aquests 210 milions que m'he explicat reiteradament, no?, en aquests bons que van més aviat a temes de tresoreria, pagar els interessos que genera les obres de l'estadi.
6: Són 300 milions per una banda i 210 per una altra.
4: Correcte. Els 300 van a sumar-se als 1.485 milions que es van acordar en Goldman Sachs per fer l'Spotify Camp Nou, i ara se li suma aquests 300 milions. I els 210 milions van sobretot a temes de tresoreria, el decalatge que hi ha per pagar els interessos que genera precisament les obres del Camp Nou. Recordem-ho, no hi ha el Palau inclòs. El Palau Blaugrana queda fora d'aquí.
6: O sigui, l'Espai Barça s'enfilarà als 2.000 milions d'euros.
4: La fórmula del Palau Blaugrana, com passarà, per exemple, amb alguna... Us en recordeu que hi havia un hotel, també, serà la cessió de sòl. Una empresa arribarà, farà el projecte, desenvoluparà, en aquest cas, el Palau Blaugrana, i el Barça doncs, tindrà l'explotació, tindrà uns diners, no?, a canvi de l'explotació d'aquesta... En aquest cas, del Palau Blaugrana. Per què aquests 300 milions? Crec que és important també explicar això. El Barça argumenta que hi ha hagut una sèrie d'inconvenients al llarg de les obres de l'estadi que van començar ja fa més de 3 anys. Temes com, per exemple, que hi ha hagut 3.000 actuacions imprevistes a la segona graderia, que recordem-ho que és patrimoni, per tant no es podien derrocar, i aquí s'han anat trobant que a mesura que han anat començant les obres i s'han trobat in situ, no?, a les obres del Camp Nou, en aquesta segona graderia van haver 3.000 actuacions que van sorgir, no?, per intentar arreglar un estadi, recordem-ho, que ja té més de 40 anys, no?, per tant, més de 40 anys la remodelació que va fer Núñez, no?, dels anys 80. Altres inconvenients, per exemple, que s'ha apostat per ficar 5G, tothom quan acabi les obres de l'estadi tindrà wifi, fins i tot els usuaris, els espectadors tindran wifi. Per què? Per un tema comercial, per poder comprar l'entrepà, no haver d'anar a fer cua, etcètera. Tot són requisits que s'han anat sumant mica en mica, o coses de l'Ajuntament, no? L'Ajuntament ha obligat, per exemple, a que es faci un altre pàrquing. Hi ha hagut una sèrie d'inconvenients, no?, que no es poden imputar tots a l'IMEC, i això ha fet que a poc, segons la versió sempre del club, doncs hi hagi aquests inconvenients. De fet, el Barça tenia pressupostat, si us recordeu, que el Camp Nou, la realització només del Camp Nou, costava 960 milions, Això era el projecte bàsic, el pla bàsic. A les poques setmanes ja van veure que s'enfilava els 1.160, perquè van decidir fer molt, córrer molt, perquè veien que se'ls estava tirant el temps a sobre, i per tant ja van veure que l'obra es dispararia molt més. I d'aquí a poc a poc han anat creixent tot fins a aquests 1.800 milions que ara comptabilitzem sumant aquest deute, aquest nou préstec de 300 milions. Per què la importància del Camp Nou? Ja ho deia el president Laporta. Perquè el Barça continua defensant que un cop acabada l'obra, i estem parlant de la temporada 2028-29, el Camp Nou hauria de reportar directament 420 milions. D'aquests, 130, el Barça, 130, els haurà d'anar pagant d'interessos, de tornar el deute aquest dels 1.800 milions, etc, etc, però el Camp Nou, el Barça calcula que mínim reportarà 420 milions. També uns milions indirectes. El fet de tenir un Camp Nou amb aquestes instal·lacions et dona també una sèrie d'ingressos indirectes, com són, per exemple, totes les botigues que s'han anat improvisant també. Recordeu que hi ha una piràmide, no? La famosa piràmide on hi ha la botiga. Doncs se'n faran més a les altres bandes de l'estadi. Tot això, al final, creuen que el Camp Nou, directe o indirectament, pot repercutir o pot representar més de 500 milions per al Barça. Vindria a ser doncs, una tercera part o més, fins i tot, del que és el Camp Nou. La meitat d'aquests 420 milions seran els seients VIPs. I aquí anem a calendari, que crec que és important, ho hem explicat ja aquí, el que t'hi jugues, però tenim alguna dada més per explicar què ens trobarem a partir d'ara en relació al Camp Nou. La botiga s'havia d'estrenar al setembre. La gent que ha anat a l'estadi ha vist que ni molt menys. El Barça ha pactat amb els inversors que la botiga finalment estigui acabada al novembre. Per tant, aquesta piràmide de vidre, on hi ha la botiga principal del Camp Nou, estarà acabada pel novembre. Està pactat amb els inversors. I això és important, perquè aquí el Barça treu molts diners. Següent pas, gener-febrer del proper any, del 2027, ho vam explicar aquí, s'anirà ja als 72.000 espectadors i començaran a funcionar, o haurien de començar a funcionar, alguns dels seients VIPs. Al març s'ha pactat amb els inversors, per tant, és exigència. Després es pot pactar algun endarreriment, etc, etc, però que al març del 2027 el 75% dels 9.500 seients VIPs estigui en funcionament. I això estem parlant de molts diners, perquè la meitat dels 420 milions que generarà l'estadi serà gràcies als seients VIPs, aquests 9.500 seients VIPs. Després, la següent data, ho vam explicar aquí, estiu del 2027. El Barça anirà a Montjuïc perquè s'hauran de cometre les obres de la cúpula del Camp Nou. Com vam dir, primer estiraran els tirants, no? aquestes fils ferros, no? Que aniran fins al mig, no? Per fer la cúpula. Això s'espera que siguin 2 o 3 mesos, i el Barça preveu que fins al 31 de gener s'estigui a Montjuïc, i a partir del febrer retorn a Montjuïc amb 95.000 espectadors.
6: Això seria febrer del 2028.
4: Correcte.
6: Aquesta és la previsió.
4: Aquesta és la previsió, com sempre hem anat tard, correcte. Però la previsió és que el febrer del 2028, 95.000 espectadors amb tots els VIP, i de llavors fins a l'estiu del 2028, quan s'acabaria tot, 105.000 espectadors. Per cert, una cosa, hi haurà el tema de les penalitzacions de l'IMAC. Se n'ha parlat, s'ha explicat aquí, és un tema que quedarà pendent pel final, però queda pendent això, i el Barça n'està segur que s'haurà d'anar amb un arbitratge per veure quin és al final l'acord, si s'arriba a un acord, o ha decidit un jutge, per les penalitzacions imputables a l'IMAC.
6: O sigui, el Barça, a dia d'avui, té previst reclamar a l'IMAC...
4: Sí, sí.
6: Diners per el retard en les obres.
4: Sí, les que siguin imputables a l'empresa constructora turca. Hi ha altres que són imputables a tema de permisos, llicències, a pujada dels preus, etc.
6: Ja tindrem temps, a més, al llarg d'aquesta temporada, i podeu recuperar la notícia que vam explicar l'any passat, no crec, amb el Adrià Soldevila sobre la licitació de l'IMAC, que ja ho sabien, al Barça, que no es complirien ni els terminis ni els pressupostos.
4: Com passa amb...
6: O sigui, els propis tècnics del club van fer un informe, no deixen clar. I evidentment en totes les obres hi ha retards, però que els tècnics del propi club... Va venir aquí Joan Centelles a posar-se vermell una estona, i li agraïm que donés la cara, però que ja va reconèixer. O sigui, els propis tècnics del club alertaven de que l'IMAC no compliria amb el que prometia.
4: I més, està clar, amb obres, quan tu només has fet un projecte bàsic i no has desenvolupat el projecte i comences les obres amb un projecte bàsic, està clar que no pots detallar el que et costarà això ni els tempos, perquè això canvia, i després ja pot haver imprevistos o pot haver problemes de tercers. Però està clar que quan tu només tens un projecte bàsic, no tens quantificat, no tens detallat el que et costarà una obra. És que això és elemental, no?, en aquests
6: conceptes. Ara, Laporta és un geni, perquè ha aconseguit que la UEFA otorgui seu de la final de la Champions a un estadi que encara no està acabat. Això demostra que ha guanyat pes el Barça davant les institucions.
5: Sí,
6: eh?
5: Jo deia que davant de la UEFA és una senyal que el Barça té una relació, diguéssim, molt més d'ascendència de la que podia tenir abans, o de la que tenia fa un temps. però vaja.
4: De fet, el Barça manté que, us en recordeu que es va sancionar el club per incompliment, no?, del fair play, sí, amb 15 milions i que hi havia una segona, sí, partida de 45 milions que si no recupera és un patrimoni net positiu i el Barça ara està amb 168 milions de patrimoni net negatiu, el Barça podia ser sancionat amb 45 milions més de multa.
6: Quan els ha de recuperar aquests diners?
4: El Barça assegura que ho ha pactat amb la UEFA i no hi haurà sanció i està pactat també amb els auditors i aprovat per la Federació Espanyola gràcies a un préstec per cobrir el patrimoni net. És una fórmula nova que s'ha creat, surt als números comptables d'aquesta temporada 2026-2027. És un concepte molt, molt, molt difícil, molt complex. Hi ha 92 milions, i crec que són 98 la temporada que ve, que cobreixen aquest patrimoni net negatiu. Asseguren al Barça que hi ha un acord amb Federació Espanyola, amb UEFA, i també amb els auditors, perquè aquesta fórmula, que és un préstec subordinat, permeti cobrir el patrimoni net negatiu.
6: És important, perquè la sanció era de 45 milions d'euros. Sincerament, és molt interessant el que estàs explicant, Albert Llimós, i crec que mereix un que t'hi jugues especial, analitzar la situació econòmica del Barça amb tot el que ens estàs explicant, també contraposa mirades, l'actualitat se'ns menja, ja partit dimecres, partit dissabte, l'assemblea ja està a tocar, però a partir de la setmana vinent que enllacem dues setmanes sense futbol, valdrà la pena analitzar amb deteniment coses que ens estàs explicant ara mateix, perquè són molt interessants.
4: Sí, crec que això és important i crec que és notícia, no?, el tema de que no hi haurà sanció o el Barça ha acordat amb la UEFA. I tres detalls més que crec que són importants i matisos també de les últimes setmanes. Ens expliquen el deute del club ha pujat, 2.441 milions, el deute brut del club.
6: Això és a part de l'Espai Barça?
4: No, aquest és amb Espai Barça.
6: Ah, vale.
4: Aquest és el
6: o sigui, 2.400 és el total.
4: 2.441 és el total del deute que té ara mateix el club. 607 és el deute net que et quantifica la Lliga, que té uns paràmetres diferents. Vale. Doncs el Barça assegura que el creixement d'aquest deute en els paràmetres de la Lliga es deu a una anomalia molt estranya, que és l'operació Gordon. En part, interessos de l'Espai Barça i l'operació Gordon. Normalment els clubs la tanquen a partir de l'1 de juliol. Aquestes operacions sempre es tanquen l'1 de juliol. Què va passar? Que el Barça, per un tema de mercat, va dir hem de tancar abans del 30 de juny sí o sí Gordon, perquè si no se'ns escapa. El fet d'imputar Gordon a la temporada passada va fer que tot això anés a deute. Per això el deute s'ha incrementat tant. Igualment, a la partida de l'any que ve hagués comptat Gordon, per tant, potser el problema hagués estat a la temporada 2026-2027. Però per què el Barça ha incrementat el deute en aquesta temporada que hem tancat, exercici 30 de juny del 2026? En part, per l'operació Gordon, que es va tancar abans, que és una anomalia, perquè normalment s'acostumen a tancar sempre, comptablement, a partir de l'1 de juliol. I dos detalls més. Crec que és interessant, a mi és un tema que em persegueix des de fa 20 anys, us en recordeu del famós article 67 dels Estatuts del Barça que va impulsar l'any 2013 Sandro Rosell? Era un tema que no podies acumular, era per protegir la institució, per protegir la parcel·la econòmica de la institució. Rosell va tirar endavant aquesta anexa, no?, als estatuts del Barça, que no podies acumular dos exercicis amb pèrdues o superar dos anys amb un ràtio d'endeutament que superi dues vegades l'EBITDA, vale? Que és un indicador econòmic. Doncs bé, el Barça assegura que quan es torni al Camp Nou, la voluntat d'aquesta Junta, que va suspendre aquest article 67, és recuperar-lo i aixecar aquesta suspensió. Per tant, l'any 2028-29 és l'any clau. Camp Nou en ple rendiment, aquests ingressos de 420 milions, i el Barça creu que és l'any que podran exercir amb normalitat, podríem dir.
6: 28-29.
4: Que és quan ja estirem segur 100% a l'estadi en ple funcionament i aquests 420 milions directes, més de 500 que poden ser indirectes. I el compromís del club és que s'ha de recuperar aquest article 67 que està suspès des de fa uns anys perquè

0: perspectiva. Insisteixo, són molt interessants els apunts que ens explica l'Albert Llimós i mereixen una anàlisi amb tranquil·litat, que no tenim perquè l'actualitat se'ns menja, però forma part de, o sigui, el futur del Barça, diguem-ne, que depèn de tot el que ens està explicant l'Albert Llimós.
1: Sí, que ara hi ha aquest joc d'equilibris, no? Aquestes fórmules per aquí, fórmules per allà, això del, de Gordon que tant afecta, en fi, estem una mica en l'apne que diuen que estem en castellà, no? Fas un mal pas i pots caure a l'espera, evidentment, de que arribi aquesta gran mina d'or, que és el Camp Nou acabat i que et permeti, si realment...
0: Sí, la gran clau és el Camp Nou.
1: Evidentment, si t'ha de generar gairebé 500 milions d'euros, imagina't, és que és un canvi radical, sabent que això... aniràs pagant durant molts anys aquesta hipoteca que tindràs, no? Però...
2: A raó de 130 milions aproximadament per any.
0: O sigui, generarà 420 milions d'euros, però n'has de restar 130.
2: 130. Sí. Més o menys, 120, 130, 130 i escaig.
0: Són 300 i alguna.
2: Inicialment seran interessos. Inicialment seran interessos, després pagaràs directament, no, el deute, el finançament que tu has aconseguit amb Goldman Sachs.
0: I quan genera el Camp Nou, ara?
2: Ara estan 220...
0: Abans de les obres.
2: Abans de les obres diria que estava per sobre els 200 milions. Aquesta temporada...
0: al final hi haurà 100 milions d'euros de diferència? Tampoc és tant, no?
2: Bueno, els primers 30 anys.
1: Després, quan jo paguis tot...
0: Els primers 30 anys, ja, d'aquí 30 anys igual has de tornar a reformar el Camp Nou, no?
2: La vida útil crec que és superior.
0: En 30 anys estem morts, tu, ja ho saps.
2: Jo tinc probabilitats. Però...
3: Calla!
2: L'any que ve, el Barça... Perdona, important. Aquest any crec que són ja 275 que generarà el Camp Nou. Però no només és el que genera el Camp Nou directament, repeteixo. BLM, que és la, no, una de les grans actius que té el club, no?
0: Les botigues, sí.
2: Les botigues del Barça. El Barça, amb l'acord amb Nike, ha desbloquejat la part de creixement de l'e-commerce i tot això, poder fer productes propis, i tot això al voltant del Camp Nou també pot generar molts diners indirectes. Només una cosa molt lligada al que deies de Gordon, no? Que hi haurà renovacions, el tema de la massa salarial. La massa salarial d'aquesta temporada puja a 636 milions. La Lliga, el límit que li posa al Barça és 582.
0: O sigui, 50 per sobre.
2: Sí, però què passa? Que el Barça ja t'està fent un pressupost de final i la Lliga al gener hi haurà una adequació.
0: Vale.
2: El Barça incrementarà, per tant, a partir del gener...
0: El límit salarial serà superior.
2: Esperarem, a partir del gener tindrem les operacions que fan arribar aquests 636 milions. Ah. Renovació de Pedri, renovació dels Fermín, els jugadors que estan pendents de renovar a partir del gener, quan tingues més paràmetres i t'aproximes al que et demana la Lliga, t'arribaran aquestes operacions.
0: Gràcies, Albert.
2: A vosaltres.
0: Cazorla, apropa't un moment, que el Llimós ens ha dit que entrava perquè havia fet trucades i reunions i tal, i tenia un flash informatiu per explicar-nos, i al final el flash s'ha convertit en 15 minuts i s'ha menjat la teva secció. Però fem una cosa, vens demà i la cobres doble.
4: Hòstia, guapo.
0: Sí.
4: Sempre, el que sigui, cobrar, trincar pasta, allà en tindreu sempre.
5: Nada, guerrero, es re lindo, eh? Es re lindo lo que están haciendo.
0: 933-44-14-11. Tinc aquí la samarreta d'Eric García, que regalarem a l'oient més ràpid que truqui i respongui correctament a una de les preguntes del test que hem publicat a xarxes socials d'Eric García aquest matí. 933-44-14-11, samarreta oficial del Barça, firmada per Eric García, pot ser vostra. I ens han arribat molts missatges d'àudio al WhatsApp del programa per venir demà a l'especial amb Catalunya Ràdio.
6: Moltíssims, com, mira, per exemple, podem escoltar el del Manuel.
7: Hola, bon dia. Tinc ja una mica més de 60 anys i vaig estudiar al BUP en un col·le de cures. Vaig tenir una assignatura que era català. I el professor em va preguntar, però com... Què saps tu de català? I dic, mira, la meva família és castellanoparlante, però això sí, soc del Barça i escolto el Puyol per la ràdio. I al tio li va caure en gràcia i evitar que em vaig tenir que esforçar una mica, és veritat, però després vaig poder estudiar a la universitat i tal. O sigui que jo des dels anys 80, ben, escoltava sempre el Puyol i per mi ha sigut un referent.
5: Al tanto, amb el Manuel, és un molt bon document.
0: Gràcies a tots els que ens heu enviat notes d'àudio i els afortunats ens posarem en contacte amb ells.
5: De fet, teníem 5 notes de veu preparades, però són 57.
0: I ja hoy ens esperant per aconseguir la samarreta d'Eric García.
1: I molt s'ha carregat també la seva secció. Cobres doble, també.
5: Ah, muchas gracias. Pues yo sí cobro doble, ya saben dónde voy. A la Cabrera.
1: Hombre, a celebrar-ho.
5: Re lindo. La mejor carne argentina, ya saben, en la Cabrera. Del chef Gastón Ribeira, que es una locura. Te trae la mejor carne argentina en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Diputació 239, para vivir la pasión para la carne y el fuego, poder reservar por Google Maps o al 93-878-3230. 93-878-3230.
0: Va, que em diu l'Helena que ja fa estona que està esperant la Laia, que és la oient més ràpida en trucar al 9

0: 3344-1411. Hola, Laia.
1: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Laia?
1: Des d'Altafulla.
0: Des d'Altafulla. Has estat atenta al test que hem escoltat d'Eric García?
1: Súper, si no el meu fill em mata.
0: Va. La samarreta és molt guapa, eh?
2: Molt
0: oficial,
2: xula.
0: Firmada i dedicada per Eric García.
1: Clar,
0: que quina pregunta vols que li fem a la Laia? Aquesta?
2: Vinga.
0: Quin jugador és el que més bronques s'emporta de Hansi Flick, segons Eric García?
1: Doncs ha dit Adeyemi.
3: Corai, collons.
4: Molt bé,
0: la
4: ràpida, contundent.
1: Uma.
0: Molt bé. El tenies ben estudiat, el test, eh?
1: Hombre.
0: O ha estat el teu fill qui se l'ha estudiat per aconseguir la samarreta?
2: Jo crec que...
1: No, ja està a l'Insti, ja m'escoltarà després. I si, veig que, si veu que la falla, me mata.
0: O sigui, serà una sorpresa, li regalaràs quan surti de l'institut?
1: Sí, crec que li diré quan surti i es posarà supercontent.
2: Jo crec que a la Laia li faries ara el test seguit i les encertaria totes.
0: Laia, molt ràpidament, eh?
1: Pregunta-m'ho tot.
0: El més pesat.
1: El més pesat és Fermín.
0: El més intel·ligent.
1: Ell mateix, l'Eric.
0: Sí que ho saps, sí. El que mai voldries d'enemic.
1: Cancelo.
0: Estic per regalar-te 10 samarretes, Laia.
3: Bueno, calma, calma, calma.
0: Perfecte,
3: calma.
0: Quina gran estudiant que ets.
1: Com quina casa, només necessitem 5.
0: Laia, de moment tens aquesta, que és oficial, la primera equipació d'aquesta temporada, firmada i dedicada per Eric García. Gràcies per escoltar el que t'hi jugues i felicitats pel premi.
1: Gràcies, Ike.
0: Adeu, una abraçada per tu. Doncs ja ho tindríem, això, Flaqui. Ara ens retirem a escoltar les notícies a hora 14, no?
3: Com Messi, ho has de fer com Messi, està aguantant la samarreta com...
0: El Flaqui és capaç de tot, eh?
3: No,
0: ja ho he dit altres vegades.
2: Les coses que fa Messi no
0: ho
2: sap fer Messi.
0: Va ser Cruyff, el Flaqui és Guardiola.
2: I Jordi Basté, el futbol.
0: Adéu.

0: medía 25 metros y vivió hace 150 millones de años. Ahora han encontrado parte de sus restos en el yacimiento de La Tejería, en Teruel. Allí nos vamos. La información es de Raúl Hilao.
1: La investigación realizada por un equipo de la Fundación Dinópolis y publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology se basa en el hallazgo de 14 vértebras y varios huesos situados en la cola del animal. El ejemplar descubierto tiene una antigüedad aproximada de unos 150 millones de años, correspondiente al Jurásico Superior. Sergio Sánchez es paleontólogo y autor principal de la investigación.
2: Y conforme fuimos profundizando en este estudio, ya vimos que estas vértebras presentaban unas características que solamente estaban presentes en las especies de Diplodocus. El primer Diplodocus fuera de Norteamérica y el primero que se ha encontrado en toda Europa.
1: Los expertos coinciden en la relevancia del descubrimiento y destacan además que refuerza las conexiones entre las faunas de Europa y Norteamérica durante el Jurásico Superior.
0: Nos marchamos. Esta noche doble programación. A partir de las 8:30, Carrusel en la antena de la SER y todo el análisis en Hora 25 con Sastre por Ser Más y la app de la SER. Nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2.
3: 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. SER Catalunya Barcelona.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
5: Que n'aprenguin!
4: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és clau.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: És tremendo.
7: Aquest dimecres, Barça Racing.
8: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
7: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
9: Mira que filorruti el parés.
7: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
10: Ganar así no tiene ningún sabor.
4: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
11: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
4: A SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
13: Bailen marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes bailen també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
14: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailen.es.
15: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
16: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
15: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
7: Amb un Barça Racing la història continua.
15: El que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
7: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
17: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
15: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
7: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
15: Què t'hi jugues, Barça? A SER Catalunya.
7: 50 anys de futbol en català.
18: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
19: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
18: ¡Qué buen servicio!
19: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Profesionales, sois quienes convertís casas en hogares y obras en confort. En Obramat os acompañamos con soluciones completas y marcas líderes al mejor precio.
21: 20 años construyendo juntos. Obramat.
22: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social. Una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
23: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
24: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
1: Preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social, porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
9: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
25: Bona tarda, Oriol.
26: Hola, bona tarda.
25: Bueno, ben tornat a casa.
26: Gràcies.
25: Hi ha fotos teves en blanc i negre per aquí.
26: No, o sigui que sóc vell, diguéssim. Som bueno, sèpia,
25: és,
26: ja.
25: És un sèpia, però també ets un mite.
26: Molt bé, gràcies.
25: No, no ho dic jo, ho diu la casa. Vull dir, ho pots veure si et dones
26: sí,
25: una
26: sí,
25: volta.
26: Sí, ho sé, en sóc conscient. I realment, quan arribo a Ràdio Barcelona, estic a casa.
25: Ho aboco ja d'entrada i ens ho traiem de sobre, d'acord? Ja saps per on vaig, eh? Va, posem que dels últims 25 anys, de totes les entrevistes que t'han fet en aquests últims 25 anys, sí. Quin tant per cent d'aquestes entrevistes creus que en algun moment trobaríem la paraula palomino?
26: En un 70, ben bé. 70-75%.
25: Jo posaria més. De les sí? que he vist jo, és que totes en algun moment surt. Clar,
26: m'han fet moltes entrevistes per la zona, per Tarragona i així. I allà ja ho tenen com a superat, diguéssim. I em parlen de les coses que faig allà, més properes, de més proximitat. Sí,
25: és sí. Aquí que no ho hem superat, no?
26: Sí, o si vaig, per exemple, a Sabadell, tampoc, saps? Allà també se'n parla. És a dir, que quan més a prop de Tarragona estic, menys se'n parla.
25: Sí,
26: cosa
25: més,
26: que agraeixo.
25: Com més a prop de Barcelona estàs, més se'n parla.
26: Més se'n parla.
25: Déu-n'hi-do. Ja us porteu bé, per això?
26: Sí, sí, sí. Jo amb el personatge estic molt reconciliat, i tant.
25: Sí, reconciliat vol dir que va haver un moment que no estava tan reconciliat.
26: Al principi de fer-lo, perquè és que em feia molt lleig, almenys lleig, diguéssim. No?
25: Té unes orellotes, té unes escalopes.
26: I se m'obrien els forats del nas i tot
25: plegat.
26: Sí. I estava incòmode, i a més pel castellà, no? Jo venia de ser funcionari de la Generalitat, en la qual cosa el meu parlar era el català sempre. I de sobte, parlant castellà, tenia un lèxic que em faltaven paraules i tal, i deia, Andreu, és que no ho vull fer, això. I em deia, tio, però és que fa gràcia. I tenia raó, l'Andreu, sempre si he tingut un ull clínic, no?, per captar el talent.
25: Però pel que tinc entès, la culpa és teva. Perquè un dia estava al vestíbul sí, el senyor Bernardo
26: mateix,
25: Cortés i
26: mateix.
25: La culpa va ser teva.
26: Però va ser meva involuntàriament. És a dir, jo vaig dir a l'Andreu, Andreu, mira que hi ha el senyor aquell que tanta la Barceloneta. Quin senyor? Dic, sí, que aquell que fa... No me'n recordava el nom. Ai, corazón, corazón! Li vaig fer això. I això es veu que la va captivar, però el cabron no m'ho va dir. Perdó per la paraulota aquestes hores, eh? Però...
25: De confiança.
26: Sí, però en Pic vam començar el programa, es va encendre el pilot vermell i em va dir, tenim el senyor Bernardo Cortés aquí, i em va fer així, ens volguem dir, vinga, va, comença a treure el personatge, no? I jo, doncs, vaig anar tantejant fins que al final ja li feia dir el que volia.
25: A veure, una altra cosa no, però instint i olfacte, l'Andreu
26: sí, no,
25: en tenia, i tu ja mai més has tornat a imitar algú fora d'antena, no, suposo?
26: No, i a més, jo sóc un bastant mal imitador. El Toni Soler, en el seu moment, em va dir, què tal, tu et veuries la Polònia? Dic, és que jo no sé imitar. Home, però feies el Palomino. Ja, però és que només feia el Palomino. I els altres personatges eren molt patilleros, els meus, és a dir, no s'assemblaven... No tinc aquesta habilitat que té la gent a modificar les veus. L'Agnès Busquets, per exemple, que és meravellosa, o el Fermí Fernández, no? Gent que conec molt i que saben trobar el timbre adequat d'aquell personatge. A mi em costa molt, això.
25: Doncs t'he de dir que jo que he vist vídeos de Dames i Vells, que
26: sí.
25: Després en parlarem...
26: Sí.
25: M'ha recordat una mica un Polònia d'època.
26: Pot ser, un Polònia va en la letra, no?
25: Sí, del segle, no sé, 16, 17...
26: Sí, sí, sí.
25: En parlarem, i del que no parlarem més, paraula, és del Palomino. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor, director, guionista i funcionari, perquè un
26: també.
25: Funcionari mai pot deixar de ser-ho.
26: Com un capellà.
25: L'Oriol Grau.
9: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Oriol Grau amb l'Àngels Guanyalons cantant Potser aquest cop, que és un dels temes del musical Memory, amb el que ho va petar molt fort l'any 1992. I aquesta cançó, Oriol, tracta sobre un concepte que crec que en aquella època doncs, no es tocava gaire, però que avui el tenim a la boca tot el dia, que és la resiliència.
1: Sí.
0: Més concretament, la resiliència amorosa, perquè la protagonista, l'Àngels, malgrat haver-se endut un cabàs de carbasses al llarg de la seva vida, doncs encara té la capacitat per il·lusionar-se,
1: de tirar endavant,
0: per tenir esperança, per l'amor i dir, i si aquest cop triliri i surt bé.
1: D'això es tracta, no? D'això es tracta, d'anar provant a la vida. L'Àngels Guanyalons és una artista fantàstica. Si fos nord-americana, tindria uns shows fantàstics de Las Vegas, d'aquells tremendos, perquè és una artista completa. Som del mateix any, a més, i amb ella li senta millor. Jo m'he fet més vell, però és meravellosa. I aquest espectacle que el vam fer aquí al costat del Tívoli, després en vam fer un altre amb el Carles Sabater, i vam venir a la ràdio i me'n recordo d'aquells moments especialment.
0: Tu ja estaves aquí, a l'any 92?
1: Sí, vam arribar l'any 91.
0: Sí, estaves recent arribat.
1: Acabat d'arribar, sí, encara érem els de l'Avellana Connection, ens deien.
0: Tu has pogut explotar la teva vessant cabaretera de
1: sí,
0: tant tant?
1: Sí. Vaig tenir la sort de fer un curs molt interessant que havia muntat l'AISGE de cabaret. I d'allà vaig aprendre alguns trucs i tècniques i després ho he aplicat amb tres obres diferents, en què sóc autor i en dos que he sortit, de les tres.
0: T'has posat a cantar,
1: sí,
0: a tu
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, a cantar, a fer striptease.
0: També?
1: També, perquè forma part del cabaret, també. I sí, a baixar entre la gent, a interactuar amb la gent, a seure'm a la falda d'algú i riure. I sí, m'agrada molt aquest gènere.
0: I els teus 60 pocs anys?
1: Tres.
0: Pocs? Poquets?
1: Pocs.
0: Semblen menys?
1: Gràcies. Semblen
0: un parell de mesos menys? Quins objectius / somnis professionals encara et queden per assolir? Que diguis, jo vull fer això.
1: Doncs no molt, perquè jo he superat amb escreix les meves expectatives. Jo mai em pensava que arribaria a fer ràdio durant 8 anys diaris, no? O televisió, o fer tant de teatre. I jo anava per funcionari, que les tardes em dedicava a fer alguna altra cosa artística. I de sobte penso que, clar, és que m'agradaria naturalment fer algun clàssic o jo què sé, o treballar al Nacional, però tampoc és que no m'ho correré gens.
0: Però ho has provat? O...
1: No m'ho correré, és a dir, no.
0: Si
1: em truquen a casa i
0: ja sabeu, si voleu l'Oriol Grau fent un drama, no?
1: Per exemple, n'he fet de drames, i darrerament.
0: I què tal?
1: Bé, a mi se'm dona molt els drames. Jo, de fet, vaig començar amb drames. Un dels primers drames em va dirigir Ramon Simó, que després ha estat director del Grec i tot plegat, i era un John Osborne que es deia Amb la ràbia al cos, i era un drama dramón, tremendo.
0: I la gent no et reia? Perquè
1: no.
0: És que tu t'associem amb el riure, que és molt bonic, per altra
1: posterior,
0: banda.
1: Ve posterior. Primer vaig començar amb el drama i després va venir la comèdia.
0: I el drama no ha tornat?
1: Sí, intermitentment. De tant en tant he fet algun drama.
0: Ara tinc ganes de veure't. Allà,
1: sí.
0: Intensito.
1: Bueno, i tant, i plorar i tot, i tremendo.
0: Que com dius, tu treballaves de funcionari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1: A la DGAIA, famosa.
0: A la DGAIA. Què foties a la DGAIA?
1: Res, era administratiu. I em passava la vida passant informes de psicòlegs o pedagogs o així, o de treballadors socials, a màquina. Ells me'ls escrivien a mà i jo els passava a màquina. I se l'en vaig fer un fart de llegir històries terribles.
0: Drames.
1: Sí, la meva feina no hi havia ni una alegria, amb prou feines. De tant en tant, quan donàvem algun nen acabat de néixer, alguna família adoptiva. Això eren els únics moments en què s'il·luminava aquella oficina. La resta era tot gris, horrible. I vaig estar-hi 6 anys.
0: I en aquella època ja s'ensumava que a la DGAIA hi havia alguna cosa que
1: no
0: rutllava?
1: No.
0: Tu no estàs pringat, no?
1: No. Val. En aquella època no, perquè la portava Unió. Bueno, suposo que ho darien fer les seves, però es van partir les conselleries entre Convergència i Unió. I Justícia primer i Benestar Social després van passar a Unió. I no ho sé, Unió no sé si té fama d'haver fotut mal a caixa o... No ho sé, perquè com que ja no existeix...
0: És veritat, això en pau descansi.
1: Sí, ja no ho sabem.
0: I et va costar prendre la decisió de deixar aquesta feina de funcionari, venir aquí a Barcelona, començar una aventura amb el Terrat...
1: Gens. No em va costar gens. Zero. Perquè jo odiava la meva feina de funcionari. I a la primera oportunitat, jo, un any abans de venir aquí a Barcelona, ja havíem treballat a Ràdio Reus amb l'Andreu, de col·laboradors, parlo en plural perquè érem el Fermí i jo. i havíem treballat de col·laboradors i jo ja havia tastat una mica les mieles de la ràdio. Aleshores, quan l'Andreu em va dir tinc l'oportunitat d'anar a Barcelona aquest 91. T'apuntes? Jo anava a cobrar la meitat del que cobrava de nòmina i a viure a Barcelona, en una ciutat gran i que t'has de buscar la vida i tal. I vaig dir que sí, sense ni pensar-m'ho. Perquè de sobte s'assemblava molt al que jo volia, que era viure de l'artisteo.
0: Sí, no et va haver de menjar l'orella.
1: No gens, no gens.
0: Jo crec que té pinta de ser un bon menjador d'orella.
1: Sí,
0: però... De fet, una de les seves virtuts és que sempre s'ha envoltat molt bé.
1: Sí, però jo era una xica fàcil. I em va tirar el cable i m'hi vaig agafar.
0: Bueno, una xica fàcil, però que ve d'una llarga saga de servidors de l'Estat, família de funcionaris.
1: Per descomptar, la meva besàvia ja ho era, esgarrifa, tu. La meva besàvia, el meu avi, la meva mare, els meus germans, sí, sí. Els funcionaris,
0: i com s'ho van prendre a casa quan dius, jo no vull ser funcionari?
1: Bé, com una marcianada, perquè vaig ser funcionari, vaig passar unes oposicions i vaig ser 6 anys, però quan vaig dir vull marxar, i clar, hi havia la por, aquesta feina és molt insegura i tal, avui dia totes les feines són insegures, no? Però antigament semblava que només el teatre fos insegur, o això, l'artisteo. I aleshores jo vaig dir, igual, ja sóc major d'edat i faig el que em dóna la gana.
0: De fet, fent números t'agafa amb 20 i llargs.
1: 27. 27.
0: Sí, que no ets un xaval.
1: Ja, ho tenia tot negre. Ja està, jo era gran.
0: Sí, que l'oportunitat de venir a Ràdio Barcelona amb el Terrat, doncs és un d'aquests trens que només passen una vegada a la vida. L'Oriol Grau, doncs, no va desaprofitar l'ocasió, es va pujar al vagó i va dir, ei, take a chance on me.

0: Fantàstic, Chance on Me d'Ava, sonant al llapis de la memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc, etc, de l'Oriol Grau.
1: Hola.
0: Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et transporta a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem, i aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no?, de la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque, tu ets més ja jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque, ells menjaven sandvitxos de pernil dolç.
1: Exacte,
0: i Fanta, tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, aquella època, sí.
0: No,
1: la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional, vull dir, de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, però descomptat, no he tastat mai més el conyac, va ser de conyac.
0: Si li vas robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un Torres, una cosa d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, d'un moble bar, sortia d'un moble bar segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes, també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i, en canvi, els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura, i sortia d'allà, i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia lo del funcionariat, que sí. Vulguis que no...
1: Sí, això va ser per imposició,
0: família,
1: diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des de que tenia 12 anys.
0: Sí, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo ho vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava. I vaig pensar, doncs jo vull ser això. Als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé, ja ho sé. Però jo ho tenia clar. I tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-se el director, s'hi va posar la seva mare. Que era jo, també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio a tocar els paperots, doncs ara jo què sé. Era només per jugar, també, i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo,
1: sí, sí.
0: Cortés i ara amb aquest,
1: que padrina,
0: coses,
1: sí, sí,
0: improvisades de cop a...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No, no, no. És el Fermí que coneix l'Andreu i jo va entro posteriorment.
0: Tu, bueno, tu fas aquesta performance,
1: sí,
0: no?, per telèfon,
1: sí,
0: i diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això amb què deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, sí. Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte ho trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell al vol agafava el sol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: si
1: creien sí, sí.
0: El seu caos, veu,
1: sí.
0: Està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que des de fora...
1: Exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com a, el monòleg d'autoficció teatral la mare, el dimoni i jo.
1: Exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia i gent del Terrat.
0: Ho hagis d'aclarir, que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un cicle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tant bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que monta un festival internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no, crec que el tema burnout no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele,
1: sí,
0: a la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, necessitaves descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feiners vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I al cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint.
0: Uf.
1: Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No, no me'n penedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No, no, no, no dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament, segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va dir, em va insistir, a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa, cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir,
0: zero.
1: La consciència és, no ens escolta ningú. I això també dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Josep Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així, deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar,
1: i tenies raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la DGAIA.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixiquet de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries, seré, històries terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí, a RAC, RAC 105, em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono? De fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això què vol dir?
1: Sí, sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys
1: ha
0: sigut un mal dropo vital, perquè per voler no fer res, Déu-n'hi-do, ho feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: I, sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, clar, a Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt, sí, molt sí, interessant. La gent és molt
1: època,
0: maca.
1: I en aquella clar, la redacció era Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga... És que era molt potent. Andreu Buenafuente. Era una redacció de popes, no?
0: No, ara estem igual, eh? O sí, millor.
1: Segur,
0: potser
1: segur.
0: Hi ha menys estrelles, però
1: segur, segur.
0: A nivell de persones, increïble.
1: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que, bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
1: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap. Ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
0: Doncs aquest dropo vital, mira si ho ha fet bé, que en aquesta vida ha fet personatges a la ràdio, actor de teatre, director d'una sitcom, tan mítica com Plats Bruts, cantant d'orquestra, funcionari de la DGAIA, professor de la Universitat Rovira i Virgili, cap de programes d'entreteniment de TV3, Oriol, vaja, pràcticament...
1: Però no vol apencar, Déu-n'hi-do.
0: Has fet de tot, menys de torero.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: torero.
1: Ah, ja fes la memòria de l'Oriol Grau, també hi hem trobat Torero, que no és la de Chayanne, sinó la de l'italià Renato Carosone. Aquesta cançó va ser publicada l'any 1958. Crec que tracta, pel poc italià que controlo, d'un italià que vol fer-se passar per Torero. Però clar, és que és italià, i sí, l'italià...
2: I grinyola, no? I canta.
1: Sempre és italià.
2: Sí, sí, era un disc del meu pare, i nosaltres el posàvem de petits per riure. I després, amb els anys, amb l'orquestra el vaig arribar a cantar. Mira, tu, quina paradoxa.
1: Amb la gramola de la iaia.
2: Amb la gramola de la iaia, sí, sí.
1: Aquest nom tan modern, a qui se li va acudir?
2: En realitat cantàvem això, cantàvem cançons antigues, diguéssim, dels pares, i cantàvem twist, i cantàvem coses d'aquestes quan ja no es portava tot això. I vam treballar molt, durant molts estius.
1: Tu passaves bé?
2: M'ho passava molt bé, cantant. Ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista. Perquè...
1: Bum, frase.
2: Sí, sí, perquè... toques a qualsevol lloc, a qualsevol poble, la gent no acostuma a pagar entrada, amb la qual cosa es creuen amb dret d'exigir més del que t'exigeixen si paguen entrada. Ens havien pujat borratxos a l'escenari, ens havien tirat pedres, ens havien tirat tous, ens havien tirat aigua. És a dir, que és salvatge.
1: I tu seguies allà, eh?
2: I nosaltres seguíem allà.
1: O te rebotaves.
2: Sí, sí. No, no, més d'una vegada avui he utilitzat el micro com a arma, també, de dir, bueno, si sou valents a tirar ous, per què no teniu ous de pujar aquí dalt? Havien pujat a l'escenari, me'n recordo, de Sabadell, i la policia va pujar i els va agafar a dos rucs.
1: Dos imbècils.
2: Sí, dos imbècils ens havien agredit i se'ls van endur. Però aprens molt a driblar amb les sorpreses.
1: No, ja ho has dit bé, és el Vietnam de l'artista. Tu tornaries aquí o com la ràdio? És una etapa ja...
2: És una etapa superada ja, perquè a més necessites molta energia. Ballàvem i cantàvem alhora. Ara és una cosa que no podria fer sense esbufegar, és clar.
1: Que aquesta època que tu cantaves al Torero a casa i us enrèieu i tal, aquí estem a Barcelona o estem a Tarragona? Perquè aquest és un altre mite que hem de desmuntar.
2: Sí.
1: L'Oriol Grau va néixer a Barcelona.
2: Exacte.
1: És un tarragoní, ara és un ambaixador de Tarragona,
2: sí,
1: però és un tarragoní d'adopció.
2: Exacte, i un renegat de Barcelona, em diuen també.
1: Amb raó?
2: Una mica sí, perquè no ho dic mai que sóc de Barcelona, dic que sóc de Tarragona. Però no, jo sóc de Sant Gervasi, justament.
1: I quan marxeu cap a Tarragona?
2: Quan jo tenia 5 anys. El meu pare li dona una feina millor a Tarragona. I aleshores...
1: De funcionari, òbviament.
2: No, no, no,
1: no.
2: El pare no, justament. Tots els la resta sí, però el pare era comercial. Sí, sí, normal. Ell no va tocar mai l'administració. La cosa és que jo als 5 anys ja estava a Tarragona i sóc d'allà perquè un és d'on ha fumat el primer cigarro, on ha fet la primera morrejada...
1: Una de les primeres vegades.
2: Naturalment.
1: Molava aquell Tarragona dels anys 70 on tu et cries?
2: Sí, jo he jugat al carrer, per exemple, que és una cosa que no s'estila ara.
1: És mitologia grega, no? Jugar al carrer.
2: No, no, jugàvem al carrer pel lloc on passen els cotxes i de sobte passava un cotxe tant en tant. Però jo he sigut molt feliç a l'infància allà a Tarragona perquè permetia... anar per la teva i sense que els pares controlessin gaire.
1: Però no hem d'oblidar que, clar, per anys tu ets el que es coneix com un niño de Franco. Tu has menjat franquisme, ets el 63.
2: Sí, jo he nascut amb dictadura.
1: L'educació dura, no? Molt catòlica.
2: Sí.
1: Encara feien allò de lligar les mans als esquerrans perquè escrivissin amb la dreta.
2: Jo ja no havia viscut, però les meves germanes sí. Jo havia viscut resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, el que fos, abans i després de la classe.
1: I que si t'han de fotre una galeta, això és com cantant d'orquestra, no?
2: I ens pagaven molt. Sí, estàvem en un col·legi que ens pagaven molt, però per costum. Per exemple, venia el professor Parradera i et pagava les galtes a la cara i et deia: Grau, abre la ventana. Però per això ja te l'havia fotut, saps? Ja era una manera de fer.
1: De fet, és una manera que t'immunitza.
2: Sí, esclar.
1: Això és com cridar
2: a la
1: quarta hòstia i ja estàs acostumat.
2: Sí,
1: i dius,
2: sí.
1: Cap allà...
2: Suposo que sé, però vivíem l'escola en pànic de no rebre.
1: Tu ets el germà petit de...
2: No, sóc el cinquè de 7.
1: 5 de 7?
2: 5 de 7.
1: O sigui, podíem muntar un equip de...
2: I tant, una colla castellera gairebé.
1: Què tal la infància entre...
2: Bé, molt distreta, en aquest aspecte molt
1: distreta. En un ramat?
2: Sí. Jo no m'imagino, per exemple, els fills únics com ho fan, no? Suposo
1: aquí
2: que
1: en tens un, eh?
2: Sí?
1: Sí, en podem parlar.
2: I has après a jugar sol, per exemple, o aprenies a jugar sol?
1: Aprens a jugar sol, el teu pare se'n penedeix que siguis fill únic, i la teva mare, perquè al final has de jugar amb algú.
2: Clar.
1: I després hi ha una llei no escrita del fill únic, que alguna vegada l'he repetit i ara els oients diran que he pesat, i és que els fills únics no tenen només un fill, en tenen mínim dos, perquè com que tenim aquesta recança de saber el que és un germà, volem que els nostres fills en tinguin.
2: Ah, vale. Està bé.
1: Busca fills únics i mira quants fills tenen. Vale, a més, sabem que és una inversió, perquè quan són una miqueta més grans, el meu pare havia de venir amb mi a jugar. En canvi, els meus fills, quan tinguin 12 anys, els diré a les 5 aquí. I ja arribaran, que suposo que 107 és el que feien a casa.
2: Exacte. La mare havia sigut filla única i suposo que també per criar-ho, no?
1: Que en aquesta època d'infància vas conèixer algú del que ja hem citat abans, que és el Fermí Fernández.
2: Sí.
1: Us coneixeu amb 7 anys.
2: 7 anys, sí. Anàvem al col·legi de 7 anys.
1: Química immediata entre vosaltres?
2: No. En realitat, no. A classe ens vam ignorar bastant, però ens vam fer amics al passadís. Com que ens expulsaven al passadís...
1: Eres aquest perfil, eh?
2: Sí, perquè érem els graciosets i fèiem riure els companys. I aleshores vam coincidir el passadís i vam dir, doncs tenim coses en comú, no? Com a mínim ens agrada fer riure, érem lectors de cavall fort i això també ens va unir molt, no? I és a dir, que hi havia una catalanitat entre els dos i tal, i sí, amb 7 anys ja teníem consciència política.
1: I ja quedàveu, no? Faré que m'expulsin a 3/4, sí. Quedem a 3/4 al passadís.
2: I a més tenim una altra cosa en comú, no ens agradava el futbol. No ens agradava jugar a futbol. I jugàvem amb les nenes, naturalment, el nostre col·legi era mixta. I aleshores vam ser titllats de tot el que fos, però tots aquells que es dedicaven a jugar a futbol no s'hi han professionalitzat mai. Nosaltres, que jugàvem a fer teatre amb les nenes, som dos actors professionals.
1: Bum,
2: no? És una bufetada a les boques d'aquells impertinents.
1: I com a tarragoní d'adopció, tu recordes el teu primer Dames i Vells?
2: Sí.
1: Perquè això és una festa popular molt antiga, no? Bueno, ho explicaràs tu millor,
2: sí.
1: que es va perdre.
2: Sí, durant la història, és a dir, la primera documentació d'aquest... Estem parlant d'un entremès teatral que dura mitja hora, eh? Parlem d'això, i que es fa per la festa major. I són les baralles entre quatre dames joves casades amb quatre vells, tot interpretat per homes. El conflicte ha servit en safata, ja. I aleshores hi posen pau, o intenten posar-hi pau, el rector, l'alcalde i el guàrdia civil per aquest ordre. Jo tenia 16 anys quan vaig començar a assajar Dames i Vells, a fer de vell, amb 16 anys. I amb el temps, enguany fa 46 anys que ho fem, i trobo que és la meva escola de teatre per excel·lència. Jo he nascut aquí, diguéssim, teatralment, i encara descobreixo coses noves fent-ho ara. Ara sóc l'arcabisbe de Dames i Vells, i encara ho disfruto. Encara ho disfruto i ho disfrutem, perquè el Fermí, el meu company de tota la vida, també hi és.
1: Qui i com ho va recuperar? Perquè ja et dic, això estava oblidat.
2: Sí, sí.
1: I això és típic de Sitges en avall, crec.
2: Sí, els balls parlats, que se'n diu així. Ara, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili organitza el 3er Congrés de Balls Parlats, ara al setembre, i es parlarà justament de balls de gènere i colonials, no? Perquè també hi havia balls aquests de Negrito la Negrita, per exemple. A Tarragona encara hi ha gegants que es diuen així, o els gegants moros i tal, no? La qüestió és que... Ja m'he perdut ara.
1: Que com es va recuperar.
2: Ah, d'acord, la recuperació. L'Ajuntament Democràtic, el primer, cap a l'any 78 o així, intenta recuperar la festa major antiga de l'època de la República, que el franquisme va esbandir. I un dels elements molt populars era aquesta mena d'entremès teatral, la Vall de Dames i Vells. Jo havia trobat gent gran, dones, bàsicament, grans, que em deien, me'n recordo de versos de quan jo era petita que s'havia fet a l'any 36 o així, no?, a Tarragona, i de sobte et deien uns versons esgarrifosos en qüestió de marranó, diguéssim. És molt marrano, Dames i Vells, no?
1: Bueno, aneu molt forts en molts sentits.
2: Sí, però es veu que hi eren forts antigament. Nosaltres ens va arribar un text que ja estava censurat, havia passat per la censura eclesiàstica i, per tant, no hi havia res, ni una paraula marrana ni res. Però de sobte em trobava senyores d'aquestes pel carrer, me'n recordo una senyora d'uns 80 anys i em va dir, mira, nen, apunta, perquè m'han recordat d'un de quan era petita. Sé que és una hora incorrecta, eh?
1: Fot-li, Oriol.
2: I em diu, mira, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on? I em veus a mi apuntant això i pensant, hòstia puta, com eren antigament, no? I després n'hi ha un altre molt popular que també me l'havien dit molt, que era, mireu-se la meva dona, quina llufa s'ha fotut, de tan potenta que n'era m'ha fet perdre la salut.
1: No, si és escatològic, és sexual...
2: És marrano, escatològic, sexual, tot el que
1: vulguis.
2: I
1: foteu també els partits polítics,
2: feu
1: una mica un repàs de com està el món, allà entre tot.
2: És com un Polònia, de fet, un Polònia, però local, i parlem de tot, des del món fins a la cosa del carrer al costat.
1: De fet, això ho feu per Santa Tecla, o sigui, està sí. a tocar...
2: El 22 a la tarda i el 23 tot el dia. Sí.
1: Ara ens explicaràs com portes els preparatius, perquè tu ets el senyor director d'això, sí. però abans escoltem una petita mostra, un petit fragment de com va engegar l'espectacle de Dames i Vells de l'any passat, que va anar a càrrec, evidentment, de l'aquí present, l'Oriol Grau.
0: Mare de Déu del remei! Allà. Esteu perdent clientela perquè el món va malament, llavors sembla que us la pela. Ah. Beneïda Santa Tecla, tant que us estimem aquí i no hem vist que favoríssiu cap tema tarragoní. Com que el cel ho feu fatal i el món com més va pitjor, al ball de Dames i Vells us donem la solució. Ha pujat al firmament el nostre amic Carles Jansà, un savi bona persona d'origen vilassecà.
3: Ell segur que us posa arreglo al desastre celestial, perquè va ser el primer mestre del nostre ball ancestral.
0: Vaya.
3: Ja fa 45 tecles, jo no havia ni nascut.
0: Pots dir.
3: I en canvi tu ja eres iaio i amb el borinot caigut. Oh.
1: Així se les gasten a Dames i Vells.
2: Sí, sí, així començàvem l'any passat, un homenatge al Carles Jansà.
1: Que anant tan forts com aneu, perquè sí, hi ha molta cosa escatològica, sexual, però, com dèiem, també li foteu als partits polítics.
2: Sí, sí.
1: No us han volgut censurar i tancar la paradeta mai?
2: Sí, més d'una vegada. De fet, hem rebut amenaces de querella criminal, hem rebut cartes del diari queixant-se i condemnant-nos a l'infern etern, i alguna gent del carrer ens ha dit que som uns poca-soltes i que no ens mereixem res. Però, malgrat tot, cada vegada que fem el ball s'omple de gent. Per tant, tenim el favor del públic, sí.
1: Qui escriu el text?
2: Entre tots, cadascú s'escriu el seu. I després tots passen per un sedàs, que sóc servidor, i que aguditzo l'enginy, afino la comicitat, apreto... A vegades l'autocensura és la pitjor, i jo intento que això no existeixi. És a dir, no ens censurem gens i diem el que
1: volem. Tu no censures res, dir, hòstia, aquí t'has passat,
2: Si puc, no, si puc, no.
1: Si puc vol dir que alguna cosa sí que dius.
2: Alguna cosa,
1: sí. T'has passat de frenada...
2: Sí, sí, quan... És a dir, intentem evitar posar-nos contra el dèbil o contra la gent vulnerable, no? Però a vegades també, si hi ha un gag bo, doncs aprendre pel sac les normes ètiques.
1: Quantes representacions feu per Santa Tecla de...
2: De 10 a 12, més o menys. És que en fem algunes de secretes.
1: Què vol dir de secretes?
2: Per exemple, anem a la residència de la Mercè, que és una residència de gent gran, l'única que és pública a Tarragona, i els hi fem allà. Però no està obert al públic, és només per residents i familiars dels residents. I és molt, molt bonic veure Dames i Vells envoltat de vells, perquè tots els nous vells. Alguns hi riuen perquè no se n'enteren, els altres sí, però és una experiència.
1: I bolos? No en feu?
2: No. N'havíem fet antigament, però vam desistir.
1: Desistir?
2: Sí. Perquè, tret de context, costa molt entendre això. Per exemple, havíem vingut una vegada aquí a Barcelona i, esclar, comences amb la Marranó, al mig de la Rambla, i la gent no entenia què era allò, i la gent feia cara d'esgarrifant-se, i la gent s'allunyava, i vam dir, ostres, que no podem treure de context això, perquè si no, no s'entén.
1: Santa Tecla, si voleu veure-ho en directe, no?
2: Exacte, baixeu a casa.
1: Baixeu a Tarragona. Que a les festes de Santa Tecla també has cantat amb l'orquestra, amb la gramola de la iaia.
2: També. Hi havia anys que jo havia fet televisió, la primera televisió local a Tarragona, feia de reporter, deixava el micro, em vestia per fer Dames i Vells, i després a la nit tenia orquestra. A la mateixa festa major feia tres feines alhora.
1: El dropo vital.
2: Totes sense cobrar. És a dir, però m'ho vital i ruc.
1: Sí, m'ho podries haver tret molt de profit.
2: Sí,
1: que,
2: sí.
1: Clar, la teva formació, si no vaig equivocat, tu des de ben jove, 12 anys, t'has format teatralment?
2: Ja havia fet teatre, sí, havia fet molt de teatre.
1: Al conservatori,
2: escoltes.
1: També?
2: Havia anat al conservatori, però primer vaig anar a l'escola de teatre, als 16-17 anys. Vaig anar a l'escola de teatre municipal de Tarragona, que ja no existeix. I no vaig acabar, perquè em vaig enrolar al conservatori. Bueno, em vaig enrolar a cantar. Per amor vaig canviar el teatre per la música, s'ha de dir tot.
1: Això passa.
2: Sí, exacte. Hi havia un tio que m'interessava i me'n vaig anar a fer de músic. I aquí vaig entrar al conservatori a estudiar música per tenir una certa base. Tampoc vaig acabar, vaig arribar fins a quart, però vaja, ja tenia el que m'interessava. I vet aquí. És a dir, a vegades m'he mogut no tant per la cosa professional, sinó per anar darrere una tita.
1: Ben fet.
2: Han dit així de clar.
1: I a l'escola de la moda?
2: Sí, allà vaig... Jo tenia ganes d'aprendre...
1: També anaves darrere un sastre?
2: No. Tenia ganes d'aprendre a dibuixar roba. A mi m'agrada molt el vestuari teatral.
1: Això a quina edat estem?
2: Ja 23, 24, ben bé. I tenia ganes de saber dibuixar les diferents textures. No és el mateix dibuixar, jo què sé, pell, que seda, que targal, que no sé què. o com que un caient d'una roba i tal. I m'agradava això, i m'agrada molt l'aquarela, i m'agrada aquesta història, i encara faig figurins ara, o sigui que sí, sí.
1: Però tu eres un nen que cosia a casa seva?
2: Sí, sí, sí. M'agrada la prohibició de tocar la màquina de cosir, perquè la ma mare m'ho prohibia, jo quan no hi era la feia anar. I vaig arribar a saber-ne més que ella i li vaig arribar a ensenyar coses que ella no havia après abans.
1: Clar, però tu ets fill d'un temps, que no era molt habitual, per no dir, era estranyíssim veure clar, a un nen clar, cosir.
2: Clar, no feia de nen. Que passa que també és l'època en què neixen els Madelmans, que eren una mena de ninos per nens. Nines per nens.
1: Ui, si et sento algú dient això dels Madelmans.
2: Ja ho sé, però...
1: Nines per nens,
2: Nines per nens. I aleshores jo, a part de jugar, de seguida es quedaven en calçotets els meus, i jugàvem, era com una mena de sauna gai, els tenia en una caixa de cartró, i allà els hi feia casetes i tal, i els hi feia roba, i sí, sí, per mi també va ser una mena d'alliberament de dir, mira, doncs, en aquesta època puc jugar amb nines, i no està gaire mal vist.
1: Tu quan vas prendre consciència que eres homosexual, eres ben petit encara?
2: No, potser els 15-16. Els 15-16 anys.
1: I com ho vas portar? O sigui, va passar molt de temps que tu dius, ostres, a mi m'agraden els homes, a que tu ho verbalitzes amb algú?
2: Sí, potser van passar 2 anys ben bé. Jo començo a sortir de l'armari als 18. Quan ja ho tinc molt clar i tinc una certa consciència de col·lectiu LGTB. I a partir d'aquí començo a explicar-ho, perquè ja tinc arguments per defensar-me.
1: Ja has passat pel Conservatori de Música.
2: Sí, ja hi he passat.
1: Clar, enmig de tot aquest rebombori, l'any 1976, quan tu tens 13-14 anys, amb el dictador ja caput, el Franquito, doncs sí, va aparèixer el primer himne gai de l'estat espanyol, com va ser Libérate del Titi.

0: Libérate, sonant al llapis de memòria de l'Oriol Grau, una cançó del valencià Ramon Barrera, d'origen andalús, que més conegut com el Titi, que l'any 1976 doncs, va revolucionar-ho tot aquí a Espanya.
1: Sí, sí, va ser un himne, realment.
0: Amb aquesta cançó que demanava, amb molt d'humor, s'ha de dir, amb molta alegria, que tots els homes homosexuals sortissin de l'armari. Tu quan vas descobrir aquesta cançó?
1: Doncs hi havia un local a Tarragona, que es deia 69, i la van punxar. Un local on feien espectacles de travestis. El primer local d'ambient a Tarragona, i jo diria que l'únic que hi ha hagut. I jo vaig ser molt aficionat a anar-hi, i perquè feien espectacles de travestis, m'encantava, hi havia molta cosa teatral i molta lentejuela, i al punxar-la vaig dir, ostres, és boníssim aquest himne, que bo! I era fresc, acabava de fer-se.
0: O sigui, que tu vas anar a aquest local amb quina edat?
1: Pues, 18 acabes de fer, o 17...
0: O sigui, al principis dels 80...
1: Sí.
0: I sortir de l'armari va costar molt,
1: No, vaig tenir la sort d'envoltar-me d'amics que ja eren més grans que jo i que havien sortit abans. El meu millor amic, Joan Maria Salvador, psicòleg, i Gai, també, d'alguna manera, va ser el meu padrí en aquest aspecte, el meu mentor, no? De dir, doncs a tu el que et passa és això, i tira pa'lante, que aquí som molts.
0: I a més, aquí han passat molts casos, no?, de persones homosexuals, que ha costat molt dir-ho a casa, i també te n'adones que moltes vegades la pressió te l'estàs fent a tu mateix, i després t'alliberes, com diu el Titi, i dius, ah, doncs no ha sigut tan heavy com em podia imaginar.
1: Exacte.
0: I ara, això, als 63 anys... Si fas una mica de balanç, has pogut viure la teva orientació sexual, sí. La teva sexualitat en plenitud?
1: I tant, per descomptat.
0: Perquè has fet tantes coses que també que entenc que has tingut molts ambients diferents, has hagut d'explicar-ho moltes vegades, te n'has cansat, ho has normalitzat, també.
1: Tinc el costum de, si entro en una feina nova, i en teatre passa sovint, que de sobte estàs amb un equip nou treballant, no?, cada tant temps, que al cap d'un dia o dos ja ho saben, perquè així no em trobo en situacions incòmodes. Què vull dir en situacions incòmodes? Que de sobte doncs estiguin quatre tios allà i et vulguin fer còmplice del cul d'aquella noia. I jo no vull entrar en aquests jocs perquè no m'hi sento identificat, i aleshores, si ja ho aclareixo d'entrada, ja no em fan un col·lega seu heterosexual.
0: Sí, però com ho fas, això? Perquè tampoc ja...
1: Amb alguna broma.
0: Us vull... Ah!
1: No, amb alguna broma, sempre l'humor per sobre de tot. I aleshores, a través d'una broma, jo què sé, no sé, ara no se m'acut cap, però en una oportunitat que hi hagi un tècnic guapo així, i per favor, traieu-me això d'aquí, que me'l menjo.
0: I ja està fet, no?
1: I ja està fet, ja tothom ho entén, i ja està.
0: Al·lèrgia als matxirulos, no? I tirar cap endavant.
1: No, més que res, perquè és que no puc ser còmplice, no?, d'un joc així.
0: I si la cançó del Titi, la Libérate, va portar llum per moltes persones, ara anem a les seves antípodes, que és el tema que has escollit a la teva cançó Antillapis, que és la cançó que odies, de fet, tots l'hauríem d'odiar, ara en parlem. És del jamaicà Buju Banton i es titula Boom Bye Bye.
2: It's like boom, bye, bye, in a body boy head. Why not promote no nasty man, them a feed them.
0: I no cal escoltar-la gaire més ni donar-li un segon més al llapis de memòria, perquè sota aquesta aparença de reggae simpàtic,
1: sí.
0: Un missatge... Clar, jo no ho sabia, i quan m'ho has explicat, dic...
1: Sí,
0: això és terrible.
1: És un crit a pallissar i a cremar homes gais. Jamaica és un dels països més homofòbics del món. La gent no en té consciència. És un país que cau simpàtic, els porros, el reggae, no sé què, però es veu que, diguéssim, a qualsevol lloc ho posa, un dels països més homòfobs i amb lleis més restrictives en aquest aspecte.
0: I tu quan descobreixes aquesta cançó?
1: Doncs justament, jo sóc soci del Casal Lambda, de l'Institut Lambda, i edito unes revistes cada tant, i allà parlava d'aquesta cançó. I que l'havien amb ell suspès de molts festivals justament per aquesta cançó.
0: De fet,
1: cosa que està molt bé.
0: A l'Spotify no està, la cançó.
1: No? Veus?
0: Cosa que està
1: molt bé.
0: L'Spotify té moltes coses negatives, podríem dir, però en aquest sentit, doncs mira...
1: Tenen una mica d'ètica encara.
0: El César, el que és del César.
1: I tant.
0: Tu has patit capítols d'homofòbia en algun moment?
1: No.
0: Tens aquesta sort, no?
1: Dels greus, no. És a dir, sí que m'han dit maricón pel carrer, però això ja veus.
0: La pela.
1: Sí, exacte, també m'han dit catalonufo, o jo què sé.
0: Clar, és que anem sumant minories, sí, Oriol.
1: I som, exacte, com deia la Maria Mercè Marçal, no?, que sóc tres vegades víctima, però ser dona, per ser treballadora i per ser catalana, doncs el mateix. I, però vaja, no he patit grans actes homofòbics.
0: Ja sé que el que diré ara és molt fifi, però davant d'imbècils com el jamaicà aquest, a part de que ens hem de revelar, i si cal donar una hòstia, doncs la donem i no passa
1: també,
0: res.
1: També, i tant, i tant.
0: I l'altre remei és cuidar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos molt d'amor i alegria.

0: Escollit aquesta cançó, Oriol?
1: Perquè em dóna alegria, em dóna bon rotllo, em recorda el meu home, el Javi Saragossa, que ja no hi és, però que a ell li agradava molt aquesta cançó. I, pup, de seguida penso en ell.
0: Tu vas venir a aquest programa el 2021, i de fet, quan et vam tornar a convidar, vas dir, Amparo, que heu perdut el meu llapis, no passa res, ens ho pots dir. I no, no l'hem perdut. Simplement que el 2021 tu encara estaves en un procés de dol.
1: I tant.
0: Que no sé on el tens ara. Perquè
1: no, l'he passat, diguéssim.
0: El Javi va morir el 2019, sí. I tu estaves molt fet pols, i a mi, jo volia saber, que també et puc trucar, però volia que tornéssim a passar pel llapis de memòria, perquè aquests 5 anys entenc que han donat per molt.
1: Sí, sí, han donat per molt per superar un dol. Tinc una nova parella i tinc nous projectes i tinc el Javi en el record, però segueixo endavant.
0: L'has pogut posar en aquell lloc?
1: Sí, sí, tant i tant. I ara penso en ell i em dóna alegria, com diu la cançó.
0: Que bé, que bé.
1: Sí, tant.
0: I aquesta nova parella qui és? Podem saber alguna cosa més? Tenim un punt ros aquí, Oriol. Com us vau conèixer?
1: Doncs mira, per una aplicació, que es diu Grindr. El Tinder és per heteros i el Grindr és per gais, diguéssim. I ens vam conèixer a través d'això. Som dues persones molt diferents, d'edat també, ell és molt més jove que jo, però és molt interessant, és un tio molt interessant.
0: Estàs content, eh?
1: De professió, apicultor i gerocultor.
0: Què fa?
1: Apicultor es dedica a les abelles i gerocultor es dedica a la cura de la gent gran.
0: Molt bé.
1: I ja em preparo ja per la bellesa. Ja m'he buscat algú que...
0: Estamos trabajando en ello, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Oriol, sí, estàs molt content. I, a més, suposo que durant molts anys vas pensar jo seré vidu tota la vida, jo d'aquí no em moureu.
1: Exacte, jo seré fidel al meu home encara que no hi sigui. I mira tu.
0: Bueno, és un procés.
1: Està bé, i tant.
0: Col·locar-ho tot allò. Mm-hmm. Doncs jo crec que amb aquest missatge estem... Vull dir, no podem acabar millor el teu llapis de memòria.
1: Acabem amb una.
0: Vale. Tu vas venir aquí dient que tenies un hort fa 5 anys, que un hort era una obra de teatre. Tu el veies i veies com la formiga es barallava. Com està el teu hort?
1: Doncs està bé. Acaba de passar l'estiu, estic arrencant les tomaqueres i preparant la terra per començar a tornar a plantar les coses de tardor.
0: Sí, el show must go on, el teatre continua.
1: Continua. I a més la natura no s'atura mai.
0: Això és veritat,
1: La cabrona. Sempre canvia.
0: Com nosaltres, que som natura, al final. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et donaré dues opcions, que a més són molt diferents entre elles. Tenim Inici de campana, de Maria del Mar Bonet, i també tenim Hey, Big Spender, de la pel·lícula Sweet Charity. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, sí, sí.
0: És que aquí se'n riuen del meu anglès i ara he decidit que ja em tiro a la piscina i ja dic Sweet Charity. Doncs i parlo així com si fos d'Oxford.
1: És molt bonica la Sweet Charity, perquè la pel·lícula i la cançó, perquè és un treball excel·lent de Bob Fosse, que és un mestre de l'art musical, no? De les pel·lícules. Però em quedaria amb la Maria del Mar Bonet, perquè és una cançó que és tan moruna, tan àrab, diguéssim, que dius, és que som germans. Com podem negar aquesta evidència?
0: Sí, està en Mediterrània.
1: Exacte. Només sentint-la, mira, ja dius... És el Mediterrani pur.
0: Clar, és que estem allà.
1: Som allà, sí, sí.
0: Doncs, Oriol Grau, ha sigut un veritable plaer.
1: Igualment.
0: Tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, guapo.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: que el patrocinio se retire. Para esas cosas sirve la fama, pero ¿para qué más?
1: Sí, hemos citado el caso de Bardem, también con el mismo tema de Palestina
0: Palestina.
1: Pero es muy buen ejemplo. Sí,
0: mucha gente se la juega y el programa es estupendo. Y cuando he escuchado que el patrocinio se retiraba, he pensado, es la parte buena de la fama, porque no nos olvidemos que los famosos también tienen una parte referencial.
1: Totalmente.
0: O sea, para mucha gente es una referencia. Hay que saber a quién convertimos en referencia, ¿no? Esa es un poco la clave. Y hoy lo hablamos con Edu Galán, que vendrá a las 2 de la mañana en directo, y con Alejandro Pelayo.
1: Puede ser famoso y sumarte a una lista de personas que piden que no se apoye económicamente al Estado de Israel por lo que está haciendo en Palestina, o puede ser un famoso y convertirte en un antivacunas, por ejemplo.
0: Sí, también es verdad. ¿Hasta qué punto la opinión de un famoso tiene que tenerse siempre en cuenta? Pues depende de por qué esa persona es famosa.
1: El depende sirve para todo. Mara para Torres, todo. Te escuchamos esta noche
0: en
1: El Faro.
0: Chao.
2: Ser Catalunya.
3: L'àlbum de records de Joaquim Maria Pujal.
4: Els tres dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig emetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Grosseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Manolo Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'esports de l'època, vam aconseguir, a poc a poc, anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
3: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. La sala Herbrick Hotel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Ambray tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02, que Ambray comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel amb Òscar Roig estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, el hackeig de dades a Revolut amb l'experta en ciberseguretat Selva Orejón i després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip. Parlem de la climatització a les escoles i del dret a l'eutanàsia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Aleix, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Àlex Calatrava, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Aquestes setmanes, molts universitaris que viuen lluny de Barcelona tornen als seus pisos d'estudiants per començar el curs, però aquest any es troben amb que els preus dels lloguers són més cars que mai i molts alumnes, molts d'ells, no han trobat encara cap pis assequible. Avui a l'article 47 parlem de com la crisi de l'habitatge està afectant els estudiants universitaris. Com sempre, amb en Jaime Palomera, antropòleg i investigador de l'Institut Hidra. Com estàs, Jaime?
3: A tope i content d'estar amb vosaltres.
0: Que bé. Àlex, quan val llogar ara mateix una habitació a Barcelona?
2: Doncs atenció a les xifres, perquè els universitaris paguen de mitjana ara 735 euros cada mes per una habitació a Barcelona. Són les últimes dades que ha publicat l'OCU, són 50 euros més que el preu de Madrid. És una tendència que continua en augment. Si ho comparem amb el 2023, per exemple, ara es paga

0: fins un 33% més del que es pagava aleshores. A Barcelona, si anem barri per barri, l'Eixample, Sant Gervasi i el Raval són els que més cars estan. De fet, el Raval és precisament on hi ha les facultats d'Història i Filosofia de la UB, per tant, un espai doncs, que els estudiants volen viure, i allà són els que tenen els preus més cars, tots per sobre dels 800 euros.
1: Mohamed Rida, de Vilanova i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a la UPC, com estàs?
2: Molt bona tarda.
1: Gràcies per ser aquí al balcó.
2: Vosaltres.
1: Com t'ha anat l'inici de curs?
2: Bé, bueno, aquest inici de curs, bueno, una miqueta millor, al final he aconseguit que una persona m'oferís una habitació.
1: Bravo.
2: Però l'any passat sí que vaig passar molt malament, perquè m'aixecava a les 4 del matí per arribar puntual a les 8, així que, bueno...
1: Ara tens pis,
2: sí,
1: tens habitació.
2: Sí, per aquest trimestre, sí.
1: Què pagues?
2: Al moment no pago res, encara estic allà. És que estic amb una persona gran, que m'ha fet habitació, sí.
1: Val. Què pagaves l'any passat?
2: No pagava res l'any passat, vaig estar agafant l'autobús tot l'any, tot el quadrimestre, o sigui, tot els dos quadrimestres. És a dir, no he deixat trobar fins al campus Diagonal Besòs, són unes 2 hores, 60 quilòmetres. Llavors, els dies que entrava a les 8 m'aixecava a les 4, per arribar a puntuar, perquè, clar, entre que era el tràfic, no, els talls de carretera, etcètera, doncs tardava molt.
3: Et vas plantejar l'any passat buscar habitació, ho vas intentar, no sé si vas desistir, i com et va durar la recerca?
2: No, jo directament no vaig buscar res perquè sabia que el mercat estava col·lapsat i vaig decidir centrar-me en treure'm el primer any perquè és complicat. Val. Perquè sabia de casos que no havien trobat, llavors vaig dir, no buscaré aquest any.
1: Però has fet en algun moment recerca d'habitacions,
2: sí.
1: Què ha passat?
2: Aquests mesos d'estiu, 3 mesos d'estiu, he estat buscant habitació, però m'ha estat impossible, o sigui, he buscat a portals immobiliaris, a agències físiques, també hi havia una fundació per conviure amb gent gran, que tampoc no he trobat, encara estic a la llista d'espera, etc.
1: Tens companys que també estan buscant, imagino.
2: Sí.
1: A quins preus comenten? I quins trobaves tu?
2: Sí, jo, el tema de preus assequibles, si té 150, 400 o 450, trobava molt pocs, no? I la majoria eren perfils fraudulents. I quan vols preus que siguin legals, t'has d'anar a 500 o 600, que és impossible.
3: I l'any passat com et afectava el fet de llevar-te a les 4 del matí, per exemple? No sé si o a vegades havies d'allargar per fer certs treballs o fins i tot si volies quedar amb els amics de la universitat, no?
2: Sí, si em volia quedar, doncs em quedava fins a tard i agafar l'últim autobús, o si no marxar directament a casa, però arribava a les 4, o si surto a les 2, arribo a les 4 a casa, em dona temps de menjar i posar-me a estudiar ràpidament, perquè és que no, m'he d'anar a dormir a les 8 per poder dormir a les 8 hores. Clar, he de reduir la meva vida al mínim, perquè si no, no...
1: Si ara no t'haguessin deixat una habitació, de moment t'estàs tenint sort, què faries? Tornes a anar i tornar?
2: Sí,
1: Des de Vilanova i la Geltrú?
2: Sí, tornar al sistema bàsicament de l'any passat, el de reduir la meva vida al mínim, agafar l'autobús molt aviat per arribar puntual i ja està, perquè no trobava cap remei.
1: Deixem que saluda el Joan Becerra, que és investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials a la UPC. Joan, com estàs? Hola, Joan? Ai, en Joan està en una situació similar a la de Mohamed. Joan, em escoltes ara?
4: Sí que escolto. Sí.
1: Ah, perfecte. Tu et trobes en una situació molt similar. Estàs buscant habitació? L'has trobada?
4: Vaig deixar de buscar habitació fa ja un temps. Si és veritat que vam trobar un pis que semblava bé per anar a viure amb la parella, anem buscant, però no d'una forma completament activa, però si és veritat que quan vam veure, per exemple, aquell pis, simplement és que tot era completament fraudulent i és l'única opció assequible que hem vist durant tot aquest temps amb el que seria el sou d'un doctorand.
1: Què vols dir fraudulent?
4: Doncs el pis sabíem que no tenia cèdula d'habitabilitat, si el buscaves al catastro aquest pis no existia i realment eren unes golfes que realment no estaven ni reformades, que es queien, bueno, és que pràcticament es queien de per si i no oferien un contracte legal, sinó que oferien un contracte en negre i que si el volíem legal ens podien lloguer uns 120 euros.
3: I llavors ara... Diguéssim que has desistit una mica. Quina és la teva rutina diària? No sé si és cada dia que has d'anar a la universitat des d'on vius o com t'ho fas?
4: Clar, el gran problema de fer enginyeria de materials en el doctorat és que tens molts dies que són experimental. I els dies que hi ha experimental, moltes vegades potser al laboratori fas feina de 10 minuts i la resta ho podries fer perfectament teletreballant o a casa. El tema està, sobretot, que quan fas aquestes coses, aquests 10 minuts estan intercalats en 4 dies diferents perquè moltes vegades els materials els d'esperar 24 hores entre passa i passa per preparar-los correctament, per exemple. Llavors, una setmana amb el que fas experimental, fas 2 hores de tren per anar unes altres dues per tornar més o menys, i estàs 10 minuts fent treball que realment necessites estar allà.
1: A part d'aquest subloguer, no? Que aquesta part fraudulenta que ens explicaves, has arribat a llegir, a buscar habitacions i menys o menys quins preus has trobat?
4: A dia d'avui, els preus que trobo, l'altre dia vaig veure una habitació de 8 metres quadrats a 800 euros. Em va semblar una barbaritat. Comparat amb els dos pisos en el que vaig estar anteriorment, és molt diferent. I cada vegada és més car. És a dir, el 2023 ho veia quasi una missió impossible, mentre que a dia d'avui, el 2026, és completament impossible. Però ja no parlo de Barcelona, parlo de voltants de Barcelona també.
3: Clar, i tu deies ara que et movies en transport públic més de 2 hores des de casa fins a arribar al campus, que també aquest any i l'any passat vam parlar de tota la crisi de Rodalies, de retards. No sé si a més és paties també, és confiable el transport públic, tenint en compte que doncs, aquests mesos, com ho hem anat explicant, també has patit per això.
4: Quan estava a tercera carrera vaig fer una assignatura que era estadística i vaig fer un Excel conforme a l'hora d'arribada estimada del tren i l'hora de finalització del viatge estimat, i vaig fer una relació i sempre hi havia 30 minuts de retard. A dia d'avui els trens van a la velocitat que marca, però el que han fet és que el trajecte és 30 minuts més lent que el que era abans, per
1: clar.
4: Exemple.
1: Mohamed, tu igual, no? No,
2: jo agafo l'autobús. Estic parlant
1: de Vilanova i de Geltrú, i què? Vas millor?
2: Agafo l'autobús.
3: Més fiable, no?
2: Sí, igualment els autobusos van plens i col·lapsats des de la primera parada, o sigui, jo havia de baixar a l'estació de trens, és on surten els autobusos, perquè passaven per al costat de la parada de la meva casa plens. Yeah. I a vegades he hagut d'anar a peu, moltes vegades.
1: Palomera, estàs flipant, no? Perquè tenim dos estudiants, bueno, un doctorant, bueno, predoctoral, que han desistit, o sigui, han tirat la tovallola, tenen sort, en diríem, en algun moment ara, perquè van subsistint, però ara, per un universitari, buscar un pis a Barcelona, que és on hi ha la majoria d'universitats, és impossible. Hi ha un preu que cada cop va pitjor.
5: O sigui, en realitat, què és un universitari? Què és un estudiant universitari, ja sigui de carrera, predoctoral, com els companys que parlaven ara? Són persones amb uns ingressos normalment que són ingressos normals, tirant a baixos.
1: Perquè paguen els pares en la majoria de casos.
5: A vegades paguen els pares, a vegades estudien, però clar, tenim un model, i que és un model que ha estat políticament dissenyat en aquest país, que és cada cop més la ciutat és per aquells que tenen molta capacitat o per persones que estan de pas. I durant molts anys s'ha empès un model que fa que aquells que no tenen molts ingressos, ja siguin estudiants o no, hagin de viure cada cop més lluny. Estem escoltant unes històries avui d'uns desplaçaments absolutament surrealistes, no? Això que explicaves ara d'haver de llevar-te cada dia a les 4 per arribar d'hora a classe, o sigui, realment és aberrant, és aberrant. I clar, ens hem de plantejar, això anirà pitjor, em preguntaves, no?
1: Sí.
5: Clar, si tu, parlem de Barcelona ciutat, perquè és el gran hub de l'educació universitària a Catalunya. Sí. A Barcelona hi ha entre 10 i 15.000 habitatges que estan al mercat turístic. Allibera aquests habitatges i ja comences a generar una oferta per moltíssima gent, entre ells estudiants que viuen o volen viure a Barcelona. Per no parlar de que també tenim una part cada cop més gran dels habitatges de Barcelona que són segona residència o que estan destinats a usos que no són per viure-hi. Encara que alguns pensin que a Barcelona ja no hi cabem més o que a Catalunya ja no hi cabem més, ens estem trobant a les ciutats que en realitat el nombre d'habitants d'una ciutat com Barcelona no està ni molt menys en el seu rècord històric. És veritat que ha augmentat una mica, però si compares la Barcelona d'avui amb la Barcelona dels 80, hem perdut població amb el temps. Per tant, aquí calen solucions molt diverses.
1: Mira, jo necessito que ens refresquis com està regulat el tema de les habitacions. Clar, jo he tafanejat en un dels portals, el que tafanegeu, imagino, per on hi han passat tant en Mohamed com en Joan. Hi ha un pis a l'Eixample que diu que té 10 habitacions. L'anunciada habitació val 840 euros i et diuen que calen 60 euros més de despesa, que això serien ja 900 euros. Si totes les habitacions valen igual, algú s'està embutxacant al mes 9.000 euros.
5: Sí.
1: Amb totes les habitacions.
5: Sí, de fet,
1: això és legal? Tu pots tenir un pis gegant amb 10 habitacions i pots posar-les totes a lloguer? si ets el propietari?
5: Ara mateix és il·legal, perquè des d'inicis de 2026 tu no pots... D'acord, tu pots llogar habitacions, però el preu dels lloguers està regulat, i per tant, el conjunt de les habitacions
1: no
5: hauria de superar el preu de l'anterior contracte de lloguer, si aquell pis es jugava sencer,
1: si
5: o del
1: no
5: que digui l'índex oficial.
1: Però si no es jugava?
5: Si no es jugava, el que et digui l'índex, quan vas a la pàgina del Ministeri d'Habitatge, Serpavi es diu, bueno, tu poses índice de precios o índex de preus a la web, i aleshores tu li poses la referència d'aquella casa, d'aquell habitatge, i et sortirà el preu màxim. El conjunt de les habitacions...
1: No pot ser que sigui un pis de 9.000, no?
5: Clar, no. O sigui, segurament això podria ser, per exemple, diguem una xifra, podria ser un habitatge que s'hauria d'estar llogant a 1.000, 1.100 euros, 1.200 potser, segons l'índex, doncs el sobrepreu pot ser del voltant de 8.000 euros. És absolutament il·legal.
1: I si és il·legal, està... He fet les multiplicacions de moltes habitacions que he trobat. No? Hi ha un pis a Aragó que et demanen 940 euros, són 3 habitacions...
5: Vale.
1: Això són gairebé 3.000 euros al mes pel propietari.
5: 940 euros per cada habitació,
1: sí.
5: No? Clar. O sigui, aquí hi ha una regulació a Catalunya que clarament encara no s'està complint.
1: Però per què algú no agafa aquests portals? Clar, jo és que estic pensant en el Mohamed Janjuan. O sigui, això dius, és il·legal des dels inicis de 2026. És que no cal que un inspector fili prim. És que està penjat... Ho he mirat jo, i a més ara, com que ho he mirat, segurament m'arribaran cada dia 80.000 habitacions per llogar.
5: Sí, és més, o sigui, la GNT, l'Agència de Consum, pot entrar i mirar els portals. I l'Agència d'Habitatge té les fiances. Pot veure amb les fiances dels nous, que bàsicament reflecteixen el preu del nou contracte de lloguer, pot comparar amb la fiança de l'anterior contracte i pot veure si el preu està per sobre. O també pot comparar el nou contracte de lloguer amb el que hauria de ser segons l'índex. És una gestió relativament fàcil. Tot això, fins on jo sé, encara no s'està controlant. S'ha parlat moltes vegades de posar control i inspecció, i no està, si t'has trobat amb aquests anuncis, en realitat és la punta de l'iceberg, és bàsicament la demostració de que s'ha fet una llei, però que aquesta llei s'incompleix. I, per cert, ja donarem dades... Però estem veient que no només amb els lloguers d'habitacions, amb els lloguers normals,
1: sí.
5: També estem veient que hi ha un nivell, o sigui, el percentatge de pisos on s'està cobrant per sobre del que diu la norma, la regulació de preus, és, em temo, molt elevat.
1: Dades que donareu a Hidra, eh?
5: Sí, estem treballant.
1: I que ens passaràs al balcó, els primers.
3: En Joan ara parlava d'aquest cas que es va trobar, de subllogar. Com d'habitual és, en el cas dels lloguers d'habitacions, perquè potser es pot trobar un estudiant desesperat que troba un pis que li ofereixen pagar, jo què sé, l'habitació amb negre, el preu que sigui. O hi ha aquestes apps de buscar pis en els quals es fa una entrevista i després de les condicions pot ser més fàcil que siguin més irregulars perquè estem parlant d'una habitació. Això passa molt en el cas de les habitacions, i què hauria de fer la persona que es troba en aquesta situació, que és o faig això o no, al final no tinc cap alternativa, no?
5: Clar, és veritat que una persona que ni tan sols està a Barcelona, que està potser a 2 hores de viatge i que està en una situació bastant límit, no està en posició per negociar gaire. Però sí que jo recomano a tothom que ens estigui escoltant que el primer que has de fer és assegurar-te de que l'habitatge existeix.
1: Ah.
5: Perquè hi ha molta gent que paga i es troba que era tot una estafa, que no hi ha casa, no hi ha propietari, no hi ha res de res.
1: Això va passar a tu, perdona, Mohamed.
5: Que l'habitatge existeix.
2: Sí, em va passar. Va ser una habitació de fotocasa que m'estava penjada idealista, que semblava real, no? Llavors vaig contactar amb el perfil del propietari, em va escriure per WhatsApp i tot, em va passar fotos i vídeos, li vaig trucar, vam parlar i tot. Era una habitació al carrer Pujades, llavors em va demanar una fiança de 50 euros, li vaig pagar la fiança i em quedava un dijous per poder veure l'habitació. Llavors jo vaig anar el dijous i no estava allà. Em va tornar a escriure, em va dir que tenia problemes de feina, no? I que ja em diria quan. I al final va deixar d'escriure, em va bloquejar i tot, i no he sabut res més.
1: I has perdut els 50 euros,
2: sí, bueno,
1: i t'has desesperat.
2: He ficat una denúncia també pel tema aquest de l'estafa.
1: Ha fet bé?
5: Sí, perfecte. Has fet el que s'ha de fer. De fet, els propis Mossos d'Esquadra diuen que en quan pateixes l'estafa, o encara que no t'hagin arribat a estafar, si veus que t'estan enganyant, aturar-ho tot i reportar-ho, totes les dades, tota la informació, el que tinguis per escrit, a la policia.
1: Detallat, vale, una
5: és aquesta. A qui ens estigui escoltant pot dir, home, és obvi, no? Bueno, depèn, quan estàs, insisteixo, en una situació d'urgència, que necessites trobar pis, i potser no vius a Barcelona, o a la ciutat on estudiaràs, doncs et trobes que, mira, escolta, d'acord, et faig la paga i senyal i ja m'ensenyaràs el pis. Mm. Per tant, saber que existeix la casa. Dos, saber que la persona amb la que parles legalment et pot llogar la casa o l'habitació. Si és un propietari, que s'identifiqui com a tal, és a dir, que en el contracte, que consti per escrit, que aquesta persona té la propietat de l'habitatge. I si no és propietari, si és el llogater, una persona que té un, no, que et diu que lloga tot el pis i que tu et sublloga o et relloga una habitació, comprovar també per escrit que el propietari, que l'amo de l'habitatge, li ha donat permís. I això ha d'estar per escrit. Una persona, legalment, no pot rellogar cap habitació ni cap part de cap habitatge si no s'ha posat d'acord amb la propietat, és a dir, amb qui és propietari d'aquella casa.
1: Pot ser que tu estiguis llogant aquell pis, necessitis marxar durant una època i demanis permís al propietari i te la deixis rellogar.
5: Clar, i això ha de constar per escrit, hi ha d'haver prova documental.
1: Una alternativa, que això t'ho volia preguntar també, els pisos i les habitacions són les residències d'estudiants. No sé si Mohamed o Joan us ho heu plantejat.
2: Jo vaig mirar les residències i quan vaig veure que els preus rondaven els 800 o per allà, no m'ho vaig plantejar perquè és impossible. També en un campus hi ha una residència d'estudiants, però és privada, i la més barata era una habitació compartida, 650 euros, sense el tema dels subministraments, etc.
1: Val. Preus pels núvols també. Joan, en el teu cas?
4: Hi ha el campus Diagonal Versus també, que és on estic estudiant el doctorat. Bueno, jo vaig mirar quan estaven construint la residència, els preus eren increïblement grans i a dia d'avui aquella residència realment les úniques persones que estan són visitants d'Erasmus i és una queixa que tenim tant professors com alumnes com els que estem doctorant, perquè al cap i a la fi el que estem veient és una residència que han construït completament de luxe, vale? Amb preus de luxe, i realment el que busca un estudiant és un lloc on pugui estudiar, pugui dormir, pugui tindre les seves coses i al cap de setmana doncs, tornar amb la família o fer qualsevol altra cosa. Però sí, és veritat que és un cas que és indignant i és un negoci realment el que estan fent allà i ja està.
1: Clar, Jaime, construir residències d'estudiants públiques resoldria aquest problema? Està a l'agenda d'algú?
5: Algunes universitats, per exemple la UB,
1: sí, la Vila,
5: farà una expansió i en principi n'hi hauria d'haver. Però si passegeu per les ciutats on hi ha universitats...
1: Això t'anava a preguntar. Com
5: mireu les grues, mireu les grues una mica. Què veureu? Veus moltes noves residències d'estudiants, efectivament a preu d'or. És un dels grans negocis, sobretot dels fons d'inversió internacionals, que han decidit que, escolta, un lloc on sí ens interessa construir és en l'àmbit de residències universitàries, perquè a vegades n'hem parlat, no? Si tens un estudiant que està uns mesos i després marxa, això vol dir que l'actiu rota, que el preu es pot actualitzar molt més ràpid i, per tant, és un mercat que ofereix unes rendibilitats superaltes. I a mi em preocupa molt i m'indigna, sincerament, veure com s'estan construint aquestes residències a uns preus tan elevats, quan a les nostres ciutats no, l'espai no és infinit, no és il·limitat. L'espai a les ciutats que hem construït cada cop és més escàs i, per tant, s'ha de prioritzar no només residències públiques, sinó, sobretot, habitatge assequible.
1: Sí, sí.
5: Si una ciutat promou, creient-s'ho, l'habitatge públic, assequible, cooperatiu, n'hi haurà per gent treballadora i per gent que està estudiant o gent que està estudiant i treballant. Però ara mateix no estem aquí. I de debò que m'indigna, o sigui, tu vas pels carrers d'una ciutat com Barcelona, també Lleida, Tarragona, i et trobes aquest tipus de residències privades a uns preus prohibitius, que aquí sí que la construcció va ràpid, fixeu-vos-hi, la quantitat de grues per fer residències.
3: L'altra cosa que pensava és com canviaria tot això si, un, hi hagués un transport públic que funcionés per la gent que ve de fora de Barcelona, i dos, si igual no tot estigués tan bé, tan concentrat, a Barcelona o als voltants, no?
1: Més dispersades potser, les universitats.
3: Potser, no sé si el problema de l'habitatge també seria... es plantejaria d'una manera diferent.
5: Aquest és un gran tema. O sigui, sovint quan dius, escolta'm, hi han molts habitatges buits, és que ja els tenim construïts arreu de Catalunya, la resposta immediata d'alguns és que no estan on els necessitem. Doncs potser hem de pensar al model territorial. Per què estem fent que tothom hagi d'anar a les grans conurbacions a viure-hi? Això té un límit. I per tant hem de pensar també en termes de no només de sostenibilitat, sinó de la tranquil·litat de la gent de no passar bona part de la seva vida desplaçant-se. Si comptem les hores que la gent es passa o el transport públic o el cotxe per anar de la feina a casa, de la casa a la universitat, estem parlant d'un temps vital que estàs...
3: Mira, Mohamed llevant-se a les 4 del matí, exacte, per arribar a les 8 a la universitat. Sí, sí.
5: Però ens hem de plantejar això, és a dir, mira, Barcelona, us donaré la dada, a Barcelona, ara mateix, els solars que té Barcelona, aproximadament pot construir unes 70.000 habitatges.
1: Sí.
5: Però no en els pròxims anys. En el que li queda a Barcelona, de vida. És a dir, per sempre més.
1: 70.000 em sembla poquíssim.
5: Clar, en els seus solars. Evidentment es poden fer remuntes, es poden fer altres coses. Mm. Això, si voleu, un dia en parlem.
1: Home.
5: Però que Barcelona pot créixer amb habitants i amb, com us deia abans, Barcelona havia tingut molta més població en el passat. Tenim cada cop més tendència a viure amb més espai, menys gent. Malgrat que hi ha relloguer d'habitacions, cada cop hi ha més gent que viu una sola persona a casa, no? Per tant, aquí també hi ha... es poden fer moltes coses, però hi ha un límit. I, per tant, hem de pensar també al model territorial.
1: Parlem d'aquest límit algun dia. Fem els solars un dia. Sempre obres el meló a última hora i dic, m'encanta. No, del que queden d'aquests 70.000 habitatges, que són els que es poden construir i mai més...
5: En els solars.
1: En els solars.
5: O sigui, identificant els solars.
1: De parlar dels solars. Joan Becerra, investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials de l'UPC. Molta sort, de veritat, que et vagi bé l'any, malgrat tot.
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Mohamed Rida, de Vilanova, i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a l'UPC. Gràcies. Ves en compte, que no et tornin a estafar. Gràcies per fer confiança.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
5: Ànims.
1: Palomera, ens retrobem d'aquí dos dimarts. Això. A l'article 47. Una abraçada també.
5: Gràcies.
1: Joan, què recollim del dia?
3: Avui hi ha hagut sessió de control al govern espanyol, al Senat, i ha passat això.
6: Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación. Diciendo de las alertas, no hubo ningún tipo de alerta referente a lo que finalmente pasó.
3: El ministre Fernando Grande Marlaska i els crits dels diputats del Partit Popular demanant la seva dimissió.
7: Ruego silencio, señorías.
3: Crits de dimissió durant força estona en aquesta sessió al Senat sobre Ceuta. Avui, que a més és notícia el maquillatge de les llistes d'espera en un dels hospitals públics de referència de Madrid, el Ramón y Cajal. El País ha publicat que dos responsables de la gestió de l'hospital van rebaixar la gravetat de pacients que esperaven ser operats amb l'objectiu de millorar les estadístiques de les llistes d'espera. El que feien és reduir la prioritat de les intervencions perquè els casos no es tractessin com a prioritaris i d'aquesta manera no s'incomplissin els terminis. Van fer canvis d'esquena als metges, que havien determinat el temps d'espera per cada intervenció sense veure els pacients, i en un dels casos, un pacient que era una nena corria el risc de perdre una cama, però una metgessa va decidir ignorar l'ordre del seu cap de retardar l'operació, i en altres casos, segons explica el metge denunciant, els pacients es retorçaven de dolor. És una de les notícies també d'aquest dia.
1: Ana Palet, graderia del balcó, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
1: Avui he escoltat la roda de premsa de Hansi Flick.
8: T'ha agradat?
1: M'ha agradat, sí. És que m'encanta com respon. Mira que el tradueixen.
8: Amb una naturalitat, sí. No, però és molt senzill a l'hora de parlar i al final, tot i que és la prèvia del Barça Racing de demà, un partit molt especial en aquesta emissora perquè farem la transmissió conjunta, la prèvia amb Catalunya Ràdio, recordant aquests 50 anys de transmissions en català. Avui a la graderia del balcó explicarem més detalls d'aquest dia tan important, però a banda de ser una prèvia d'un partit partit normal, tot gira ja entorn a la pilota d'or, que ho dèiem ahir.
1: Ja ha tornat amb el tema, clar.
8: Sí, sí, ha parlat Javier Tebas sobre la pilota d'or, ha parlat Hansi Flick sobre la pilota d'or, escoltarem totes les reaccions a la graderia del balcó.
1: De fet, ha fet una broma, no, Hansi Flick, ha dit i que s'acabi aquest tema. No sé com ho ha dit en anglès,
8: sí,
1: perquè ho traduïen.
8: Sí, perquè al final ell...
1: Però dic, ja prou, i tots els periodistes han rigut.
8: Sí, ell, el club li ha demanat que remi en la direcció perquè la Minya me l'acabi sent el guanyador, però home, prefereix parlar només de futbol.
1: Clar.
8: A banda d'això, tenim en joc l'Espanyol, que està jugant contra el Rayo Vallecano al camp de Butarque, del Leganés, i de moment ho té una mica de contra, perquè minut 25 està perdent 1-0 l'Espanyol contra el Rayo, per tant, a veure si els de Manolo González poden remuntar, seria llavors la tercera victòria consecutiva, i la notícia del dia, que també comentarem, és que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions l'any 2029, ho analitzarem també a la graderia del balcó, a veure si aconseguim que càpiga tot en mitjoreta.
1: Se t'ha girat feina, gràcies, Palet.
8: Vinga, quarts de nou, ens escoltem.
1: Fins ara. Carbó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
1: Que pensava jo avui que fa tanta calor al carrer com a l'andana del metro, però que això canvia demà i que haurem de tornar a parlar de les alertes del mòbil.
9: Avisos en tenim ja, de moment el nivell màxim és taronja, però és una situació que d'entrada tindrà un horari diferent a l'anterior,
1: sí?
9: Que pel tema de gestió alertes ja tinc jo que serà més còmode, perquè això de les escoles sempre és més traumàtic, ja que la pluja arribaria sobretot a partir de migdia i especialment la més intensa entre el final de la jornada i la matinada de dijous. Però sí, ve una d'aquelles situacions en què des de la meteorologia hem d'advertir, perquè les eines que utilitzem ens estan donant acumulats molt significatius, de 100 a 150 litres per metre quadrat en poca estona, i algunes comarques que ara intentarem detallar. Però sí, s'acaba una nova calorada, no és l'última, en tindrem més, però la idea és que va baixant de pistonada, no?, la calor, el sí que va pujant. Avui hem tingut màximes de fins a 37-38 graus a l'interior de l'Ebre, és una passada, és una barbaritat, però ja no pujarà més, i els pròxims dies, demà, més que calor farà aixafogor, sobretot abans que arribin les tempestes, i després tindrem un parell de dies en què les temperatures quedaran molt contingudes per tornar a pujar a finals de setmana. I les tempestes, doncs, ja de bon matí els núvols aniran a més, al migdia els primers xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona,
1: sí?
9: Aquelles situacions que pot ploure a la plaça Lesseps i no a la Vila Olímpica.
1: Sí. Fort,
9: o
1: no? Ploure fort, a més, no?
9: Però aquests primers al migdia seran de molt curta durada i no serien els problemàtics.
1: Val.
9: La situació s'anirà complicant a mesura que avanci la tarda. Si posem una hora, que és per on van els avisos, per exemple, seria a partir de les 5-6 de la tarda, i el gruix arribaria poc abans de la mitjanit i fins ben entrada la matinada. I què passaria en aquesta segona tongada de pluges? Doncs que ja cauria al cel, literalment. Vist des d'ara, els punts més delicats seria entre el Ripollès i el Berguedà. També hi hauria acumulats significatius a gran part del Bages, i a mesura que anem cap al sud, la pluja cauria amb més intensitat ja cap a l'Anoia i a tot el Penedès. Un altre cop a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, sí. També al Garraf, és on es poden acumular aquests més de 100 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona. A més, tempestes que anirien acompanyades de fortes ratxes de vent. En aquestes situacions és habitual que hi hagi fins i tot algun tornado, i tempestes que també podrien comportar algunes calamarsades o pedregades.
1: Doncs no dic que poseu el paraigües a la bossa, perquè si fa aquest vent...
9: No, no ajuda massa.
1: Senzillament feu el que pugueu demà.
9: Sí,
1: protegiu-vos. Gràcies, Carbó. Demà ho repassem.
9: Fins demà, que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimarts, 15 de setembre. Joan, què ha de sonar?
3: Macklemore.

0: Bé, hi ha moltíssima indignació amb el que li ha passat a aquest artista nord-americà, Macklemore, raper, que ha estat acomiadat com a artista convidat de la gira que està fent Ed Sheeran pels Estats Units. Tot perquè en el primer dels concerts on va aparèixer davant de 45.000 persones va dir això.
1: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up.
0: Diu, he pensat en com dir això tot el dia, però un dels motius pels que volia aparèixer aquí en aquest estadi davant de 45.000 persones era perquè vull aparèixer en estadis de tots els Estats Units i dir simplement aquestes paraules.
1: Free Palestine.
0: Free Palestine i alguns aplaudiments del públic i afegia.
1: I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ho dic clar i clar perquè la gent de Gaza, de la Cisjordània, sàpiga que no els hem oblidat.
1: Thank you guys to all of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you.
0: A les meves germanes, germans jueus, les meves crítiques no són en cap cas contra el poble jueu, sinó contra unes polítiques genocides i de l'apartheid.
1: So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear.
0: Això és el que va dir fa més d'una setmana en aquest estadi i crec que és interessant escoltar exactament tot el que va dir, tot el que va passar, perquè després la gent doncs pugui donar les seves opinions, però que sàpiga exactament què va dir i què va fer a Macklemore en aquest estadi. És a l'estadi de MetLife, a Nova Jersey, durant aquesta gira nord-americana de l'Ed Sheeran, que es diu Loop Tour, i en ella després el propi artista Macklemore va cantar aquesta cançó, Hinge Hall.

0: funding.
1: És una cançó que havia escrit durant les protestes que hi va haver d'estudiants als Estats Units contra el genocidi, que van ser fortament reprimides, i que es titula Hin, que és la noia palestina de 6 anys que protagonitza la història de la veu de Hin. But the people are in the streets, you can pay off Meta, you can't pay off me. Bé, doncs va cantar aquesta cançó a l'estadi amb les pantalles del darrere amb la bandera palestina, amb imatges del genocidi, i doncs a partir d'aquí el Consell Israelí Nord-Americà, aquest concert el va fer, va venir a Sheeran, va fer la seva actuació, i això es va repetir el dia següent, va ser un cap de setmana, 4 i 5 en el mateix estadi. Què va passar després? Que el Consell Israelí Nord-Americà es va queixar, va demanar que es vetés el raper. I de clar, a ell encara li faltaven 8 concerts com a artista convidat. Doncs el que ha passat és trist, no sé si sorprenent, però potser sí que sembla sorprenent fins i tot que es pugui arribar en aquest extrem.
2: Com tu dius, és trist i no és sorprenent.
1: Sí, se l'ha fet fora, a Macklemore. La promotora d'Ed Sheeran li ha dit que no continua amb ell pels pròxims concerts. Això ho vam conèixer ahir, aquesta decisió final, i el propi raper a les xarxes ha fet un post donant la seva versió. No ha volgut carregar contra Ed Sheeran, sinó que en culpa de tot plegat el propietari dels New England Patriots de la Lliga Nacional de Futbol Americà, la NFL, que es diu Robert Kraft. Aquest home és propietari d'alguns dels estadis on es feien aquests concerts d'Ed Sheeran, i Macklemore assegura que el propi artista Ed Sheeran li va dir que era aquest home el qui va anar convencent a la resta de propietaris d'estadis que li fessin un ultimàtum. És a dir, si Macklemore es queda, Ed Sheeran no podrà tocar els estadis als que són propietat. I en aquella conversa que va tenir amb Ed Sheeran, a qui qualifica d'amic, que es coneixen des dels 13 anys, doncs va passar això, segons Macklemore. L'Ed li va dir que les paraules de Free Palestine i la bandera de Palestina eren doloroses per moltes de les persones a les que parlava, i Macklemore diu: jo li vaig contestar que si aquestes paraules eren més ofensives que desenes de milers de nens palestins sent assassinats per Israel, llavors hi havia una desconnexió fonamental entre on eren aquestes persones i on era jo. I afegia Macklemore: si aquestes paraules em costen l'escenari, mentre retorni la conversa a Palestina, llavors és la gira més exitosa que he fet mai. Doncs atenció, perquè fa molt poca estona Ed Sheeran ha fet un comunicat i ha donat la seva versió. En un post que trobareu, per exemple, a Instagram, a la xarxa X, força extens, Ed Sheeran diu que la decisió de retirar a Macklemore de la promotora és de la promotora, no ha estat seva com a artista, sí, perquè el contracte de Macklemore era amb la promotora i no amb ell. Això és el que diu Ed Sheeran.
2: És a dir, no s'acaba de comprometre, no?
1: I no acaba de responsabilitzar-se del que han fet amb Macklemore. I cita Robert Kraft, també Ed Sheeran, com el responsable de tot plegat, com també fa Macklemore. Diu que l'Ed Sheeran explica que ell va intentar mediar entre les dues parts, entre Macklemore i la promotora i els propietaris, però com que la postura dels propietaris i d'aquest home, de Robert Kraft, era tan inamovible que no ha pogut fer res. I diu que, a més, no volia decepcionar els fans, a tot el personal que treballava a la gira, tota la gent que estava implicada en això, i que no volia cancel·lar-la, i que per això ha passat el que ha passat. I diu: ell, jo no sóc còmplice, i diu, només perquè no parlo públicament no vol dir que no tingui la meva opinió personal sobre un conflicte devastador. I no perquè no parli públicament no vol dir que no m'importa. I tampoc vol dir que no doni suport a les causes a la meva manera. Bad habits lead to late
2: nights. Temps d'anar amb peus de plom. Mira, ara m'agradarà preguntar-li divendres.
1: És extremadament cautelós, diguéssim,
2: clar,
1: Ed Sheeran. No es vol posicionar, no vol dir res,
2: no,
1: simplement
2: perquè
1: es limita a dir que no vol que cancel·lin la seva gira i que...
2: Mira el que està passant ara amb els autors, que li vull preguntar a la Mònica Planes divendres amb el documental NASA.
1: Sí, sí, sí.
2: No? Que ha incendiat Israel i acusa els seus directors de traicionar la pàtria.
1: Però que explica
2: perquè
1: molt...
2: Perquè els van aplaudir durant 25 sí, sí, minuts.
1: Explica molt, no sé si com està als Estats Units o com està al món, però que simplement perquè hi hagi un artista que en un estadi digui Palestina lliure, que literalment al cap d'una setmana se'l faci fora de la gira.
2: Però sempre diem que els artistes s'han de mullar.
1: Però els que es mullen, què els hi passa?
2: Doncs
1: aquest és el problema.
2: Ho estem veient. 2 minuts i ja tenim en comunicació a la Selva Orejón per parlar de ciberseguretat.

0: 7 i 40, és dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta Selva Orejón. Com estàs, Selva?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: La Selva és pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i estem esparverats, sobretot en Joan Bofill, amb el que ha passat amb Revolut.
2: Bueno, Revolut, els oients segurament coneixeran, que és aquest banc...
0: És que a mi m'ha dit, ara, no tens Revolut?
2: No, ara comença a tenir alguns caixers, però ha estat sempre una banca totalment virtual, una empresa tecnològica, que a més va molt bé per viatjar, perquè hi ha molt poca comissió entre si canvies de divisa. Doncs aquest banc, que cada vegada té més i més clients, resulta que ha patit un incident que ha exposat les seves dades dels seus clients, dades que estem parlant, doncs, de DNI, fotos de verificació, números d'IBAN, historial de transaccions... Com ha pogut passar això, Selva, amb un banc de... que a més és un banc que creat i es... O sigui, no sé si pot ser dels més experts en el tema de la protecció digital.
1: Sí, mira, és molt important comprendre que no és que hagi hagut un accés no consentit a les seves comunicacions, ni hi ha hagut un hackeig. El que hi ha hagut, i primer de tot hauríem d'avisar, que és pels clients italians.
2: Vale.
1: De moment, encara no es té cap sospita de que hagi afectat algun altre país més.
0: Doncs m'encanta el que va passar de moment, quan diu de moment, la Selva
2: sabem,
0: és...
2: No? Clar.
1: Clar, home, sí, perquè s'ha de ser prudent. Primer ens hem de quedar molt amb les evidències i amb el que realment s'ha pogut ratificar. Doncs aquí hi ha hagut, per una banda, una suplantació d'una identitat d'una agència federal i se'ls sol·licitava una sèrie d'informacions de, bueno, doncs del tipus que es gestionen a través d'aquest tipus de banca, que per una banda tenim tot el que té a veure amb transaccions i amb historial bancari, amb passaports, amb vídeos de verificació i amb unes altres dades que són necessàries per poder verificar que realment existeix el client real que hi ha al darrere. Què ha passat? Que ara, com a última hora, doncs els grups aquests ciberdelinqüents, que són molt graciosos, han començat, per donar fe de vida de que tenien aquestes dades, a filtrar passaports de clients i historials de transaccions com a mesura també de pressió.
2: Però a on els han filtrat?
0: Exacte, a on?
1: A la dark web.
2: Perquè l'agafin altres ciberdelinqüents.
1: Bé, per una mesura de pressió contra el banc i per una altra banda també per poder mostrar que efectivament sí que ho tenen. Com quan hi ha un segrest i et posen allò del diari amb el dia, etc, doncs això mateix.
0: I Revolut ha notificat oficialment l'incident als seus clients, és a dir, estan tocant a tots els italians que les vostres passaports estan navegant per la dark web?
1: Doncs mira, hi ha hagut, i des de ja fa bastants anys, hi ha l'obligació legal de poder notificar quan hi ha hagut el que se li diu una bretxa de seguretat. I per tant, a l'Agència Italiana de Protecció de Dades s'ha hagut de confessar davant d'aquesta situació quins eren els incidents que tenien i fins on era l'abast. Però a part també, Revolut ha fet un comunicat i el té disponible a la seva web en el que indica, igualment, jo recomano que sempre que ens passi una cosa així, que si no ens han notificat, com és el cas dels usuaris espanyols, que siguem nosaltres de manera proactiva qui sol·licitem si hem estat o no afectats per aquesta situació
2: i
1: quines serien les dades. A través del correu de dpo@revolut.com o de l'empresa que sigui.
0: Ara és aquell moment que el Joan es desconnecta de la secció. Llavors ell es posa a fer les seves coses amb Revolut.
2: No, pots fer-ho
0: després?
2: Jo volia preguntar-te, Selva, o sigui, clar, en casos quan hi ha contrasenyes compromeses, dius, bueno, el que es pot fer, si passa, com a usuaris, si ens avisa tal empresa que li han hackejat les dades del nostre mail i contrasenya, doncs el que fas és, no sé, canviar la contrasenya o... Però clar, en el cas del passaport, del DNI, clar, això té difícil solució. Com es pot protegir algú quan sap que el seu passaport s'ha filtrat, no? O sigui...
1: Clar. Mira, jo et diré el que faria la Selva Orejón si li passés, i és que, sincerament, faria un nou passaport.
2: Anar a renovar
1: perquè...
2: el passaport, clar.
1: Sí, et canviarien també el número d'equip. I jo crec que quan hi ha dades d'aquestes característiques, evidentment, ara ja tenen doncs, els domicilis i el vídeo de verificació, i etc. Però jo crec que és important per aquestes qüestions i sobretot perquè s'ha de posar una denúncia davant del cos policial i notificar que ha passat això i que per tant has de fer un canvi de passaport. Ara, També us diria una cosa, que igual que deia que hem de ser prudents, crec que també hem de ser exigents, perquè el que avui ha passat també és que s'ha arribat a notificar que l'empresa RecordGo ha tingut també una filtració de dades de 637 gigabytes, que es diu ràpid, però
0: RecordGo,
1: és una parada.
0: RecordGo, recorda'ns què fa?
1: Ah, és lloguer de cotxes.
0: Lloguer de cotxes, sí, és veritat.
1: Sí, i clar, aquí tres quarts del mateix. Hi ha
0: és que jo he llogat amb RecordGo, estic pensant.
1: Clar. Ai, doncs Anna, et passaré després quin és el...
0: En sèrio,
1: bueno, de fet, ho puc fer públic. Quin és el, bueno, el formulari que s'ha d'omplir i què és el que s'ha de fer.
2: Doncs mira, a les xarxes d'on branding...
0: Però ara
2: sempre...
0: estava pensant, clar, a canvi de passaport, això et pot passar a qualsevol persona. Ja que deies Itàlia, és a dir, li pot haver passat a Giorgia Meloni, per exemple. Això sí, seria greu, és el seu passaport circulant i les seves dades.
1: Oh, i tant, perquè recordem que en el propi passaport o en el DNI també hi ha l'assignatura manuscrita. Que això no és una cosa menor, perquè amb una assignatura manuscrita i amb un DNI pots fer el mateix que estaria fent una altra persona. No vull posar un punt de preocupació, però sí que és cert que tenint un vídeo en el qual s'està donant una autorització o s'està fent el reconeixement de que poses cara a l'esquerra, cara a la dreta, cara amunt i cara avall, doncs estàs donant moltes dades de patrons biomètrics. Per tant, és important demanar claríssimament si hem estat afectats o no, i després sol·licitar l'eliminació del contingut de la xarxa. Per això moltes vegades ens ho demanen els clients, de rastrejar amb tot el que hi hagi. Ara acabem d'entregar una auditoria en el que hi havia moltes signatures manuscrites i noms de passaports publicats a X. Sí, això és una cosa que passa...
2: Mira, feia dies que no...
0: Que no ens espantàvem, vols dir? Fa 15 dies.
2: Que no venia a la secció de la selva i escolta, ara he recordat que...
0: Has recordat que
2: estàs sent terrorífic.
0: Que estàs
2: a... ara ve el següent tema, i el següent tema que tenim al guió aquí...
0: El teníem pendent, WhatsApp.
2: De cop veig amb negreta, selva, què està passant amb WhatsApp? Jo quan ho he llegit he dit, què està passant amb WhatsApp? O sigui, no sabia que també estava passant alguna
1: cosa. Sí.
0: I greu, eh? A més greu.
1: Sí, és grauet. Fa un parell de setmanes vàrem comentar que hi havia una campanya de sol·licitud de pagament o de transferència a través de WhatsApp, en el que s'estava suplantant un dels teus contactes i a partir d'aquí doncs, es posaven clarament en contacte per sol·licitar-te una transferència. Doncs aquí, a part d'aquesta campanya, que hem d'anar... Bueno, sempre hem de ser molt curosos, doncs tenim una altra, que són els atacs de zero clic, que afecten a determinats models d'iPhone, precisament perquè hi ha doncs, una sèrie de softwares que estan no actualitzats, que estan obsolets, i que, per tant, sí que serien afectats doncs, per aquest tipus de malware.
0: Espera, que quan dius no interacció, sense interacció, vols dir que és igual, que tu estàs operant cada dia amb el teu WhatsApp i determinats iPhones els estan passant coses.
1: Sí.
0: No, tant, això... no et fan clicar enlloc, per entendre'ns.
1: No et fan clicar. Els atacs de zero clic, que normalment són molt costosos des del punt de vista econòmic perquè requereix una tecnologia molt més avançada que en els que requereix interacció per part de l'usuari, estaven democratitzats en empreses de malware des de fa ja molt de temps i, evidentment, en grups criminals. Però és que en aquest cas en concret està afectant a determinats models. Amb l'últim iPhone no, perquè a part està tot absolutament securitzat i estan xifrats inclús els... diguem que el software que gestiona els components, com podria ser la càmera, el micro, etc. Però en les altres versions, i si no estan actualitzades, tenen una vulnerabilitat.
0: Però no ho entenc. O sigui, com han aconseguit entrar en aquests comptes de WhatsApp si no ha estat a través de l'enviament d'un arxiu maliciós?
2: Les actualitzacions,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però aleshores què has de fer? Actualitzar sempre i la doble verificació, imagino.
1: Sempre, per suposat, hem de tenir-ho actualitzat. El que passa és que en aquest cas en concret, que jo crec que és el que més ens interessa, és que l'atacant el que està fent és que està enviant un preparat especial. És a dir, diguem que és un software a mesura del que realment necessita. El WhatsApp ho rep, encara que tu no estiguis obrint res, i l'iPhone comença a processar un contingut pel darrere. I tu no ho estàs veient, clar. S'aprofita d'aquesta vulnerabilitat que deia que té el propi sistema que no està actualitzat i aleshores l'atacant és quan ja aconsegueix doncs, el que se li diu sempre executar una sèrie d'accions sense que tu intervinguis. Per això se li diu zero clic.
0: I què volen fer? Els qui entren.
2: Què volen aquesta gent?
0: Què volen aquesta gent? Que entren al nostre WhatsApp.
1: Depèn de cada cas, però per mi, el més important o la bona notícia seria que les falles que han estat ja reconegudes han estat, com es diu ara, no em surt en català, han estat parxeades.
0: Sí.
1: Han estat, anem a dir, sanejades.
0: Sí.
1: I aleshores els nous models de, perdona, els nou, les noves actualitzacions de WhatsApp i d'iOS ja estan completament actualitzades i per tant, doncs, no ens estarien afectant.
0: Però ens hem d'imaginar que és algú que copia totes les nostres converses i potser pot trobar allà dades personals.
1: S'automatitza.
0: Clar.
1: Sí, s'automatitza. Les dades sempre es volen per després poder fer un altre tipus d'atac. Un atac que pot tenir a veure amb suplantar la identitat, amb aconseguir més dades per després poder-te extorsionar, per poder fer un robatori d'aquestes credencials i després fer una revenda. El límit és el cel en un món criminal.
0: Selva, no tindrem temps, però crec que podríem deixar apuntat, perquè de fet el podríem convidar, se m'estava acudint, a l'escriptor Jorge Carrión va publicar a La Vanguardia aquest reportatge sobre les estafes que pateixen els escriptors.
1: Ui, sí.
0: Ell ho ha viscut en primera persona, va rebre el mail d'una associació que organitza clubs de lectura i que li demanaven diners per promocionar els seus llibres. Això passa molt?
1: Sí.
0: Està passant molt? Perquè tenim aquí...
1: aquí
0: mira, en Massip em fa que sí,
1: víctima.
3: Sí,
1: sí.
3: Jo he rebut un email també d'uns que et promocionen. A més, està molt detallat amb intel·ligència artificial, parlant del teu llibre com si se l'haguessin llegit.
0: I tu et pots emocionar
3: de
0: la vida.
3: Sí, quan vaig llegir el primer vaig dir, carai, avui he llegit el meu llibre. Quan vaig rebre el segon vaig dir, s'estan llegint tots els meus llibres? Això és una mica estrany, no? I ara clarament volen treure diners per promoció i per coses d'aquestes.
0: Ah, no va explicar.
1: Ostres, aquí hi ha dues coses que hauríem de veure. La primera és, si realment sembla que se l'hagin llegit, és perquè existeix alguna versió en PDF que potser està indexant, i això s'hauria d'identificar i eliminar.
3: Home, per començar,
1: perquè no hi hagi ningú.
3: Sí, fa un temps que quan va sortir aquell software que ens permetia veure quins dels nostres llibres els havien estat alimentats a la IA, perquè jo teníem bastants llibres que alguns d'ells ni tan sols tenen edició en e-book, algú els havia piratejat, estaven rondant i havien anat a parar per entrenar les IAs.
0: I espera, clar, que encara no comprin, per exemple, tots els llibres d'en Jordi Mir també, del feixisme, per alimentar la...
3: D'aquí dos dies ja la tindrà.
0: La IA, mira, tot ha passat.
3: La IA serà antifeixista.
0: T'han enviat algun mail dient el teu llibre és fascinant.
4: En el cas del llibre no, però jo segur que al Salvador també l'he passat. En el cas d'articles acadèmics, també t'envien correus de gent de no saps ben bé on, que et convida a anar a segons quins jocs o que et demana que publiquis un llibre a partir d'aquest article, i en un primer moment pensant, mira que bé que s'han llegit, i després ja ràpidament veus que no. No, que allà hi ha algú que et vol enganyar.
3: Però aquests eren com més analògics. Ara jo crec que s'ha refinat amb la IA. Clar, t'expliquen el detall dels teus llibres i sembla realment que tenen més informació que abans.
0: Clar, Selva, us trobeu molts casos com aquests?
1: Sí, i de organitzacions aparentment que t'estan convidant a fer conferències. A mi m'encanta seguir-los el rotllo. I després el que fem és que identifiquem d'on venen i qui són i a qui han suplantat la identitat i els enfrontem i aleshores deixen de contestar-te o et bloquegen el remitent. Sí, s'ha d'anar amb cura, perquè ho estan fent d'una manera molt alegre i hi ha moltes persones que pel propi fet de voler doncs, promocionar la seva obra o poder promocionar les seves conferències hi cauen.
0: Clar, sí. és una vanitat comprensible, no? T'arriba i dius, mira que bé. Selva Orejón, pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Una abraçada, cuida't molt.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes. Nosaltres, ja els heu escoltat, ja estan aquí en Jordi Mil i en Salvador Massip per fer ciència i connexions. Re, dos minuts, que tornem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
6: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
7: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
6: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. A Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca al Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena Ser i Cerca.

0: 7:57, Mir Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Us aneu acostumant, els dimarts?
2: Jo em costa encara, perquè estic...
0: Home, jo també, acabem i sempre dic, comença el cap de setmana.
2: Ja, vaig a vacances.
0: Comencem amb en Mir. Mir, ahir el president Salvador Illa prometia això.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Climatitzar els 2.500 centres públics de Catalunya en els pròxims 5 anys. Hi ha lletra petita, ja ho hem anat explicant, perquè finalment hauran de ser els ajuntaments qui avancin els diners. Però això vols connectar amb la convocatòria de la manifestació d'ampliació de l'aeroport de diumenge 20. Just avui, el govern espanyol aprovarà la inversió pel primer pas a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que inclou gairebé 13.000 milions d'euros per la xarxa espanyola d'aeroports. Quin és l'element de connexió que me'l puc imaginar?
1: Si veu escoltar ahir la conferència del president...
0: Que tu te la vas escoltar tot, eh?
1: O si la recupereu, perquè està ja ràpidament, la van penjar i la podeu recuperar. El president Illa i el seu equip, perquè aquest no és un discurs que faci només una persona, sinó que és un missatge de govern, no? Insisteix molt en la qüestió ecològica com un dels elements centrals d'aquest horitzó dels 10 propers anys que plantejava en la conferència. També en la transició, diguem-ho així, energètica que s'ha de produir, i explícitament en la conferència, a banda de parlar d'aquesta operació, diguem-ho així, d'aconseguir que en les escoles i en les residències la gent pugui estar en les millors condicions, parlava explícitament de l'ampliació de l'aeroport del Prat com un dels elements que ha de fer possible, doncs, el desenvolupament econòmic del país.
0: I a tu saps que consultava una mica... curtcircuitava això.
1: I em va semblar que de la mateixa manera que ell en un moment de la conferència demana, més enllà del conflicte actual que hi ha en aquest moment en l'educació, que hi hagi un debat, diguem així, de societat, jo crec que no podem dir les dues mateixes coses en la conferència sense, com a mínim, plantejar-nos un debat de societat. Perquè ell va insistir, jo crec que va fer molt bé insistir en la gravetat de la situació que hem viscut aquest estiu, com s'ha notat l'escalfament climàtic, com les temperatures tropicals de les que ens parla el Jordi Carbó cada dia doncs s'han fet extremadament presents, com això afecta a la vida de les persones, com el nombre de persones que calculem que han mort abans del que hauria tocat per efecte de calor ha crescut d'una manera molt considerable, i més enllà com això ha generat malestars. Però clar, la qüestió que tot el coneixement científic que tenim actualment ens presenta com el camí de revertir aquest escenari és la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. I per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle cal actuar sobre diferents àmbits. Un és l'electrificació, és a dir, tot allò que avui va amb combustibles fòssils, benzina, dièsels, carbó, gas, hauria de passar a anar amb energia que hagi sigut generada per fotovoltaica, eòliques, energies renovables. Per altra banda, la producció d'alimentació i la nostra dieta hauria de canviar.
0: Menys carn, ho diu sempre en Massip.
1: I això té molt a veure també amb els viatges en avió. És a dir,
0: la petjada.
1: Els viatges en avió són dels principals causants d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que van a l'atmosfera i que generen l'escalfament global. Per tant...
0: Hi ha una paradoxa.
1: Aquí hi ha un element que ens hauria de generar una conversa. Jo preferiria que fos curta que massa llarga. És a dir, però no poder... Crec que hi ha una contradicció en l'afirmació de que actuarem contra el canvi climàtic, contra l'escalfament global i que ampliarem l'aeroport. I jo ja entenc que per segons quines coses un aeroport, quan més gran, millor. Però és que la contradicció és evident. Per tant, no podem fer-ho sense explicar-ho. I clar, avui se'ns anuncia un pas més en aquesta direcció. No? Llavors jo crec que, més enllà de la posició...
0: La Doris 3, no? Hi ha Doris 3, Doris 4...
1: Més enllà de la posició que cadascú tingui sobre qualsevol d'aquestes qüestions, jo crec que el coneixement científic que sempre intentem aportar aquí, que ens ajudi a poder pensar sobre on som i on...

0: voldríem ser, ens obliga a tenir unes converses que no estem tenint. I el pitjor que ens podria passar és que hi hagin uns governs aquí o on sigui, prenent decisions, una gent mobilitzada, més o menys, demanant que es facin altres coses, i la societat enmig, sense tenir clar què ha de fer. I jo ho entenc, perquè tu escoltes un anunci que et diu amb 50 euros te'n pots anar a passar 3 dies en una platja amb un avió barat,
1: sí,
0: i tu dius,
1: home,
0: doncs me'n vaig. I dius, però això té un efecte sobre les nostres vides. I més enllà de què farà cada persona individualment, això necessitem prendre mesures com a societat, des del nivell més alt possible. I aquí Nacions Unides i la gent que fa recerca en l'àmbit de Nacions Unides ho té molt clar. Hem de reduir les emissions. A partir d'aquí, són les administracions, els nostres governs, que han de prendre decisions.
1: Clar, una dada que jo m'apuntava avui, els 309 milions de passatgers el 2024 passarà a 358 milions 2031.
0: I encara que a vegades sentim notícies que diuen, no, el combustible dels... Malauradament, o sigui, a mi res m'agradaria més que els avions poguessin tenir un combustible sostenible.
1: Clar.
0: Però avui no, no
1: és així.
0: I quan
1: falta per això?
2: S'estan fent proves amb avions elèctrics, però clar, l'autonomia de les piles que tenim actualment, de les bateries elèctriques, no dona per tanta cosa.
1: Si els cotxes encara
2: anem justos. Clar, i el pes de les bateries doncs fa que pugi molt, no? Sí, molt difícil això. Algun dia, estic d'acord amb el Jordi, veurem segurament una energia més sostenible pels avions, no estem ni tan sols a prop, i estic a favor del que diu el Jordi també. Jo crec que això és un debat més ampli de si aeroport sí, aeroport no. Hi ha un debat sobre el model de turisme que fem, el model econòmic que estem fent, el model econòmic que alguns països estan fomentant, entre ells el nostre, de turisme ràpid, barat i quantitat, que implica doncs una petja ecològica important, i hem de parlar, si més no, tenir aquesta discussió, estic d'acord.
1: A mi m'agradaria, moltes vegades, Mir, ens parles d'en Manuel Sacristán, l'hem citat molt, ell és pioner de l'ecologisme polític, i ara tenim una oportunitat perfecta per llegir-lo.
0: Sí, avui us porto algunes recomanacions bibliogràfiques amb aquesta perspectiva diversa, és a dir, perquè puguem també escoltar diferents veus, no? La primera, em semblava obligada, és que s'acaba de traduir al català alguns dels textos que Manuel Sacristán va escriure, particularment durant els anys 70, a principis dels 80, ell mor l'any 85, i són alguns dels primers textos, ja no només en castellà, que es publiquen a nivell mundial sobre la qüestió de l'ecologisme polític.
1: Sí.
0: I Manuel Sacristán havia nascut a Madrid, però va tenir sempre una sensibilitat important pel català, i fins i tot en temps del franquisme es va arribar a publicar alguna cosa seva en català. I aquests són alguns textos que s'han publicat sota el títol de Escrits sobre ecologisme, pacifisme i comunisme.
1: Són tres paraules gegants, eh?
0: Molt importants, publicats per Icària Editorial, amb una edició, jo crec que molt recomanable, feta per un dels seus deixebles, persona que va treballar amb ell i que avui continua amb el seu llegat, que és en Víctor Ríos. Mm. Aquesta seria una de les primeres veus que vam escoltar, i que avui jo crec que malauradament encara és massa vigent. O sigui, jo preferiria que ja no fes falta llegir-lo perquè tot això estigués
1: perquè
0: integrat.
1: Tot això ja està... sí.
0: Però jo crec que una cosa que li agradaria a Sacristán és veure, hi hauria altres que no, que jo que quan ell en parlava eren pocs els que ho estaven dient, avui hi ha molta gent que ho diu. I una de les coses interessants va ser que just abans, poc abans de l'estiu, es va publicar un llibre que es diu El ecologista de derechas, que seria un llibre que solament en el seu moment ell no acabaria d'imaginar, amb un economista i un financer...
1: Com és l'ecologista de derechas, no és ecologista, és un oxímoron.
2: O no és de dretes.
0: No, és
1: oxímoron, no?
0: Jo crec que quan les idees que han nascut en els marges de la societat arriben al centre, com pot ser el feminisme, l'ecologisme, el pacifisme, això arriba a sectors socials que abans no les havien compartit. I si bé és veritat que l'ecologisme va néixer en sectors que identifiquem amb l'esquerra, jo crec que és interessant que els sectors que no van participar d'aquest naixement se les facin seves. I aquests dos autors que estan fent, diem, feina en aquesta direcció, el que tenen un discurs que no és tan exigent, jo crec, com el que plantejàvem aquí sobre aquest debat de l'aeroport, tot i que m'agradaria sentir què en tindrien a dir, i sobretot el que intenten fer és plantejar que l'esquerra o determinades esquerres potser han volgut fer-se seu l'ecologisme i a més de l'ecologisme, introduir-nos altres reivindicacions o altres canvis que no necessàriament tindrien a veure amb l'ecologisme. Jo crec que és una veu interessant escoltar, i és interessant que quants més partits i sectors de la societat formin part d'un debat sobre el nostre model de producció, el nostre model de transport, el nostre model de consum, serà millor per poder tenir aquesta conversa que necessitem.
1: I tenies dos més?
0: Això està publicat per Deusto, i després, molt ràpidament, dos més propers, que són Espanya contra el desierto, publicat per ARPA, de l'Emilio Santiago i de l'Héctor Tejero, i per altra banda de Capitán Swing, Here He Comes the Sun, que pot pensar en la cançó
1: aquí. Mira, que tenim una notícia, això ho lligarem després, l'hauré d'avançar aquesta,
0: que és d'un activista, un activista amb llarga tradició, el Bill McKibben, que ens planteja la necessitat i l'urgència d'utilitzar el que ens ofereixen les energies fotovoltaiques i eòliques. El llibre d'Espanya contra el desierto i el de Here Comes the Sun, jo crec que són dos llibres que dialoguen molt bé des de la posició més en la línia sacristaniana de és urgent que prenguem una decisió i és urgent que siguem conscients de que això ens portarà prosperitat. Que això no és necessàriament per viure pitjor. El que passa que haurem de viure diferent, i si fem bé la transformació cap a les renovables, podrem viure bé. I el que es tracta és de no continuar per aquesta via que ens assegura no viure bé.
1: Segur que després els penges, aquests quatre llibres.
0: Després ho penjarem.
1: Interessantíssims. Mira, que són això.

0: Ara deies, això ho lligarem. Era la tercera, fem la connexió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: La influència dels Beatles en milers d'investigacions científiques.
1: Això és un d'aquests treballs que dius, com
0: és
1: algú se li
0: corregui. És Nobel, o no?
1: Sí, no ho hauríem donat, però li hauríem de donar l'any que ve, perquè és molt bo. Algú científic, ociós, ha entrenat una intel·ligència artificial i ha fet una sèrie de cerques perquè busqui referències a títols de cançons dels Beatles, com hem vist en aquell llibre que citava el Jordi, en articles científics seriosos. I se n'ha trobat un fotimer, moltes més de la... Perquè això es veu que...
0: Més que altres grups? O hi ha altres...
1: Sí, són altres. Record absolut. 3.000 cites en articles científics, el títol ja directament, eh? O sigui, moltes copiant el títol, com això, Here Comes the Sun, o altres fent jocs de paraules amb els títols. O sigui, han hagut d'entrenar una IA perquè detectés jocs de paraules en tots els títols de les cançons.
0: Posa exemples.
1: El top 1 de cançó més citada com a títol d'article científic, The Long and Winding Road, vol dir la carretera llarga
0: i curvada, amb moltes corbes.
1: Clar, això és molt fàcil per a la ciència, com que sempre tot és molt complicat, dius, això és una Long and Winding Road i ja queda molt bé.
0: Boníssim.
1: Hi ha, exemple, vacunes per les pseudomones aeruginoses, una Long and Winding Road. És lligar, fer la brometa, diguéssim, amb els Beatles, i amb una cosa seriosa. Segon, el top 2, With a Little Help from My Friends. Aquesta és fàcil també, perquè en ciència també moltes coses passen perquè hi ha interaccions, no? Qualsevol cosa...
0: Els partners,
1: per exemple,
0: no? Els famosos partners que teniu quan feu investigació.
1: Per exemple, la mitocòndria, que és un dels partners que té la cèl·lula per aconseguir energia. La mitocòndria tal i qual, With a Little Help from My Friends, no? I això... Al principi t'hauria de fer gràcia, però clar, quan tens 3.000 referències amb gairebé 800 de Long and Winding Road, més de 200 de With a Little Help My Friends, comença a estar una mica ja gastat, no? Això, hauríem de buscar títols d'altres grups, no?
0: Però, per exemple, de Taylor Swift no n'hi ha, no? Dels científics més joves.
1: Segur que n'hi ha, però segurament com que els científics són vells i són clàssics, com classicorros, jo crec que tirem de títols clàssics.
0: Home, i això ho ha fet gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Sí, clar, perquè si no és una matada, això, anar buscant totes les bases de dades, variacions...
0: Deu haver anat provant diversos títols.
1: Sí, ha agafat tots els títols de les cançons dels Beatles i diu, busca'm això o variacions al voltant d'això. I mira...
0: De Bob Dylan no n'hi ha?
1: No, però podria ser la següent, podria anar fent. Jo crec que n'hi haurà bastants.
0: I tu haguessis posat Stones.
1: No ho sé, Beatles m'agrada més, jo sóc més de Beatles.
0: Sí, però n'has posat, l'has utilitzat alguna vegada?
1: I he fet bromes, però dels Beatles no, però he fet servir frases fetes i bromes en els títols, sóc així de cutre com tots els científics, que fem bromes dolentes als títols.
0: Val, el tema més important...
1: Aquest és bàsic.
0: És a dir, perquè se n'ha parlat moltíssim, i ara sembla que sí, que ja saben el per què les orques... ataquen, que no és atacar, sinó juguen amb els velers.
1: Portem 4 o 5 anys al balcó parlant de les orques assassines.
0: Però tu ja havies dit, és que potser no estan atacant, potser estan jugant. Tu ja havies una mica albirat aquesta possibilitat.
1: Havia introduït la possibilitat que no fos així. Com bé sabeu, jo no tinc ni idea de biologia marina, però pel que diuen els experts, en aquest cas la Joana Castro, que és una marina, biòloga marina portuguesa, que va publicar un article, porta 8 anys estudiant les orques ibèriques, que són aquestes que viuen en aquesta zona d'aquí.
0: Sí. La Gladys en companyia.
1: La Gladys i companyia. Que a més a més són un grup d'orques que estan en perill d'extinció, només n'hi ha 40 de registrades, o sigui que tenen problemes. I resulta que diu que no, que quina tonteria estem dient que estan atacant. Les orques, quan, si recordeu la història de la Gladys, era que estava empipada perquè havia tingut una topada amb un vaixell i des de llavors estava atacant tots els vaixells.
0: Primera, hi havia alguna venjança?
1: Era una venjança.
0: Que si els que hagueu vist Orca la veiena assassina, que és mítica, sabreu que tenen aquest instint de venjança.
1: Sí, doncs no. La Joana Castro...
0: Quan és justificat, que no són dolentes, que dic clar.
1: Diu que no, que això és pel·liculero, que les orques, quan les ataquen o tenen un problema amb algú, el que fan és fugir, com tots els animals, no te vas a venjar-te perquè te l'estàs jugant que te facin pitjor, és una cosa molt humana, allò de la revenja, els animals no te'n deixen a fer això. I el que les conclusions a les quals arriba aquest article, que és molt seriós i està fet a fons, primera diu que les orques que s'han vist fent aquesta mena de coses són adolescents. Els adolescents, primera, són una mica esbojarrats, com totes les orques i com totes les espècies del planeta, els adolescents són un problema.
0: Sí.
1: Segona, el que vam veure és que abans que comencessin els atacs de l'any 2018, 2 anys abans, les mateixes orques ja començaven a veure com començaven a tocar els vaixells de forma així suau, saps? En plan, comprovant. Que això es veu que és una cosa que fan les orques molt, que és explorar, no? Primer vas provant.
0: Són curioses.
1: Quan agafes confiança, 2 anys després, ja li estàs fotent cops a tot, no? Perquè elles ho veuen com un joc, això. No pensen que estan fent mal als vaixells, sinó que veuen com un joc. Segona prova, que és que diuen que fan comportaments que no estan relacionats amb els patrons agressius de les orques, sinó amb els patrons de joc. Per exemple, diuen que quan ataquen les orques neden de certa manera o fan canvis de direcció ràpid de certa sí. manera, que aquestes no ho feien. Una altra cosa és que, per exemple, es posen panxa en l'aire quan juguen i no quan estan atacant, i en aquest cas moltes d'aquestes estaven
0: ensenyant la panxa,
1: quan... la panxa quan suposadament, entre cometes, atacaven els vaixells. I encara una més clara, que algunes d'aquestes orques que se suposava que atacaven, el que estaven fent també era portar regals als vaixells, els portaven trossos de tonyina.
0: Això és veritat, perquè això, clar, m'ha arribat per totes bandes, també, clar. Sí.
1: Per tant, llavors, clar, si estàs atacant algú, no li estàs portant un regal, que és una d'això. El que passa que són això, adolescents, els va a les mans i es foten de cop contra els vaixells. Per tant, la solució és que no tenim orques assassines amb ànims de revenja al Mediterrani, i el que diu, acaba l'article aquest dient, que això és un perill per les orques, perquè estan tenint un comportament que elles ho veuen com una forma de jugar, però a l'altre costat s'interpreta com una agressió, i a més tenen el risc, doncs, de fer-se mal amb les hèlices dels vaixells, etcètera, etcètera.
0: Clar, però això va començar un dia, o sempre ha passat i no sabia...
1: Segons aquest estudi, el que podria ser això és que aquest grup d'orques haguessin anat aprenent a jugar, no?, progressivament, no? Primer amb aquests contactes suaus l'any 2018 i així, i a partir del 2020 amb contactes potser una mica més agressius, però dintre d'aquest patró d'aprenentatge de joc que fan tots els animals. Els animals juguen, i és una... Passa que, clar, és diferent jugar amb un gosset i o amb una orca que se't pot tirar sobre en funció.
0: Clar, amb tot això, amb aquesta que deies tu, no són orques assassines, hi ha qui ha disparat
1: clar,
0: a les orques.
1: Perill,
0: de fet,
1: clar.
0: Hi ha una investigació ara, perquè s'ha vist i s'ha fotografiat una de les aletes de l'orca totalment emperdigonada. Clar. No sé si existeix aquest verb. Plena de perdigons sí. d'algú que ha disparat.
1: Si penses, clar, si tu estàs en un vaixell d'atacar una orca, has de fer bastanta por, no? Perquè no saps què passarà. Però, clar, estem pensant que són, com us deia, que només n'hi ha 40 d'aquestes orques. Són animals en perill d'extinció, i les que estan corrent un perill més gros són elles, no els vaixells. El que recomanen és que si se't ve una orca, si mai us passa a vosaltres, que esteu allà tranquil·lament navegant pel Mediterrani i us ve una orca, és parar el vaixell i no intentar no interaccionar amb elles, no provocar-les, en el sentit de que pensin que vols jugar amb elles, perquè llavors pot passar de tot.
0: Últim tema, que aquí en Mir jo sé que s'ha reprimint moltíssim per no parlar de la IA, no parem de parlar-ne al balcó i a tots els programes i a tots els diaris i a totes les teles. Tu volies fixar-te en aquesta IA que resol problemes matemàtics de màxima complexitat. La setmana passada OpenAI va anunciar que havia resolt l'equació de Navier-Stokes, que té un nom molt bonic.
1: Segurament els matemàtics diran que és una equació molt maca.
0: Que és suavitat, no?
1: Sí. Bàsicament, per simplificar-ho, i un cop més jo no sóc expert en el tema, sóc que jo vinc de la biomedicina, sí. Això explica, és una fórmula que explica el comportament dels fluids, com es mouen els fluids. Per tant, és elasticitat i fluidesa dels fluids.
0: Val, i amb tot això, Iantrofic també assegura haver resolt el teorema de Fermat. Clar, són dos dels reptes matemàtics que porten dècades sense... resoldre.
1: Uh-huh. El teorema Fermat, de fet, és un dels... l'últim teorema Fermat, demostrar-lo, és un dels que diuen els problemes del mil·lenni, que n'hi ha 7 problemes que es van anunciar al tombant del segle, que han donat bàsicament un milió de dòlars de premi que els resolgui. Només dels 7 se n'ha resolt un, només, si us recordeu, aquell personatge, el Gregory Perlman, que va resoldre un dels problemes i no va acceptar el premi. I ara l'Anthropic, el Claude d'Anthropic, es veu que ha resolt un altre, aquest del Fermat, i diu que tampoc acceptaran el millor del premi, però...
0: És polèmic, per què? Perquè això s'ho ha estat corrent matemàtics,
1: clar,
0: de veritat.
1: El que ha fet això és que les dues, OpenAI i Anthropic, bàsicament, clar, estan arribant a aquestes conclusions, avançant moltíssim a partir de feina dels altres, no? Són, concretament, aquests últims avenços estan basant-se en articles que estaven a punt de publicar-se. De fet, hi ha hagut una guerra, OpenAI i Anthropic, de fet, estaven aquí intentant, lluitant per veure qui podia demostrar que tenia la prova d'algun problema matemàtic important, perquè, evidentment, els ordinadors van més ràpid que els humans amb certes computacions. Diuen que han tardat 11 dies els d'Anthropic a resoldre aquest, a demostrar això del teorema Fermat.
0: 11 dies?
1: Quan es calculava que quedaven encara uns 10 anys els humans per arribar-hi. Que estaven arribant i estàvem anant, però han corregut bastant més, clar. Llavors, una de les preguntes és, i qui és l'autor d'aquest descobriment? És Anthropic? És el Claude?
0: Mir, de qui és, clar.
1: Qui té el dret intel·lectual?
0: Aquí l'ètica entra totalment. Frontalment. Què? Què diries?
2: No ho sé. La veritat és que jo espero que algun especialista no massa implicat amb els interessos econòmics que hi ha darrere d'aquesta gran indústria ens ajudi a posar-hi una mica de llum. No sé si el Salvador té resposta, perquè en el fons això és com la cursa espaial en sí. el seu moment,
0: clar, és que es
2: o les grans clar. Marques de sabatilles esportives que estan competint per aquí.
0: És que al principi era si la màquina podia guanyar els escacs.
1: Els escacs primer, no?
0: Això, però sí. ara...
1: Bé, de fet, el teorema de Fermat és un teorema que tampoc té massa utilitat al món real, és un d'aquests reptes matemàtics que la gràcia era demostrar-ho, arribar a la conclusió. És interessant perquè, clar, el codi d'aquest programa, de la solució, són 13 milions de línies. És impossible que cap humà pugui comprovar què està dient aquest codi.
0: En 13 milions de
1: creure. Línies. Llavors, clar, això no ens, a nosaltres no ens avança el coneixement, perquè no saps com la màquina ha arribat a la solució. Saps que ha arribat a la solució, perquè te la diu, però no saps com ho ha fet, perquè no pots repassar el 13... Tardaries els 10 anys que et queden per repassar això, que és un problema important, clar. No tan sols l'autoria, sinó després de què et serveix això.
0: Que no et passi a tu. Massif.
1: Bueno, per sort el meu camp requereix un altre tipus de...
0: Estava estudiant
1: i ja m'ho ha resolt. A veure, per altra banda, com dèiem, aquesta competència entre empreses també és positiva, perquè també fa avançar la ciència, fa, com en el cas del genoma humà, que es van córrer molt per solucionar
0: clar,
1: això.
0: No, si de l'EIA en seguirem parlant. Mir Massif, una abraçada molt gran, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ens veiem dimarts que ve que estiguis aquí, Massif. M'encanta que estiguis
1: sempre
0: aquí.
1: Sempre un plaer.
0: Quatre anuncis, i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts i després l'Anna Palet amb la graderia del balcó.

0: al balcó.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
4: Eso no lo dice nadie.
3: No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
5: Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
8: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
9: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
10: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz de cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
11: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
12: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
13: Pues yo solo oigo la carretera.
12: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
14: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
15: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
16: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
17: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
18: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
19: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
20: valorado
19: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
20: Y otra.
19: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
22: És dimarts, 15 de setembre, i aquestes són les notícies del dia.
23: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
22: Us ho està explicant aquesta casa des de primera hora del matí el cas de Francesc Auger, l'home que va intentar suïcidar-se després d'esperar 768 dies l'eutanàsia que té concedida pels metges, però paralitzada per la justícia. La Generalitat demana celeritat als jutges arran d'aquest cas, això mentre el govern central confia en una reforma legal per evitar més casos com el seu. És un tema de l'Andrea Villòria.
0: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho refia tot a la reforma processal que s'està tramitant al Congrés dels Diputats arran d'una iniciativa catalana per tal que els recursos contra l'eutanàsia hagin de resoldre's com a molt en 20 dies.
1: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa.
0: Des del govern de la Generalitat diuen que ells han fet el que els tocava i envien un toc d'atenció als jutges.
2: Una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
0: Paraules de la consellera portaveu Sílvia Paneque.
22: Gràcies, Andrea. Per la seva banda, l'associació Dret a Morir Dignament titlla de tortura l'espera a la que s'està sotmetent a Francesc Auger i carrega contra una paràlisi institucional que consideren injustificable.
4: És pura indignació el que sentim, perquè, clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven amb un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou.
22: Són declaracions de Cristina Vallès, la presidenta d'aquesta associació, en declaracions a l'Hora 14. Una altra notícia que us està també avançant aquesta casa a la cadena SER. Hi ha dos estudiants catalans a la Universitat Mexicana de Morelos, on estava fent una estada la jove canària assassinada dissabte passat. Tots dos estudien a la Universitat Autònoma de Barcelona i han rebutjat la proposta de tornar cap a casa. Ens ho explica la Soledad Domínguez.
24: Fons de la UAB han confirmat que han parlat en les darreres hores amb els dos joves, dels que no s'ha donat cap detall, que els han ofert la possibilitat de tornar a Catalunya, però que tots dos han rebutjat aquesta opció, malgrat el que ha passat. Els dos alumnes estan rebent atenció psicològica tant per part de l'Autònoma com de la Universitat Mexicana. Fons de l'Autònoma diuen també que de moment no es plantegen suspendre el programa de mobilitat universitària a Morelos, malgrat l'alt risc que existeix en aquesta zona. Ara s'ha sabut que en el que portem d'any s'han registrat altres tres feminicidis d'alumnes en aquest centre educatiu.
22: Gràcies, Sole. I encara cueix a l'anunci que va fer ahir, a aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui va dir que volia invertir un 6% del PIB en educació. Doncs bé, avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que no serà una realitat a curt termini. L'executiu apel·la al nou model de finançament per acostar-s'hi, tot i que tampoc seria suficient.
2: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. Però sí que el president va voler marcar el camí que allò que ens havien comprat més el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6, hem de desplegar el 6.
22: Sílvia Paneque, portaveu del govern. La qüestió és que per assolir aquest 6%, el govern hauria pràcticament de duplicar el pressupost d'educació si s'apropés al nou finançament, fins i tot destinant tots els 4.700 milions addicionals a educació. El 6% encara quedaria lluny. L'oposició, de fet, ha carregat contra aquests anuncis del govern en matèria educativa i contra també la falta d'autocrítica del president Illa. Junts retreu que tot és propaganda perquè diuen que sense defensar un concert econòmic no es pot complir amb el que s'ha promès. Salvador Vergés, portaveu.
25: Fantàstic, així ha de ser. Ens preguntem d'on pensa treure aquests recursos. Què pensa retallar? Són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació. Òbviament, parlar d'això no es pot fer si no és defensant el concert econòmic.
22: I una altra notícia del dia, la de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pressupost que permetrà fer el primer pas per ampliar l'aeroport del Prat. La instal·lació rebrà una inversió de 1.760 milions d'euros en els propers 5 anys, tot i que només una part molt petita serviran per fer actuacions preparatòries per allargar la tercera pista. És un moviment del govern que arriba en un dia en el que hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de gairebé 6 milions de passatgers. D'aquesta manera, la acumulat actual continua en màxims històrics. I un últim apunt. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. És una informació que ha avançat Metrópoli i ha confirmat SER Catalunya.
23: El dia en 5 minuts.
26: Arriben els esports. SER Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 15 de setembre. Ens podeu seguir avui per les freqüències de Ser Catalunya, també per l'aplicació per telèfons mòbils, al YouTube de l'emissora. A la sèrie trobareu Carrusel Deportivo, on s'està seguint, entre d'altres, el Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Helena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna Palet? Bona tarda.
0: Mira que la primera part ha estat nefasta, però un golaç de Roberto torna a ficar l'Espanyol en el partit.
1: Sí, perquè està perdent ara mateix l'Espanyol 2-1 contra el Rayo, com dius. Ha retallat distància Roberto Fernández amb aquest golaç al minut 53. És el sisè del davanter perico en Lliga. I ara, com dius, Anna, estan sent els millors minuts des de, dels de Manolo González al partit, tot i que és cert que no és difícil, Anna, perquè la primera part ha estat nefasta, sens dubte la pitjor primera part de la temporada i de les pitjors des que Manolo González és entrenador blanc i blau, i el d'avui és el partit número 102 del tècnic gallec, així que paraules majors d'aquesta primera part de l'Espanyol, que han estat molt erràtics, molt tendres, moltes pèrdues de pilota en defensa, moltes errades que han costat aquests dos gols. S'avançava Álvaro al minut 2 pel Rayo i Pedrosa al 26 avançat, també marcaven distàncies. Un Adrià Pedrosa, Anna, que és ex de l'Espanyol i no ha volgut celebrar aquest gol. Ha fet tres canvis Manolo al descans i, com dius, ha capgirat per complet el joc de l'equip. Sembla un Espanyol completament diferent. Ha tingut ara una Edu Expósito fa només un parell de minuts. Veurem si l'Espanyol és capaç de remuntar o empatar com a mínim aquest partit contra el Rayo, un partit que s'està disputant a Butarque davant de 3.742 persones i que ara es para per la pausa d'hidratació.
0: No sé si estarà, imagino que sí, una mica més content Manolo en aquesta pausa d'hidratació, però escolteu què ha dit a la primera part.
2: Calma, me cago en Dios, puta, Dios. Estamos dando los contraataques nosotros con la pérdida. Bueno, tranquilo, hostia. Y después cuando se les ha apretado,
0: enfadat i amb raó Manolo, però ara una millor versió de l'equip. Veurem si aconsegueix o no capgirar el marcador l'Espanyol. Qualsevol novetat, Helena, ens demanes pas.
1: Aquí estic, Anna.
0: I aquest no és l'únic partit, s'està jugant també un Alavés-València, al minut 30 amb empat a 0, i a 9:45, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
0: Començarà l'Elx-Madrid, tenim ja 11 de Mourinho, amb algun canvi important.
3: Sí, amb Courtois a la porteria, Trent d'Arnold, Konaté, Hausen i Cucurella a la defensa, Tchouaméni, Valverde i Arda Güler, i a davant Vini, Diomandé i Mbappé. Per tant, com dius, algun canvi, tot i que, com va dir en aquesta casa, Arda Güler i 11 més.
0: Doncs descansen, entre d'altres, Dumfries i sobretot Bellingham. Sorprèn aquesta absència. Ara sí, anem a parlar del Barça.
4: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I és que cap a 12:15 del matí vèiem la notícia que ja us havíem avançat fa unes setmanes aquí a la cadena SER. El Camp Nou acollirà la final de la Champions de l'any 2029. Santi Ovalle, què tal? Com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
0: Encara, em sembla, et trobes al Palau Blaugrana perquè fa un qüestió d'hores s'ha presentat a la renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030, oi?
5: Aquí em tens, a les portes del Palau, em tens explotat, perquè ja fa una bona estona que s'ha acabat, i a part del Palau no hi ha cobertura, m'he hagut de sortir al carrer, estic passant fred aquí a l'intempèrie.
0: Home, fred, però tot sigui fred per a Barcelona, graderia. No hi ha qui et cregui, sí, sí, com a mínim hem inventat una que sigui creïble.
5: Ja, mira, demà s'esperen pluges i això ja va venint aquest vent de llevant que va entrant per la costa barcelonina, que provoca que hagis d'anar amb una rebaqueta aquestes hores intempestives que em tens aquí a les portes del Camp Nou per entrar, com no pot ser d'una altra manera, a la gran graderia del balcó de l'Anna Paret.
0: No em puc creure el que t'arribes a queixar, Santi, però no t'he vist queixant-te tant aquest matí quan hem sabut la notícia que el Camp Nou acollirà la final de la Champions de l'any 2029. Sens dubte, una gran notícia pel club i la ciutat.
5: És una bona notícia per al club, perquè el torna a situar doncs a l'avantguarda el 2029 de l'organització d'esdeveniments amb un estadi que estarà ja finalitzat i que serà la pera. És una bona notícia per Barcelona, que de la mà del conseller Escuder doncs continua volent allotjar tot aquest tipus d'esdeveniments esportius de referència mundial, com és el Tour, com és la Vuelta, com és la Copa Amèrica, doncs ara una final de la Copa d'Europa de futbol. I clar, és una gran notícia també per Laporta, perquè és la confirmació de que s'han normalitzat les relacions amb la UEFA després d'abandonar el vaixell de Superliga i tornar a l'empara de UEFA. I ho ha celebrat, com no podia ser d'una altra manera, Joan Laporta, avui, que s'ha expressat així sobre aquesta final del 2029 de la Champions que acollirà el Camp Nou.
6: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial, i és cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
0: I aprofitant la notícia, li has preguntat també a Hansi Flick, Murri, com ets tu sempre, si serà, no?, en aquesta final, sobretot com a entrenador, que és el que ens interessa.
5: I m'ha volgut donar gat per llebre. Ja ve sent habitual en Hansi Flick.
0: És intel·ligent.
5: A cop que em veu últimament, vol escapar-se, com diuen en castellà, escapar-se por la gatera, però avui li ha impedit.
7: 100% there.
8: 100% estaré allà com a entrenador o com a aficionat.
7: As a coach or as a supporter?
5: No, as a supporter
7: of Barça.
5: As a coach, please.
7: We never know what happens, no?
8: Ja veurem què passa, tot és molt ràpid al futbol. Gaudeixo de viure a Barcelona entrenant al Barça. És un equip fantàstic, però no saps què pot passar.
7: Fantastic team, but at the end you don't know what happens.
5: Saps què ha passat aquí, Anna? Que jo li he fet la pregunta, diu, t'agradaria ser-hi aquesta final com a entrenador? Era l'última part de la pregunta, i aleshores ella ha començat a... li tradueixen, i ella ha començat a respondre abans de sentir això de com a entrenador.
0: Clar, la part final.
5: I ha hagut de rectificar, i li, no, com a entrenador. Bé, doncs, un capítol més de les aventures d'Ovalle i Flick.
0: Que... És la meva sèrie preferida, però Flick també és intel·ligent, al final no es vol lligar a dir 100% hi seré, perquè després la maroteca pot passar factura, però a la vegada també dona aquest missatge d'estima cap a Barcelona, vull dir que té per les dues bandes.
5: I li agraeixo a Hansi Flick la complicitat, com no pot ser d'una altra manera. Però això, tant de bo puguem veure una final de la Champions al Camp Nou on hi arribi el Barça i a la qual Hansi Flick sigui l'entrenador, perquè serà una gran notícia, perquè significarà que el Barça haurà estat a nivell esportiu esplendorós sota la batuta de Hansi Flick.
0: Tant de bo sigui així. Deixa que m'aturi un moment, Santi, perquè encara el Camp Nou, evidentment, està en construcció, i crec que no està de més recordar quins són els terminis que té ara mateix el Barça amb la construcció de tot el que rodeja l'estadi. Albert Llimós, recorda'ns-el, sisplau. Què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. A partir d'ara tenim un calendari important. Gener-febrer de l'any 2027.
0: Vaig apuntant, mentre ho dius.
9: El Barça preveu que l'estadi ja aculli 72.000 espectadors, ja amb una part d'aquests seients VIP. Al cap d'un mes, al març del 2027, està estipulat que el 75% dels seients VIP ja estigui a ple rendiment. I això és molt important per incrementar els ingressos. Saltem ja a l'estiu del 2027. Avancem i ara retrocés. Un fre important. A l'estiu de 2027 s'abandona el Camp Nou perquè s'anirà a Montjuïc, ja que a l'estadi s'haurà de cometre les obres de la nova coberta. Això durarà pràcticament, ho vam explicar a la nostra antena, fins al 30 de gener del 2028. Per tant, 6 mesos pràcticament fora de l'estadi, que serà un fre important per l'economia del club. I quan ja el Barça torni al nou Spotify Camp Nou, el febrer del 2028, serà amb 95.000 espectadors. No amb la totalitat. Això s'espera ja per a l'estiu, quan ja estigui tot enllestit. Estiu del 2028, 105.000 espectadors al nou Camp Nou.
0: Per tant, un any abans d'aquesta final del 2029 de la Champions hauria d'estar acabat. Gràcies, Albert, no marxis, que de seguida vaig amb tu. Però, Santi, a tot això no ens n'oblidem, que demà hi ha partit Barça-Racing, a més, important, perquè farem una transmissió conjunta Ser Catalunya amb Catalunya Ràdio. Com hi arriba el conjunt de Hansi Flick?
5: Doncs amb poc temps per entrenar, la veritat. Avui ha estat un entrenament més de recuperació que una altra cosa. i amb la voluntat ferma i l'objectiu clar de fer el 8 de 8 abans d'anar a l'aturada per seleccions. Porta 6 victòries de 6 partits i el Barça vol fer el 8 de 8, el que serien 21 punts a la Lliga, més la victòria que ja va aconseguir a la Champions. Per això ha de guanyar els dos propers partits i no espero masses canvis, la veritat. A l'11 inicial, potser algun en defensa, un Cancelo que pugui entrar per Xavi Espart, alguna cosa així, no sé si un Christensen per Gerard Martín, no ho sé, però poca cosa més perquè les coses estan funcionant. I la roda de premsa prèvia l'ha monopolitzat la campanya de la Pilota d'Or, una campanya a la qual ha entrat el club, a la qual ha entrat Hansi Flick, a la qual hi ha entrat de cap, com ja hem vist amb l'entrevista a l'Universo Valdano, l'avenç de l'entrevista a la Lamine Yamal. Doncs Hansi Flick avui ha tornat a incidir en que la Pilota d'Or la mereix Lamine Yamal, i quan li han preguntat que per què el club ha fet campanya, doncs ha respost una cosa evident, que és per què no ha de fer campanya al Barça pel seu futbolista, per la seva estrella, per Lamine Yamal.
7: I think he's honest and he has the self-confidence.
8: És sincer, té confiança en ell mateix, ha ensenyat en aquest inici de temporada la seva qualitat. És excepcional. Personalment, jo no ho hauria fet així, però ho està fent. Confia molt en ell mateix, vol guanyar la Pilota d'Or, és normal com a jugador. És un trofeu molt important, així se sent i ho hem d'acceptar. I jo li dono suport per descomptat.
7: I will support him. Pues.
10: Si també tens esa sensació de que el Barça va a fer campanya o està fent campanya para que Lamine Yamal se lleve el Balón de Oro. Gracias.
7: Why we should not do this?
8: Per què no ho hauríem de fer? Perquè és normal, és el nostre jugador i nosaltres donem suport als jugadors. Dono suport als jugadors que mostren confiança i ara estem jugant molt bé. Estic d'acord a fer-ho, són els nostres jugadors i puc veure el nivell que demostren en cada entrenament. Quan veig i sé tot això, puc fer costat als meus jugadors.
7: When I see this and I know this, of course, I can support my players.
0: Més clar, impossible, Hansi Flick. Tothom al club remant cap a aquesta direcció, cap a Lamine Yamal guanyant la seva primera Pilota d'Or, i qui, com a mínim jo no m'esperava en aquest vespre de dimarts de setembre que s'assumés a les campanyes i als diferents missatges de la Pilota d'Or, és el president de la Lliga, Javier Tebas.
5: No te l'esperaves?
0: Bé, potser algun dia d'aquests, però mira, avui justament dic, ai carai.
5: Mira, tinc un bassal aquí davant del... d'on estic al Camp Nou. Si pogués Tebas es teletransportaria i ficaria els dos peus aquest vessel.
0: Sí, no serà perquè no li agradi parlar, eh?
5: Exacte. No, ho ha fet a un congrés que s'ha fet a Madrid, al World Summit Congress. Allà hi era l'Anton Meana i se li ha preguntat que per qui aposta ella la Pilota d'Or i ha estat clar, nítid, contundent i s'ha mullat, Javier Tebas.
11: Yo creo que Rodri otra vez.
12: ¿Quiere y cree?
11: Sí. Es difícil porque ha estado lesionado mucho parte del año, pero creo que con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, para mí se lo vuelve a merecer.
13: No sé si da un poco de vergüenza que un futbolista protagonista diga yo soy el mejor, yo lo merezco. No sé si quizá la campaña la tendría que hacer el club mejor que él.
11: Cada uno hace la campaña como puede. Otros cuando no salen no van, ¿no? O cuando ya saben que no están, cada uno hace lo que considere y bien, oye.
0: Rodri, a banda, que és a qui li donaria la Pilota d'Or Javier Tebas, la cleca que li envia a Vinícius amb el missatge aquest de altres pensen que la guanyarien i després no van, és però espectacular, eh?
5: Cantava Dani Martín, en los charcos saltaremos tú y yo, no? Pues aquest... aquesta... Tebas no desaprofita una i a mi, sincerament, m'ha fet gràcia
0: quan he
5: escoltat això de Vinícius, perquè és veritat. Molt queixar-se de si la campanya, que si és sobrat, que si tal, el flac i el primer. Però clar, hi ha alguns que quan van saber que no hi anaven van baixar-se del xart.
0: Gràcies, Santi. Qualsevol novetat d'última hora ens demanes pas. Torno cap a Butarque, on s'estan jugant ja els darrers minuts d'aquest Rayo 2 Espanyol 1, amb intercanvi de cops, Helena, però poques ocasions clares.
1: Sí, sense ocasions en aquests darrers minuts. Anna, es manté aquest Rayo 2 Espanyol 1. Acaba de fer ara mateix l'últim canvi. Manolo González, ha entrat Pol Lozano, que debuta en aquesta lliga, marxa Urco.
0: Gràcies, Helena. No marxis. Ara me'n vaig un altre cop amb l'Albert Llimós.
4: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: Perquè les bones relacions entre Barça i UEFA no només es tradueixen en aquesta final de la Champions del 2029 que jugarà en el Camp Nou, sinó en altres qüestions econòmiques, Albert, que has desgranat al que t'hi jugues aquest migdia.
9: Sí, perquè a més hem conegut avui que el Barça ha pactat amb el màxim organisme del futbol europeu, amb la UEFA, però també amb la Federació Espanyola i d'acord amb l'auditor dels comptes del club, una fórmula complexa, molt complexa, Anna, per evitar pagar els 45 milions de multa que el Barça hauria de pagar per no haver complit el tema de patrimoni net. El Barça està en patrimoni net negatiu, recordem-ho, 168 milions, no podia estar així dos exercicis consecutius, i tot i que ho està, el Barça ha trobat una fórmula molt sorprenent i complexa per evitar pagar aquests 45 milions. Recordem que ja en va pagar 15 de sanció. És a través d'un préstec subordinat per cobrir el patrimoni net negatiu. Enguany apareix com a 92 milions, la temporada que ve, la 27-28 són 96 milions, i aquesta fórmula serveix al Barça per evitar pagar aquesta segona part de la multa, que serien 45 milions, per estar en patrimoni net negatiu.
0: Per cert, també és una tarda important la d'aquest dimarts, perquè han començat les reunions informatives amb els socis compromissaris, perquè tenim assemblea en re, qüestió de dies.
9: Sí, i tot girarà al voltant del nou Camp Nou, que és la joia de la corona, moltes explicacions al voltant d'aquest finançament i també, per cert, amb els inversors, que estaran aquests dies a Barcelona, que també se'ls explicarà el pla de negoci vinculat al Camp Nou i al finançament, no?, de l'estadi. Hi haurà una assemblea aquest dissabte en què tot gira al voltant d'aquests 300 milions que el Barça demana de préstec, no?, per ampliar els 1.485 que ja va signar fa 3 anys per fer les obres de l'estadi al Camp Nou. Demanarà als compromissaris que avalen, no?, que dona el vistiplau, aquests nous 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. Per tant, aniríem ja, ara, entre una cosa i l'altra, als 1.800 milions només per pagar l'Spotify Camp Nou i l'Esplanada, uns diners, recordem-ho, que deixem fora, per exemple, el Palau Blaugrana, que es buscarà noves fórmules, doncs, per intentar tirar-lo endavant. I que estan al marge d'un altre dels punts importants d'aquest dissabte a l'Assemblea de Compromissaris, que són els bons de 210 milions que el Barça també, doncs, necessita tirar endavant, sobretot per un tema de tresoreria. S'estan començant a pagar les obres de l'estadi, l'estadi no està rendint al seu màxim nivell i, per tant, doncs, aquí hi ha un decalatge que el Barça, doncs, farà front a aquesta situació amb aquests 210 milions, doncs, que sol·licita també els compromissaris.
0: El cost, per tant, de l'Spotify Camp Nou s'enfilarà cap a aquests 1.800 milions d'euros que comentaves, Albert, i aquest migdia el que t'hi jugues t'he escoltat explicant que el que reportarà el Camp Nou ja acabat superarà els 400 milions d'euros.
9: Sí, els comptes del Barça parlen d'unes previsions d'uns 420 milions directes d'ingressos a partir de la temporada 28-29. El Camp Nou ja estarà a ple rendiment i, per tant, doncs, també comptant l'àrea comercial, no?, les botigues, aquest diamant famós, no?, que estirà l'esperant al Camp Nou i altres que s'han posat també, que s'han anat posant a les rodalies del Camp Nou, que permetran a la gent, doncs, comprar, doncs, samarretes, productes del Barça, doncs podrien reportar també que el Barça ingressés més de 500 milions indirectes, no?, vinculats al dia a dia, no?, al day match, no?, de l'estadi. Per tant, és superimportant que la posada en funcionament a ple rendiment del Camp Nou per aquests 420 milions, que, per cert, la meitat ho reportarà els seients VIPs, els 9.500 seients VIP que estan sobre la segona anella, sobre la segona graderia, i que han de reportar pràcticament 200 milions al Barça gràcies a aquests seients.
0: Relacionat amb Lima, que és evident que les obres no han complert els terminis inicialment estipulats, en un inici es va dir que es reclamarien diners, al final no. Com quedarà tot això? Quines intencions té el Barça amb Lima per no haver complert amb el calendari inicial?
9: En qualsevol obra, tot això sempre s'ha de tirar endavant, s'ha de cursar, doncs, quan estigui finalitzada l'obra, no? I aquí l'important serà veure quines penalitzacions o quins retards tenen a veure amb com ha actuat l'IMAC i quins són retards de tercers, com poden ser, per exemple, requeriments de l'Ajuntament de Barcelona, no? Qüestions que s'escapin, no?, al dia a dia de l'empresa turca. Però el Barça el que sí assegura és que hi haurà, es reclamaran aquestes penalitzacions, hi ha unes diferents clàusules en l'acord que fixen aquestes penalitzacions i que, per tant, el més probable és que s'acabi anant a un arbitratge per determinar quina part és imputable a la companyia turca i quina no. Però, com en qualsevol obra, si hi ha un retard, doncs s'ha de veure de qui és la culpa i si això reporti uns diners sobre el Barça o rebaixi almenys el cost final de l'operació i del que es paga als turcs.
0: Gràcies, Albert.
9: Una abraçada.
0: Són ara mateix les 8:50 del vespre. Anem a repassar què més ha passat avui. I torno cap a Butarque, a punt d'arribar al minut 90. Es manté el resultat Rayo 2, Espanyol 1. No sé, Helena, si veus que l'Espanyol encara tindrà alguna per intentar la remuntada, com a mínim l'empat.
1: Ho està intentant, Nana, però és veritat que no està encertat en els últims metres l'Espanyol, però està molt millor l'equip de Manolo González en aquesta segona part, més intens que no pas en la primera, a punt de saber fins quan anirà el partit, quants minuts hi haurà de descompte. Ara mateix al minut 89, es Rayo 2, Espanyol 1.
0: Això pel que fa al Rayo Espanyol. L'Alavés València acaba d'arribar a la mitja part, empat sense gols. Anem a repassar què més ha deixat avui la tarda. A banda d'Espanyol i Madrid, Laia, ha parlat Simeone.
3: Sí, l'Atlètic juga demà contra l'Osasuna en el que és el primer partit en tres jornades que els colchoneros jugaran al Metropolitano. L'última vegada que ho van fer va ser contra el Villarreal en aquell partit que es recorda pels xiulets a Julián Álvarez. Avui a Simeone li han preguntat sobre les declaracions que va fer dient que havien d'anar tots a una y si creo que demà necessitaran aquesta unió per guanyar.
14: Bueno, no, lo que necesitamos mañana es hacer un partido importante contra un rival que viene con las mismas necesidades que nosotros de sumar. Necesitamos a nuestra gente, venimos de un esfuerzo muy grande en estos partidos anteriores. Mañana vamos a necesitar de esa energía que el estadio nos transmite y que los chicos logran transformarla dentro del campo de juego. Y repito una vez más, vamos a necesitar de nuestra gente porque venimos de un esfuerzo muy grande y esperemos poder encontrarnos con el escenario que siempre hemos tenido.
3: Julián Álvarez, que per cert demà tampoc estarà disponible pel partit per aquesta sobrecàrrega que vam explicar. A Simeone també li han preguntat sobre qui hauria de guanyar la pilota d'or enmig del debat d'entrenadors i ell ha dit que ho té claríssim.
14: Messi, sin ninguna duda, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda, Messi.
0: No dubtaven pas de l'opció del Cholo Simeone. A banda de l'entrenador de l'Atlético de Madrid, també ha parlat Javier Tebas. Escoltàvem abans les declaracions sobre la pilota d'or del president de la Lliga, però pilota d'or a banda, declaracions importants sobre el Mundial 2030.
3: Sí, de moment està a l'aire on es jugarà la final. És veritat que l'organitzen Espanya, Marroc i Portugal i que el lògic seria que la final fos a Espanya, però aquella revolta que va haver-hi de moltes federacions cap a Infantino després del Mundial d'Estats Units ho posen en dubte i avui Tebas s'ha pronunciat. Anton Meana, company de Carrusel Deportivo, li ha demanat si Espanya s'hauria de replantejar seguint la carrera per tenir la final mentre Infantino segueixi sent president.
11: Sí, perquè és que Infantino... Es que ya lo digo, el presidente de la Federación Marroquí ha dicho una cosa, yo, no es creíble Infantino, vamos a ver, es creíble una persona que llama para que le quiten una tarjeta roja y la quitan en un mundial, jugándose lo que se juega en las elecciones, es que no es creíble, pero es que ya lo viene haciendo con el tema de muchas cuestiones, entonces no es creíble, y entonces si sigue Infantino las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
0: Ha donat de si les declaracions de Tebas aquesta tarda. I ara una notícia important. Anem cap a Badalona perquè han detingut un home per assetjar sexualment dues adolescents per les xarxes socials. Ell era professor i entrenador en les categories inferiors de la penya.
3: Sí, l'home exercia com a docent al Col·legi Badalonès i ha estat apartat de manera cautelar tant de l'escola com de la penya fins que es dicti una sentència. Els Mossos l'han detingut després que les dues adolescents hagin posat una denúncia assegurant que el professor els hi hauria demanat fotografies de caràcter sexual per Instagram.
0: Gràcies, Laia.
3: A tu, Anna.
0: Fem un petit pas per Butarque. Últims minuts ja del 6 d'afegit. Helena de Diego.
1: Ara mateix joc detingut, Anna, perquè hi ha hagut un cop entre Marcos Fernández i Ivan Balliu, un cop al cap dels dos jugadors, estan bé, però queden 3 minuts d'aquests 6 minuts que s'han afegit. Hi ha hagut una ocasió precisament de Marcos Fernández en aquests últims minuts, Anna, però de moment Rayo 2, Espanyol 1.
0: Se li acaba el temps als de Manolo González per intentar com a mínim empatar el partit. Anem a parlar de demà, que tenim una transmissió històrica entre mans.

0: d'esports d'aquesta casa. Jordi Martí, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Nerviosos ja per aquesta transmissió. Què t'hi jugues, Barça, ser Catalunya amb la TDT, amb Catalunya Ràdio? Demà ens hi posarem a les 8. El partit comença a 2:15. No sé què ens pots explicar d'una estona de ràdio que passarà a la història.
1: Home, sobretot molt emocionats, no? Molt emocionats perquè crec que demà serà un dia emocionant, sobretot pels protagonistes d'aquell 5 de setembre del 1976 quan es tornin a retrobar. Certament, com tu deies, Ser Catalunya farà demà una retransmissió especial del Que t'hi jugues, Barça, per seguir commemorant aquest 50è aniversari de la primera transmissió de futbol en català després de la Guerra Civil, del primer partit del Barça en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal a través de Ràdio Barcelona, com et deia, un 5 de setembre del 76, 1976, un partit entre el Barça i la Unió Deportiva Les Palmes. En Puyà, Anna, va completar després la seva carrera professional a Catalunya Ràdio, de manera que demà les dues emissores, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, s'han posat d'acord per fer la prèvia del partit de manera conjunta. La prèvia del partit de manera conjunta i, com deies, des de les 8 del vespre i fins una mica abans que comenci el partit contra el Racing, en Sique Rodríguez i l'Albert Bermúdez, els nostres per un costat, i en Ricard Torquemada i el Bernat Soler per l'altre, fan aquesta prèvia conjunta que comptarà, entre altres coses,
0: volem detalls.
1: Una entrevista amb el president del Barça, amb Joan Laporta,
0: molt,
1: una entrevista amb el conseller
0: d'Esports.
1: Sí, molt pertinent, no? Perquè el Barça, Anna, va ser fonamental la seva contribució, la seva entusiasta col·laboració i complicitat perquè sortís endavant aquella primera transmissió, que va dependre molt de tres qüestions: del coratge del director d'aleshores, Manuel García Terán, del lideratge d'en Puyal i d'aquesta complicitat que van tenir el Barça i també la Caixa, com a institució que va finançar aquesta transmissió. Per tant, Laporta, el conseller d'Esports i, com et deia, testimonis directes de com es va fer aquella primera retransmissió.
0: I crec que és molt interessant no només aquesta mirada cap al passat i cap al moviment històric que va ser començar a retransmetre aquí a Ràdio Barcelona partits de futbol en català, sinó també serà un senyal de salut que viu ara mateix la ràdio a casa nostra.
1: Correcte, perquè si alguna cosa va destacar en aquella primera transmissió i després en la trajectòria del Pujal, va ser aquesta sensació de comunió amb l'audiència, aquesta coordinació d'en Pujal amb els seus col·laboradors i d'aquest llenguatge enginyós i popular que han contribuït, com deies, a normalitzar el català. I val a dir que aquestes característiques definitòries encara avui perduren, estan musculades i tenen bona salut, i un exemple d'això, un exemple de com perdura aquest llegat, és el propi Que t'hi jugues, Barça, a Ser Catalunya.
0: Tu de què tens més ganes? Què és el que et fa especial il·lusió? Segur que hi ha alguna persona, algun moment del dia de demà que tens marcat especialment.
1: A mi és recuperar els protagonistes que van tirar endavant aquella primera transmissió. És el que trobo més emocionant. Va fer falta molt de coratge, va fer falta molt de lideratge, va fer falta moltes complicitats. Estàvem en l'any 1976 amb el dictador. S'havia mort uns mesos abans i, per tant, diguem-ne, futbol en català, Barça en català, no se sentia des de la Guerra Civil. Per tant, la recuperació del català i, sobretot, la contribució d'aquelles transmissions a conèixer avui un català poc o molt ja normalitzat en la nostra societat.
0: Doncs Jordi, ens escoltem demà.